0: no? Catàlogo de juguetes, no? Teníem la, com les nostres bíblies del que ens anàvem a demanar, no? Del que volíem anar a creuetes. Tu encercla allò que vulguis. I et passaves, perquè quasi... Diu, però has encerclat el que no vols? No, no. Al final, quasi em surt millor que encerclis el que no vols per descartar-ho, perquè si no gastaràs el boli, no? I ens explicava... Una... Bueno, tots els que hem viscut aquestes èpoques sabíem de la màgia del moment, de la il·lusió que generava, de... I si penseu enrere i feu memòria, pensareu, o a vegades costa, no? Però podríem fer una imatge de fins a quina edat doncs allò feia il·lusió. Al marge de quan ja sabies com anava la cosa o no. No dono més pistes, ja m'enteneu. Codo, codo, guinyo, guinyo. Però encara quan sabent-ho, seguies fent allò, no? Una mica la llista i tal. I arribam un moment que dius, home, jugaves... bastant de temps en la teva vida, no? I el que ens explicaven aquests botiguers és que l'edat de joc ha baixat. És a dir, que ja, a priori, i ara us explicaré un altre motiu, de que si venen més, però venen menys perquè per nens i nenes que hi hagin, cada cop són menys els anys que juguen o menys els anys que demanen joguets. I això és un factor molt curiós. Per què? Pues perquè tenen una vida més adulta abans i també perquè tenen unes tecnologies d'adults molt més abans de les que teníem nosaltres. Ja. Això, David, Marta, ho heu pogut comprovar? David, com ho veus, això?
1: Sí, jo ho he vist amb les meves nebodes.
0: Veus?
1: Uh-huh. De seguida, el temps de les joguines, com nosaltres les hem entès, els jocs de taula, la joguina
0: les
1: més
0: nines,
1: manual...
0: Les nines, els ninos,
1: Sí, sí, doncs tot això ha passat molt més ràpid.
0: Sí.
1: I potser de les tres nebodes, la petita és la que ho ha mantingut durant més temps.
0: Fixa't.
1: Però les altres dues més grans sí que han passat més ràpid. Mm-hmm. Una se n'ha anat cap a la banda de ser una princesa a ser una mena d'influencer youtuber, per dir-ho d'alguna manera. No, no que ho sigui, però sí que l'estil una mica de voler ser una dona.
0: Sí, sí, sí. Creadora de contenido, que en diuen ara, Sí, molt bé.
1: Una altra s'ha anat cap a la banda de friki manga, per tant, també ha pres un altre camí diferent, no tant el de les joguines, també es va aficionar a la lectura de molt petita, de manera que les joguines manuals tampoc no... De seguida les ha deixat i l'han deixat de motivar, i l'ha motivat més, per exemple, l'art, i fer dibuixos ella, i fer manga, i dedicar-se
0: aquí
1: a aquestes coses.
0: Es farà amiga de la meva filla, ja t'ho dic, perquè la meva filla és aquest perfil, sí, totalment.
1: Perquè, mentrestant, la més petita, que potser també, fixeu-vos les coses, la més petita és la que s'ha interessat sempre més per ajudar a casa a la cuina.
0: Mira, que bo.
1: I és la que manté més, la que ha mantingut durant més temps el tema de la joguina manual. Que suposo que tot va relacionat, al final.
0: Sí.
1: El fet
0: totalment
1: de fer coses per tu mateix, amb les teves pròpies mans, i també doncs, no està tant dintre del món digital o d'altres mons.
0: Mireu, i ara ens dius, Marta, però per...
2: No, per exemple,
0: sí, digues.
2: A la corda i al yo-yo...
0: Per exemple.
1: Mm-hmm.
2: Juguen les teves noves?
1: No. Jo crec que no han jugat mai.
0: No ho han tocat, clar. Clar.
2: Està totalment desfassat.
0: Sí, perquè, a més, també era un joc de l'escola. És un joc que es duia a l'escola, i aleshores del pati, doncs allò que si els iaios... Jo, per exemple, jo no era de ioió quan era petit, però sí que els meus companys de classe ho jugaven. A mi és que no m'interessava, però ho veia. Per tant, he viscut aquest món...
2: Les cordes, sí, les gomes.
0: Les gomes, sí. Bueno, de més adolescent, bueno, és igual. El tema és que sí que existia,
2: no? La xarranca,
0: meravellosa. I vull dir, bueno, i jugar al pati, evidentment, no? Però això sí que ho segueixen fent. El que vull dir és que aquí hi ha un factor que és que, evidentment, i aquí tenim el Dani Martín, que és el nostre videojueguil del programa, doncs que sempre ens diu que igualment, escolta, que els videojocs estimulen certes coses, que està molt bé, però que no deixa de ser que quan tu tenies un nino, que evidentment no tenies tota la col·lecció dels ninos el que volies, tenies un o dos, i t'imaginaves la resta, no? I posaves molt d'aquesta creativitat, que vull dir que ara es compensa amb altres coses, però que l'ideal segurament seria compaginar aquestes coses. És a dir, que hi hagi una mica de videojoc i una mica de joc físic encara, no?

0: i que poguessin allargar una mica més. Tu, Marta, com ho veus, això? També creus que s'ha perdut?
1: I, a més, jo crec que el joc manual, sí, i d'ingeni i de descobrir i de veure com funciona i tot això, jo crec que no s'ha de perdre, perquè això, si no, el cervell canviarà, el cervell dels nens.
0: Sí, sí.
1: I és una pena, perquè això s'està demostrant,
0: Sí, sí.
1: Que no tenen la capacitat de pensar com... Perquè, clar, quan tu tens jocs, penses com has de solucionar segons què.
0: Bueno, però el videojoc també ho té, això. És a dir, el videojoc també té aquesta creativitat d'haver de resoldre problemes.
1: Estratègia,
0: pensar... és a dir, que això no deixa de tenir. El que passa és que cal que hi hagi aquesta combinació de les dues coses.
1: Però no pots tocar-ho.
0: Aquí està. És a dir...
1: Jo crec que el material, o sigui, el joc del que està fet, això és important també.
0: Sí, sí, sí. També perquè el nostre cervell no evoluciona tan ràpid, no? És a dir, hem passat moltes generacions tocant els objectes, no?
1: Perquè encara... a més ho veus pla. Tu, els videojocs són plans.
0: Són plans.
1: O sigui, la pantalla, sí, sí. En canvi, l'altre tu ho tens i té la forma que tu li vols donar o la forma que té i la pots tocar.
0: Sí, sí.
1: I és com una altra, dona una altra dimensió i una altra manera de pensar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Els nens, no?
0: És més tridimensional en aquest cas. Sí, sí. Bueno, la Lara Croft també la fa, bueno, és igual. Total, que el tema és que, clar, aquí hi ha molts factors i al mateix temps us volia treure aquest tema perquè ve associat amb un altre concepte, que és un debat molt interessant també. Jo m'hi sento part, per tant, us ho exposo sent partícip d'aquesta sensació. I és un nou terme que es fa servir, que es diu kidult. Kidult, K-I-D-U-L-T, és un terme que és ajuntar kid, d'adolescent, de jugar amb adult. És a dir, que aquesta tendència que tenim gent, anem a dir adulta, que ja tens uns quants anys, a voler seguir jugant i a col·leccionar allò que a tu t'agradava quan eres petit, o quan eres petit, adolescent. Digue-li pel·lícules, digue-li figuretes, digue-li col·leccionar el que sigui, de quan tu eres petit i potser no ho vas tenir tots els que vas voler, Digue-li Legos, digue-li ninotets, digue-li cromos, digue-li jocs de taula, el que vulguis, no? Hi ha moltes... És a dir, i venia a dir, que ho torno a lligar amb lo del botiguer, que el botiguer deia que el percentatge de ventes que es fa a adults, però no adults per comprar per les criatures, sinó adults pels adults, és molt més gran. I això, per exemple, empreses com la pròpia Lego ho ha vist claríssim. I cada cop fa més models, fa menys models dels senzillets i fa més models que ja sap que és per gent gran.
1: Clar.
2: Bueno, de fet, els Funkos...
0: Per exemple...
2: En definitiva, són per un públic adult.
0: Efectivament, efectivament.
2: Perquè entre el cost que tenen...
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I després, si comences a mirar els personatges, al final no són infantils.
0: No, estic d'acord, estic d'acord. I has de posar imaginació, alguns, perquè s'hi semblin a la persona que... Sí. Bueno, perquè aquest ja seria un altre tema.
1: Sí.
0: Però sí, sí. Però, és a dir, bueno, ja passava una mica llavors amb els trenets, per exemple, no?
1: Sí.
0: Amb els cibertrens i tot això. Jo recordo un company de classe... Que col·leccionaven hivertrens i tenien una maqueta espectacular i un cop que estava a casa seva va dir, no, però només la baixem quan el meu pare diu, bueno, ja veig que no la veuré jo aquesta maqueta perquè hi juga més el pare, no, que d'això, vull dir que és cosa que s'entén, no? Però que vull dir que té molt d'això, no? Que llavors ja passava amb els escalèstrics, per exemple, no? Amb els hivertrens, amb totes aquestes coses, no? I molts cops que, per exemple, doncs, fins i tot les mares també, no? Acabaven doncs això, jugant amb coses amb les criatures.
1: Els trens eren ampliables.
0: Sí, sí, no, clar. Bueno, hi havia gent que...
1: Un poble, un altre poble,
0: si
1: tenies espai. Jo me'n recordo que tenia un amic del meu pare, que tenia 6 fills, i tenia una casa molt gran, i tenia una habitació que només era pel tren.
0: Imagina't.
1: Però era per ell, perquè també ho tenia tancat amb clau,
0: Sí, sí. No, i funcionava millor que Rodalies. Saps què?
1: Sí.
0: Ah, els trens...
1: I cada temps comprava, o quan viatjava, que viatjava bastant, comprava i feia, es passava el cap de setmana muntant un altre poble, una altra estació, una altra història, i era meravellós,
0: Sí, sí, sí, sí.

0: No, no, està molt
1: però
0: bé.
1: Però nosaltres tenim molt l'espai, també, eh?
0: Sí, bueno, i diners.
1: Es condiciona molt l'espai.
0: Sí, l'espai i...
1: Si tens guardat, no serveix per res.
0: Sí, jo estava fent alguna col·lecció que ja dic, és que no la puc seguir perquè tampoc no tindré que posar-ho, per tant, ja ha arribat a un punt que dic... Mira, l'economia meva ho ha agraït, però és que és així, vull dir, és una qüestió d'espai físic que és inviable. Però que té una certa lògica, també, des d'un punt de vista, anem a dir, psicològic, no? El dir, escolta, tornar, en el fons, i us ho plantejo així, a veure com ho veieu, és una mica tornar a aquell lloc on has sigut feliç, no?
1: Sí.
0: Aquell lloc de la teva felicitat, no? Sigui... més, no tant des d'un punt de vista econòmic o de poderio, de poder comprar-te els joguets que no podies llavors, sinó tornar, i que em sembla, jo estic a favor, de que, a veure, sempre que no sigui preocupant a nivell d'addicció o a nivell de despesa, etc., m'enteneu, però vull dir que tot el que sigui jo tornar a la teva infantesa, connectar amb la teva essència, en allò que et va fer feliç, a mi em sembla fantàstic. Com ho veus, Marta?
1: Home, és que, a més, és algo que tu necessites de tant en tant, perquè és d'on vens i cap a on vas, no? I, a més, això et fa que no perdis el teu record i part de les teves emocions, perquè això ha sigut feliç quan tu estaves jugant o estaves compartint amb els companys o amb els teus germans o el que sigui. I això està, jo penso que està molt bé. Per mi és fantàstic.
2: Mm-hmm. Ja, de fet, m'has fet recordar perquè fa uns dies vam estar passejant per Terrassa i hi havia una botiga d'aquestes de coses de segona mà.
0: Sí.
2: I a mi sempre m'encanta entrar a aquestes botigues.
0: Home,
2: i mirar. Ja sabeu la meva afició a tenir coses antigues.
0: Sí, sí, ràdios doncs, i coses així que col·lecciones.
2: Sí, doncs sempre m'agrada, encara que al final no acabo comprant res, però sempre m'agrada com a mínim mirar
0: bueno, perquè les... et segresten la cartera abans que entris, no?
2: Una mica perquè entris bàsicament. Sense... Doncs estava passejant, i ara us acabo de passar una foto que vaig fer en aquella botiga en el grup.
0: Sí.
2: Passejant, em va fer allò que el cor de sobte et fa un tomb.
0: Sí, senyor.
2: Perquè hi havia una estufa que era l'estufa exactament igual a la que tenien els meus avis a casa seva, l'estufa amb la qual ens escalfàvem quan jo era petit.
0: Aquests radiadors que de cop i volta feien... I s'encenien,
1: sí.
2: Doncs era exactament igual.
0: Que
2: mateix
0: bo.
2: Color, mateixa mida, totalment.
1: Ho vas comprar?
2: No la vaig comprar. Vaig estar a punt de comprar-la, però després vaig pensar...
1: Un quadre penjat a la paret i dius això...
2: Sí, després vaig pensar... A veure, no acumulis coses, que ja prou tens i no saps on la ficaràs. Però vaig estar a res de comprar-la, perquè a més costava, crec que eren 15 euros. I dius, és que
0: sí. És
2: molt barat.
0: Sí.
2: Però ja era acumular per acumular. Mm. Però sí que són aquestes coses que les veus i en el moment tens l'impuls de comprar-ho perquè et porta els records de la infantesa.
1: Clar.
0: A mi això, sí, sobretot del que em crida més l'atenció, no només perquè et connecta, no? Sinó precisament això, no? De que quantes coses tenim en el nostre cervell, en els nostres records, que no hi podem accedir si no és perquè veiem allò que ens ho recorda.
1: Sí.
0: Això ho recordaves, això ho recordava. Ha sigut passar la fotografia i dir, uah, és veritat,
1: clar, saps? Veus una cosa d'aquesta i ràpidament connectes.
0: Connectes.
2: És que us he de dir que...
1: Vas viure.
2: La meva àvia, el meu avi va morir quan jo era molt petit, encara que dic l'estufa dels meus avis, però bàsicament era de la meva àvia, que és la que més temps va estar. Tenien una gosseta que, curiosament, es deia Xispa. La meva gossa actual, però va ser coincidència, eh? No li van posar la segona gossa Xispa perquè la primera estigués així, sinó que va arribar ja amb aquest nom.
0: Imagina't.
2: Doncs, en el moment que vaig veure aquesta estufa, em va venir a la ment aquella primera Xispa...
0: Clar.
2: Que es posava tot just davant a l'escalfor i arribava un punt que els pèls se li xamuscaven i senties olor de xamuscat del pèl. Doncs el que
0: va venir
2: l'olor,
0: no?
2: El que és el cervell, la connexió, en aquell moment vaig sentir l'olor del pèl xamuscat.
0: Sí. I de recordar, doncs, això, no? El pis, no?, per exemple, o de recordar l'habitació, no?, o recordar el que feies, no? Jo, per exemple, recordo molt, quan veig aquests d'això, no?, i parlem dels avis i tal, doncs recordo els diumenges a la tarda, no?, sempre estar a casa dels meus avis o de la meva altra àvia, i és allò que comences a recordar, vas estirant el fil i dius, ostres, és veritat que vèiem aquest programa o que estava en aquell...

0: i jo hi passava el temps així, és a dir, que els temps també passaven molt més conscient d'on estaves, no? Quan ara estàs davant d'una pantalla, no sí. estàs tant en el lloc on estàs, no?
1: No.
0: Abans ubicaves molt més. I jo crec que aquests records, aquestes connexions, Marta, David, jo crec que no seran tan potents quan tants records són de, sobre pantalla.
1: No, per això, perquè ho veus com una mica amb una vitrina.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh? I llavors, tu abans ho tocaves, ho percebies, a l'olor, això que deia el David Morales, no? Mm.
2: Perquè abans eren els cinc sentits.
0: Els cinc sentits.
1: Sí, ara
2: és només un o dos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ara no, ara no. Ara els nens no veuen, ho veuen tot a través d'una finestra.
0: Mm-hmm. Que, que és una finestra fantàstica, però que té unes limitacions.
1: Sí, sí, sí, fantàstica. No, no, sí, jo no estic en contra, ni molt menys, eh? Però, clar, hi ha moltes coses que se les han perdut o se les perden.
2: Però també perquè aquells records eren més lents.
0: Sí. Això estic totalment d'acord.
2: I ara tot és molt més ràpid.
0: Estic totalment d'acord.
2: De manera que allò deixava un pozo...
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè era l'acumulació de... Això, aquest moment que vaig tenir jo amb l'estufa i sentir l'olor del pèl xamuscat, això és perquè no era una cosa d'un dia.
0: Sí,
2: i de... Això era una cosa que es repetia al llarg dels hiverns.
0: Sí, sí, sí.
2: I clar, són coses que al final et queden guardades al cervell.
1: Totalment. Clar, perquè gaudeixes, com que ho has viscut i t'ha donat temps d'assimilar-ho, interioritzar-ho, gaudeixes d'això.
0: Sí.
1: I clar, té un record que tu, quan hi ha alguna cosa que et connecta, ràpidament hasta sents l'olor.
0: És que just anava a dir això, Marta, que connectes i recordes les olors específiques d'aquella habitació, d'aquell pis, d'aquell lloc, no?
1: La casa dels avis?
0: Sí, sí, sí.
1: O dels pares?
0: Sí, sí, sí.
1: L'olor de cada casa té una olor.
0: Absolutament, sí. Sí. I el metro també, però bueno, és un altre...
1: Em recordo la casa dels meus avis, o casa d'alguna persona, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Això és meravellós i per això crec, no, que és tan interessant, doncs, aquest debat, no? I, sí. I molts cops, quan, per això dic que quan... Al final són il·lusions, tot, no? I, per exemple, doncs, si a mi doncs, m'agrada això col·leccionar, doncs, per exemple, segueixo col·leccionant... Ara comen... He reenganxat la meva col·lecció de DVDs o Blu-rays perquè ja n'estic fart de que quan tenint les plataformes que tinc, em van canviant els continguts. Ja el 1 d'enero deja de estar en esta plataforma, esta sèrie. Pues ja m'heu liat perquè llavors ja no la puc veure com vull realment, perquè no sé fins quan estarà. Per tant, així jo sé que quan vulgui sé que la podré tenir. Perquè hi ha molt la sensació de no, però segur que està en alguna. No, no. Aneu a la plataforma Just Watch, que és una plataforma on et diu cada pel·lícula o sèrie si està en alguna plataforma, i n'hi ha tantes que deixen d'estar i no està disponible en ningú lado.
1: Clar.
0: Que quan una cosa m'agrada i la vull tenir, precisament per això, perquè no només la veig per veure el contingut, sinó per reconnectar amb aquell primer cop que la vaig veure o reconnectar amb quan em feia il·lusió, no?, veure allò. I és una manera de donar-li sentit a la vida de cadascú, perquè al final la vida de cadascú és única. No tenim espectadors. L'únic espectador de la nostra vida som nosaltres. Per tant, fem-la interessant per nosaltres, sobretot. I si podem ajudar els altres, molt millor. Però com a mínim fem la vida interessant per nosaltres i que tu estiguis bé amb tu mateix és una cosa important. I, per tant, per això us deia, tenint en compte i vigilant tots aquests aspectes que pugui generar addicció, una despesa desmesurada, com tot el que ens agrada ho hem de vigilar, oi? Però sí, aquestes connexions, o, per exemple, hi ha un tema d'espai físic, no? De tenir doncs, aquest radiador, no? Per exemple, que havia vist en David Morales o qualsevol cosa.
1: És el que hem parlat alguna vegada,
0: sí.
1: David Cervelló.
0: Sí, sí.
1: Quan col·lecciones, al final... És que ja no, ja és que acumules,
0: sí, sí.
1: I amuntones i queda tot amuntonat perquè
0: sí, sí.
1: No pots posar-ho bé.
0: No, no, exactament, exactament.
1: I llavors ja no és col·lecció, ja és, i a més t'angoixa, a mi m'angoixa.
0: Ja és acumulació llavors, no?
1: Sí, perquè acumules de tal manera que no et dona temps de gaudir, perquè dius, vull buscar això, i et poses a buscar i no ho trobes.
0: Sí, sí. O acabes tornant a comprar una cosa que ja tenies, però que ja no sabies on, eh? Que això també,
1: també pot arribar
0: a passar. Bueno, doncs, escolta, fantàstic aquest primer Dimacrous, però sempre ens agrada acabar amb alguna cosa que...

0: ens pugui sorprendre. Tens alguna coseta, Marta?
1: Sí. A més, una cosa que em sembla que... Bueno, pot ser molt interessant. A mi em sembla molt interessant, però bueno.
0: David, ja tenim el títol, vinga.
2: A nits de ràdio, alguna coseta que pot ser interessant amb la doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor. Sempre són interessants, però avui, a més, pot ser molt interessant. O sigui,
1: sí,
0: sembla...
1: comencem l'any,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: hem de
0: sí.
1: donar-li una mica doncs, de solemnitat
0: i
1: una mica de més luxe, no?
0: Sí, sí, molt bé.
1: I, bueno, com que a mi m'agrada molt el tema de les teles, de la moda i tal, bueno, també és una de les meves vessants, he pensat perquè... L'altre dia estava mirant una cosa de seda, que una caixa que tenia coses de seda que eren de la mare, i vaig pensar, mira, això de la seda ho faré, la primera intervenció de nits de ràdio, faré la seda, no?
0: Molt bé.
1: La roba de seda, que és la veïna de les fibres.
0: Val, sí.
1: Perquè té una suavitat, un brillo i una textura que són únics. I, bueno, i és algo que es remunta a la Xina, eh? Com a producció es va mantindre en secret durant molts segles i bueno, la seda és algo que a més és molt bona, és un teixit molt bo perquè t'aïlla de la calor i del fred.
0: Mm-hmm.
1: Llavors això, clar, és una roba una mica cara, és veritat, també és veritat, eh? No, també direm, hi ha moltes coses que això és de seda perquè té aspecte de seda, però el que és seda de mora, de morera, de la morera...
0: Sí.
1: La dels
0: cucs. Els cucs, eh?
1: De petits. Mira, retornant a la infància...
0: Sí, senyora, sí, sí.
1: Hem tingut...
0: Quin carinyo els hi agafaves, eh? Aquells cucs, mare meva. Sí. Els sí, hi posava un nom?
1: La caixa de sabates, no?
0: Sí, sí, exacte, caixes de sabates.
1: Amb els foradets.
0: Amb els foradets i anar fent. I jo petit no que se m'escapés que m'agafava un cobriment de cor. No perquè els hi posés pagar alguna cosa, sinó perquè no m'agradaven. No puc amb els cucs, o sigui que...
1: No, saps què em va posar ma mare? Als forats?
0: Què no posar?
1: Una tela d'aquestes metàl·liques com...
0: Molt bé.
1: Bastant tupida perquè poguessin respirar.
0: Sí, però el just. El just per respirar, però perquè no es poguessin escapar, eh?
1: No, clar, perquè si no, imagina... Bueno, ma mare, si veia cucs per casa, es moria.
0: Sí, sí, no et desagradava, o sigui, mare meva. Sí, sí.
1: Bueno,
0: per tant, la seda, diem que és cara, però que té una qualitat, que té unes característiques, també, no? Que fan que siguin diferents, eh? Qualsevol altra tela.
1: Sí, té una llegenda que diu que l'emperatriu xinesa Li Xingxi
0: sí.
1: va descobrir el procés de l'obtenció de la seda quan una vegada estava prenent una tassa de te
0: Val.
1: Calent i li va caure una oruga de...
0: També és mala sort, eh? També és mala... Home.
1: I llavors va quedar fascinada per la hebra que va lluenta, que es desprenia del capullo. Vaja.
0: Sí, sí, sí. També això diu molt, Marta, de la capacitat de la gent d'admirar la bellesa. Eh? A mi em cau un cuc a un te que estic prenent i dic paraules en idiomes que no conec. O sigui, començo a insultar, començo a cridar, llenço la tassa a 800 quilòmetres, començo a córrer... En canvi, aquesta persona va saber veure una cosa bonica en aquest bonic fet insòlid. Eh?
1: A més, va començar a investigar i finalment va desenvolupar la tècnica del filat de la seda.
0: Imagina't.
1: Una princesa.
0: Eh?
1: Bueno, això, sí, clar... Sí. És una llegenda.
0: Una princesa, en aquest cas, eh? Perquè, sí.
1: Podem creure-ho o no, però bueno,
0: sí, bueno,
1: està bé. Aquestes coses són maques de...
0: Si no he vero, he ben trovato. És
1: clar,
0: una...
1: clar que sí. Sí.
0: Doncs això, eh? Clar, és que no deixa de ser el que la pròpia natura, no? ens presenta. De fet, encara passa avui dia... Que observant els animals i característiques que tenen, animals, plantes, etc, doncs es diu, escolta, per què no aconseguim... A veure, investiguem per què aquest animal pot viure tants anys, o per què aquest animal és capaç de canviar el seu color, o per què aquest animal doncs, té aquesta característica, no? Que és que són quasi immortals. Doncs, escolta, anem a investigar-ho. Perquè, clar, potser el dia de demà...
1: Clar.
0: Ens alteren.
1: El Marco Polo,
0: sí.
1: Qui la va portar a Europa al segle XIII,
0: sí.
1: i ja es va estendre per tota... Per...

0: d'Europa venuts, sobretot a Venècia, que hi havia el gran mercat de les robes i les teles que portava el Marco Polo, i Europa, doncs clar, ja, com que era una roba d'una bellesa estupenda perquè reflexava la llum amb aquest brillo que té, llavors, clar, això era com una cosa fascinant, no? Després de tenir aquests teixits foscos del mateix color i que poguessin tenyir-los i tenir colors diferents amb aquesta lluentor, doncs clar, va tenir molt d'èxit. I va ser sinònim de, clar, com sempre, de, clar, això comença per les classes pudents, econòmicament, sí. I bueno, es va estendre per tota Europa i per tot el món.
1: Que bo. Que fantàstic. Doncs mira, ha quedat de seda, eh? Aquest,
0: bueno, hi ha una forma de saber si és seda autèntica o no.
1: Ah, mira. Ah. Home. Eh? Per si muntem una botiga de compro seda, eh? Igual que hi ha el compro or i tot això.
0: Bueno, i a més ara també hi ha una seda que és la seda de les aranyes.
1: Carai.
2: Ai.
0: El que passa és que la seda de les aranyes,
1: sí,
0: és més resistent. S'utilitza per fer les armilles antibales.
1: Imagina't.
0: Perquè és molt resistent.
1: Imagina't, eh?
0: L'aranya és més bruta que el cuc.
1: Sí, home, és susto o muerte, eh? Vull dir, sí. Jo...
0: Volia explicar-vos el truc.
1: Vinga.
0: Estirem una punteta del teixit.
1: Sí.
0: I el que dèiem de les olors, no? Fa pudor de com de paper cremat.
1: Val.
0: En canvi, si és artificial,
1: sí,
0: que normalment és derivada del petroli, perquè és un polièster,
1: sí,
0: doncs primer queda queda com una cosa dura, com una bola dura, i fa pudor de plàstic.
1: Val.
0: Cremat.
1: Val. Bueno, sí, vigilin, eh?, d'anar cremant les coses, perquè diu, no, és que estava provant això, diu, bueno, se li va cremar la casa. No, sí, sempre en entorns segurs, eh?, i en petita...
0: Clar, és que s'ha de fer una punteta, perquè no anem allà a comprar una roba,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: anem allà amb
1: l'encenador... Diu, perdona, que la puedo quemar, que amb un saplete d'aquests que ara fa servir la gent per fer la crema cremada i tot això, eh?, que ara la gent, sí, va...
0: Hi ha quantitat d'estris d'aquests.
1: Mare meva, la gent
0: va... L'altre dia comprar una cosa,
1: sí,
0: i bueno, em passa una mica com el David Morales, que moltes vegades aquestes coses a mi m'encanten.
1: Sí,
0: però clar, després penso, on t'ho poso?
2: Clar.
1: No,
0: ho faré servir, perquè ho faré servir el primer dia i el segon dia, però sí, després sí, ja no, sí, podré.
1: No, pues, i t'acabes cremant els pèls com a la primera xispa originària.
2: Jo he de dir que tinc una d'aquestes,
1: sí,
2: però no per fer crema cremada.
1: Val.
2: Sinó perquè, com que a casa tenim vitroceràmica i no hi ha gas, quan vull cremar les plomes del pollastre,
1: molt
2: no
1: bé,
2: em queda una altra que utilitzar alguna cosa així.
1: Clar, no m'ho havia plantejat mai, jo sempre tinc un gas.
2: Clar.
1: Ostres, que bo.
2: A la meva cuina no hi ha instal·lació de gas.
1: Clar,
2: ja quan vam entrar no n'hi havia, és tot elèctric.
1: Clar.
2: I clar, la primera vegada que vaig voler fer pollastre i vaig dir, hòstia, això té plomes.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo ara?
1: Sí, sí.
0: Home, bé, si una cuina molt gran, podries posar una cuina econòmica.
1: Com és una cuina econòmica?
0: És una cuina que és d'aquestes de llenya,
1: sí,
0: de ferro,
1: val,
0: molt gran, que buscaré una foto i us la passaré. I que tens per fer-ho, per fer tot el menjar molt lentament.
1: Mm-hmm.
0: I això es tenia a les cases, bueno, a la part del nord, almenys a León, tenien a casa dels meus avis, hi havia una d'aquestes.
1: Ah, però has de tenir una sortida de fum.
0: Hi havia un depòsit,
1: sí,
0: i tu agafaves aigua per poder, pues, per fer-te un té o qualsevol cosa. O per la cuina, en comptes d'esperar que s'escalfés, podies agafar l'aigua i ja la tenies escalfada.
1: Molt bé. Bueno, mira, tu tens espai, David, pensa tu, mira tu, aviam, això...
0: És molt maca, a més, eh?
2: Som molt maques. Maques són molt maques.
1: Sí, sí, però ja només falta això, mare meva, déu-n'hi-do. En fi, sempre aprenem moltes coses.
0: Si no, sempre la pots posar al replà, David.
2: També, i la comparteixo amb els veïns.
1: Diu, perquè si algú...
0: Aquesta és una mica petita, la que us he passat, és la primera que he trobat.
1: Ara la
0: que jo recordo de petita, que encara està a casa dels meus avis, està amb el dipòsit al costat.
1: Bueno, mira, doncs, si els nostres oients volen buscar alguna i tenen metres quadrats de pis, doncs mira, sempre és una opció més. En fi, Marta González Pelet, moltíssimes gràcies.

0: hi ha novel·les que quan les estàs llegint, històries que quan les llegeixes, doncs sempre intentes allò posar-te en la pell dels personatges i pensar, ostres, què faries en aquesta situació, com reaccionaries, empatitzes, no?, amb uns o els altres, depenent de les reaccions, però hi ha algunes d'aquestes històries que més fa que ens fem preguntes a nosaltres mateixos. En aquest cas és quina pregunta haguéssim fet nosaltres o quines preguntes haguéssim fet nosaltres en la situació dels protagonistes o sobretot d'un dels protagonistes, i és que el llibre es diu El teléfono de Dios. Què li preguntaries si te dieren su número? I està escrit pel Francesc Miralles. Francesc, gràcies per passar pel programa.
1: Un plaer sempre.
0: En aquest cas, és una idea que s'hagués pogut plantejar o que l'haguessis pogut plantejar, Francesc, com un llibre, diguem-ne, més d'assaig, i passa a ser una novel·la. I això m'ha cridat molt l'atenció, perquè ja és molt potent el títol, la idea. Però com sorgeix la idea de començar a fer aquesta novel·la? Perquè veig que hi ha més persones implicades, oi?
1: Sí, de fet, aviam, això és una pregunta que jo m'havia plantejat ja feia 3 o 4 anys, de què és el que faria si jo tingués el telèfon d'una entitat amb molt més coneixement que jo, i com el gran coach de l'univers, no?
0: Sí.
1: I que pogués saber moltes coses de la vida i de mi mateix, no? I quines preguntes faria? I això va coincidir que el meu amic Marc Vives s'havia preguntat el mateix i havia fet com una petita bíblia de temes que ell comentaria, que podia preguntar.
0: Que bo.
1: I una altra col·laboradora del llibre havia estat, doncs, transcrivint una experiència propera a la mort d'una persona que va trobar el sentit de la vida després d'estar clínicament mort. I amb tot això, doncs, em van proposar si volia escriure una novel·la a partir d'aquesta idea, no? Un protagonista que té una vida grisa, infeliç, de molt aïllament, i que per una trobada accidental amb una noia rep el telèfon de Déu i comença a tenir converses.
0: Buah, és impressionant el punt de partida i com connectem de seguida amb aquest personatge, perquè tots ens trobem en algun moment en una situació, perquè ens anem capficant, no?, en situacions, amb el concepte de prosperar, molts cops diem, no?, d'anar sempre a més, no? I em cridava molt l'atenció del personatge que es planteja això, no?, o que planteges que diu, no, si és que no anirem més cap amunt, anirem més cap avall. És una situació en la que tots empatitzem, però que en qualsevol moment les circumstàncies, les casualitats o tot et pugui fer canviar, ja és important a nivell del personatge. I ja quan ja rep aquesta possibilitat, ja encara més, no? Però ja em sembla molt interessant aquesta situació, no? Aquests cap als 40, per exemple, no? I que els situaves més o menys.
1: Sí, com la crisi de la mitjana edat, no? I que està fent una feina que s'ha acostumat a fer,
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Que no li dona un sentit a la seva vida, ni es troba motivat per fer-la, ni tan sols l'entorn laboral on ell està. L'enriqueix perquè són relacions fredes, on ell ve a omplir una sèrie de documents i torna a casa tal com ha vingut, no? Llavors es comença a plantejar, a partir d'aquestes converses, si es podria viure d'una altra manera, encara fins i tot que s'hagués de fer un downshifting, que dirien els anglesos, no? Potser al principi cobrar menys, però tenir una vida més alineada amb el que són els seus valors.
0: És una inversió, no?
1: Comença a fer una inversió, exacte.
0: Sí, sí. En temps, en el teu propi futur, no? És allò, en lloc de pagar, com si diguéssim, no?, per aprendre uns coneixements o el que sigui, doncs potser cobrar una mica menys, però està invertint en un canvi, en un futur, en un tornar a néixer, no? Per això també aquesta experiència, no?, propera a la mort no deixa de ser allò que més o menys, quan investigues una mica, Francesc, tothom t'explica com els plantejaments de dir, ostres, com aprofitaria més el temps, m'enfadaria menys, en una sèrie de constants, no?, de viure més el que jo he volgut fer, tot això s'ajunta aquí, eh?
1: Sí, a veure, s'ha de pensar que des de situacions de no crisi és difícil fer grans transformacions, molt poca gent les fa. Llavors, sí que és cert que tots vam conèixer durant la pandèmia persones que van fer grans canvis,

0: Que van deixar una empresa, un treball fixe per intentar fer una cosa com a freelance, o que es van formar amb alguna cosa encara que ja tenia una edat que no se suposava que havien de ser estudiants. I el mateix passa quan algú té una malaltia física important que et replanteixes la vida, o amb una crisi financera personal, o fins i tot amb un divorci, que un dius, bueno, passem pàgina, com volem viure a partir d'ara, no?
1: Clar.
0: Llavors, d'alguna manera, aquest protagonista del Telèfono de Dios no és que li hagi passat res en particular, però està avorrit de la vida. I quan li arriba aquest telèfon i comença a tenir converses, pensa, potser sí que podríem viure d'una altra forma.
1: I és que aquí, perdona, aquestes preguntes, no? I de seguida em plantejava, possiblement aquest deixar de dir si poguessis, no? Realment, si et trobessis en aquesta situació, si tinguessis aquest número, primer hi hauria qui diria, mira, no em vull saber res, no? Però qui es llancés, m'imagino, Francesc, que tindria una disjuntiva també entre fer preguntes personals, no? O sigui, una mica el per què em passa sempre això, perquè, com diu el Emilio Duro, per què me caen tots los marrones a mi, no? Estan tots los marrones divulgando, sí, per tot el món, sí. Me caen en Orense, no?, que diu ell. O, per exemple, si preguntar més per tota la humanitat, no? Aquí ja hi hauria una bona disjuntiva, que sí?
0: Sí, és cert que a tothom que tingués aquest telèfon, cada persona preguntaria alguna cosa diferent,
1: sí.
0: I hi haurien alguns temes força populars, no?
1: Sí,
0: per exemple, molta
1: sí.
0: gent voldria saber si hi ha una vida després d'aquesta i si es retrobaran persones perdudes. Jo mateix aquest Nadal he viscut molt de prop la pèrdua d'un germà per part d'un amic. Pues segurament aquesta persona voldria saber si hi ha una oportunitat de retrobar-se, però també hi hauria qui faria preguntes com més filosòfiques, no? De si hi ha un sentit a l'existència, com pot trobar el seu propòsit, o si està fent el tipus de vida que justifiqui haver vingut al món.
1: Sí, sí. És apassionant, perquè, clar, en alguns llibres de filosofia i alguns autors que han passat pel programa ens deien això, no?, de dir, clar, si nosaltres sapiguéssim segur, per exemple, allò de hay vida después de la muerte, o hay vida después de la vida, a vegades, segons com es diu, ens canviaria completament el prisma, perquè allò de fer visquem-ho com a única i irrepetible, no?, ja tindries una altra vida, si fem servir l'analogia dels videojocs, no? El fet de que no en tinguem una altra, a priori, ens fa viure-la d'una forma més intensa. No tothom, però possiblement molta gent sí. I això ja canviaria la manera de viure, possiblement, no? Si tinguéssim la resposta a aquesta pregunta, no?
0: És molt bo no saber si hi haurà una vida després d'aquesta, de la mateixa manera que és molt bo no saber quan morirem.
1: Totalment.
0: Si a nosaltres ens diguessin, mira, et queden 7 anys i 3 mesos i 2 dies, doncs viuríem d'una manera molt limitada.
1: Sí.
0: Llavors, gairebé és millor pensar que potser demà no hi ets. I llavors dius, a veure avui què podem fer, no? Llavors aquest misteri, de la mateixa manera que va ser un misteri perquè vam arribar aquí, entre els bilions de possibilitats que teníem de no néixer, també és un misteri quan marxarem. I això és el que li dona un valor a la vida, que és efímera i al mateix temps tenim aquest sentiment d'eternitat.
1: Sempre hi ha la gent que té més creences, la gent que menys, no? Sempre hi ha aquest debat entre la ciència i la teologia, si tu vols, de dir, ostres, que perfecta és la ciència, és l'univers, però al mateix temps, que com podria explicar-ho, no?, de bé, el fet que hi hagués algú que hagués ajudat a la seva creació per intentar entendre-ho, no? Fins i tot els científics, no?, preguntarien, Francesc, si poguessin,
0: sí,
1: com ha sigut tot això, que sí?
0: De fet, a vegades pensem que els científics, per exemple, els astrofísics o els de física quàntica, que són només racionals i en absolut. Si investiguem els últims 20 anys de la vida d'Einstein o de molts grans creadors de la física quàntica, molts tenien un punt místic,
1: sí,
0: perquè s'adonaven que hi ha una gran part de preguntes que mai les podran contestar. No? Per exemple, quan es parla del Big Bang, podem acceptar la teoria del Big Bang, però qui ho va engegar, això? I abans que hi havia?
1: Exactament.
0: No tenim resposta, no?
1: És impossible pensar en que no hi hagués un abans del punt primer,
0: exacte,
1: no? Eh?
0: Sí,
1: és fantàstic,
0: hi ha un
1: això.
0: Punt en el que ni tan sols la ciència té una resposta. I
1: correcte,
0: aquí ja entrem amb el misteri de la vida, no?, i de, sí, l'existència.
1: Bé, mira, una pregunta que potser li faria, Francesc, ara em venia al ment, perquè això de que sempre vas intentant aprendre coses, no?, de tota la gent que ens expliqueu i passeu pel programa coses fascinants. I l'altre dia llegia això, clar, com que l'univers s'expandeix

0: i de forma exponencial, hi ha, sobre la física teòrica que s'està estudiant, les galàxies més llunyanes, per un efecte de la matèria fosca i tot això, s'anirien expandent més lluny, més enllà de la velocitat de la llum. Per tant, partint de la hipòtesi de que no es pot, res pot anar més ràpid que la velocitat de la llum, vol dir que mai podríem arribar a veure-les, no? Ja no tens els visitar-les, no? Veure-les, no? I això ja trenca tots els esquemes, no? Com pot ser que una cosa que cada cop s'allunyi més fins al punt de que mai la podríem arribar a veure, no?
1: Sí.
0: És fabulós, això, eh?
1: Hi ha diferents teories. També hi ha la teoria de que arribarà un moment que s'acabarà l'expansió i començarà la contracció.
0: Correcte.
1: Com si fos un ésser vivent gegantí que respira, no?
0: Mm-hmm.
1: La veritat és que sabem molt poc, i el que és més curiós és que del poc que sabem de l'univers, encara sabem menys de la ment humana. O sigui, els neurocientífics, i jo en conec uns quants, encara s'estan preguntant on està la consciència, perquè no està clar que estiguin al cervell, ni ells mateixos ho afirmen. Hi ha qui diu que podria estar en tot el cos, que si connectem en un núvol... Hi ha moltes teories, però ni tan sols sabem la consciència exactament on està. O sigui, imagina't si hi ha coses que ens generen misteri, no?, en l'art de viure.
0: Sí, si a l'ésser humà francès li costa molt els números molt grans i els números molt petits, eh? És a dir, l'infinit i l'ínfim ens costa molt d'imaginar les coses més petites. Hi han tants misteris que li voldríem preguntar, no?, que voldríem agafar aquest telèfon, que jo m'imagino que en una situació així, bueno, el personatge reacciona de la manera que, no, que ja descobrireu en el llibre El telèfono de Dios, però vull dir que m'imagino que cadascú de nosaltres pensaria, o jo almenys pensaria de seguida, però quantes em puc fer, a veure, de preguntes, quantes te'n puc trucar, com va la conferència, perquè una pregunta portaria una altra, no?
1: Aquí està la gràcia.
0: Eh que sí?
1: Que a vegades la funció de les preguntes és que ens fem d'altres preguntes.
0: Sí.
1: En el cas del protagonista del Telèfono de Dios, arriba a tenir unes 8 o 9 converses. Mm-hmm. I arriba un punt en què aquestes converses l'han permès pensar de tal manera que la mateixa veu diu, mira, jo ja no trucaré més. A partir d'aquí has de ser tu que segueixis explorant com vols viure, no? Però sí que és cert que cada cop que esbrinem una cosa, doncs apareixen tres preguntes més, però potser la vida i la saviesa sigui això. No deixar mai de fer-nos preguntes i no deixar mai de ser curiosos.
0: Aquí és on Francesc xoca amb un dels aspectes que avui dia, per sort, es comença a ser conscients d'aquest debat sobre l'edatisme, per exemple, no? Jo m'ho plantejo molts cops, per molta il·lusió que tingués quan començava jo fa ja uns quants anys en tot aquest món dels mitjans, ja pensava, tenia totes les il·lusions del món, però ara sé molt més del que sabia llavors. No vol dir que tots hem de ser joves i hem de ser inexperts, és evident, però penses, a més anys, més experiència, més coneixement, tu a nivell de publicacions, Francesc, amb tot el que has publicat, el que has assessorat a gent, amb els projectes que has iniciat, estàs més en forma que mai.
1: Sí, ha canviat el paradigma.
0: Que sí?
1: O sigui, mira, jo quan jo tenia, no sé, 10 o 11 anys, llegíem el Superpop i només eren famosos la gent de 17 o 18 anys.
0: És veritat.
1: O sigui, tu veies l'Ivan, el Leif Garrett, aquest l'altre.
0: Sí.
1: Si tenien 21 anys ja eren massa grans.
0: Sí.
1: I ara estem en un punt on jo quasi podria ser jove, perquè
0: la gent
1: que estan sent molt famosos són molt grans. O sigui, pensem en el Manel Sanz, sembla que té 82 anys.
0: Imagina't.
1: Gabor Mate, que és el metge i conferenciant potser més famós del món ara mateix, 80.
0: Mm.
1: Antoni Bolinches, que s'ha fet famós sobretot els últims 2 o 3 anys, 78.
0: Sí, sí.
1: O sigui, estem en una època on aquestes persones que tenen molta experiència vital són molt escoltades pels joves. I això és interessant perquè s'està connectant un link intergeneracional.
0: Totalment.
1: I això també té molt a veure amb l'augment de l'esperança de vida i de la qualitat de vida, no?
0: Mm-hmm.
1: Ara una persona la jubilen i no penses en anar a l'esplai a jugar al dòmino. Si tu
0: Correcte.
1: has sigut una persona inquieta, ja tens pensada quina serà la teva propera vida, no? I potser la cosa més important intel·lectualment de la teva existència la facis en aquesta última part.
0: Sens dubte, és on hi haurien d'haver equips interdisciplinars, intergeneracionals, no? És a dir, qualsevol equip professional hauria d'incloure, doncs, tots els gèneres, totes les...

0: les aspiracions, tots els interessos i també totes les edats, perquè l'experiència és la millor manera de donar-li sentit, no?, aquella comunicació amb el jove, i el jove aprendre de l'experiència, és que em semblaria una cosa importantíssima, no?
1: I tant. I jo crec que estem una mica en aquest punt, eh? I fins i tot hi ha una denominació per les persones grans que estan actives i que fan coses impressionants que es diu els late bloomers, que són les persones que floreixen tard.
0: Mm-hmm.
1: I estem veient a les universitats, per exemple, que abans era un territori de la gent que tenia 20 i pico d'anys, que està arribant gent que té 70 anys i 80, que potser quan eren joves tenien obligacions econòmiques, familiars, de cuidar dels pares, de cuidar dels fills, i quan es veuen alliberats de tot, pensen, ara és la meva, sempre he volgut fer això, i ara seré historiador, no? Per exemple.
0: És fantàstic, és fantàstic. I aquí el programa ha passat molts cops al Miquel Pucurull, que també a la seva edat es va començar a anar a la universitat i segueix animant i engrescant a la gent gran que practiqui l'esport, com ell diu sempre, per tenir més vida als anys, i no més anys, no només més anys de vida, no?, que és important. L'altre dia comentàvem, Francesc, i a part de recomanar als nostres oients de totes les edats el telèfon de Dios, llegia una cosa que em va semblar fascinant. Era una proposta d'un vídeo, però em va semblar meravellós, que dèiem d'aquestes connexions entre edats, i proposava que el millor regal que podíem haver fet aquestes festes, i jo ho extenc a que ho puguem fer en aniversaris i en qualsevol situació, era un net o una neta que li anava al seu... El seu avi li portava un regal, i aquest regal era un llibre que tenia una tapa, però tots els seus fulls estaven en blanc. I la tapa deia Escríbeme tu vida. I maco. Preciós. Em va semblar que la vida hauria de ser més això, que ens expliquem les coses, que ens puguem fer aquestes preguntes, no?, que proposes en el telèfono de Dios, i que ens escoltem, no?, que preguntem, però si estem disposats a escoltar. Aquesta també seria part important, no?, d'aquestes preguntes.
1: Justament en converses aquestes místiques, a mi sempre em tatxen de ser massa racional i de no creure en res que no sigui demostrador. I un dia, parlant amb una amiga que és molt cristiana, que és escriptora també, jo li deia que quan jo era petit, a l'escola catòlica, on vaig haver d'anar, doncs hi havia nois de classe que deien que parlaven en Déu, i jo sempre pensava, i a mi per què no em parla? O per què quan jo prego no sento cap veu que em digui res? I em va dir, potser no et parla perquè tens tant soroll en el cap que no escoltes, que no ho pots sentir. Diu, per poder escoltar la divinitat necessites buidar. Si estàs ple de prejudicis i de teories i de justificacions, no ho escoltaràs mai.
0: Hi ha una de les preguntes habituals que es fa, no?, quan es planteja, no?, la gent que té dubtes, no?, sobretot quan hi ha una conversa, escolta, com pot ser que tu creguis, com pot ser que tu no creguis i tal, i sempre surt l'opció de dir, com és possible que permeti, si existeix, no?, coses tan dures, no?, tan dramàtiques, no?, perquè al final, bueno, doncs una erupció d'un volcà pot ser casuístic, no?, però amb gent que ha sigut bona, amb gent que ha sigut que ha ajudat els demés, que els hi passin, no?, coses dolentes, i aquesta és una de les preguntes retòriques més potents, no?, que podríem fer.
1: Sí, a veure, jo crec que és un gran error, per exemple, jo no sóc una persona religiosa, però hi ha persones que diuen, si Déu existeix, com és que hi ha guerres i això? Això és no entendre en absolut el concepte de Déu.
0: Estic d'acord.
1: Si entenem que ho pots entendre des de moltes religions diferents, que Déu és el creador de l'univers, Déu no és el teu pare, que ha d'estar al teu costat mirant que no li passi res al teu fill.
0: No és un policia que està allà, que tot es faci correctament.
1: El que passa a Gaza. Això seria com un Déu humanitzat, no? Sí. Sinó que és una energia que si tu aconsegueixes connectar-hi, et dona la força per afrontar el que et toqui. I a un li tocarà afrontar la mort d'un germà, i l'altre li tocarà afrontar viure en un país en guerra, i l'altre una altra mena de dificultat. Llavors, tu pots aspirar a tenir aquesta força. No que algú dicti el que ha de passar, no? Llavors, jo crec que a vegades es malentén el que és la figura de Déu.
0: Seria prendre partit, en el fons, hauria d'acabar prenent partit per alguna de les bandes.
1: I que si és el creador de l'univers, la Terra és una partícula de pols enmig de tot, perquè se n'hauria d'ocupar tant de tots nosaltres, no?
0: Sí, sí. Doncs

0: Algunes d'aquestes que hem comentat amb el Francesc Miralles, algunes d'aquestes preguntes que podríem fer-li al telèfon de Dios. I és que, com jo sempre dic al principi de temporada, jo sempre veig que aquí hi haurà un problema. Surten, fan les rodes de premsa els principals entrenadors de tots els equips de futbol, no tots, però sí molts, no? I què, míster, què, esta temporada van a ganar la Liga? No, sí, sí, és nostre objectiu. Dic, ja quan els escolto 3 o 4, dic malament, malament, Francesc, que només un, amb sort, un dels 4 ho aconseguirà, eh?
1: I sobre això Cruyff va dir una cosa molt bona, crec que va ser que ho va dir, que va dir que ell no creia que santiguar-se abans d'un partit servís de res, que ho feien... Ara es veu menys, no? Però abans ho feien molts jugadors.
0: Sí, al sortir al camp, a l'entrada.
1: Sí, perquè deia, perquè si Déu existís, tots els partits acabarien en empat. Perquè s'antiguen els de tots dos equips, no?
0: Fabulós.
1: Sí.
0: Per fer que tothom tingués, es repartissin els punts, exacte, com a bons germans, eh? I tot fes així. Sí. I així acabarien totes les lligues empatades a punts. En fi, és un plaer sempre escoltar i llegir amb Francesc Miralles. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada molt fan. Gràcies.

Un dels cràters de la Lluna du el nom de Caroline Herschel. Es tracta de la primera dona a detectar un cometa i que finalment n'acabaria descobrint 7 més.

Herschel va néixer a Prússia, ara Hannover, el 16 de març de 1750. Malgrat que la seva mare considerava que les dones només havien de saber llegir i escriure per poder gestionar les seves llars, el seu pare va donar-li formació d'amagat en música i astronomia.

Després de la mort del seu pare i tot seguint els desitjos materns, Herschel semblava destinada a acabar tancada a casa, tot cuidant del seu futur marit. Però un viatge a Anglaterra amb el seu germà, William Herschel, li canvià la vida.

William, que treballava com a director d'orquestra i organista, va donar a la seva germana classes de matemàtiques, astronomia i anglès. A més, la va ajudar a continuar amb la seva formació musical fins a esdevenir una gran soprano. Després de descobrir el planeta Urà, William va rebre el títol d'astrònom reial i des de llavors, tots dos germans es van dedicar a l'estudi del firmament. Junts van descobrir 1000 estrelles dobles i Caroline va col·laborar amb el seu germà en el disseny i construcció de telescopis. A més, va aconseguir certa independència econòmica gràcies al sou que rebia com a ajudant seva de la mà del rei Jordi III, per qui treballava William. Mentre el seu germà observava l'univers, ella prenia notes, estudiava quines estrelles havien de servir de referència i contribuïa a preparar les publicacions de William.

Tanmateix, malgrat que ella era només una ajudant i que només podia fer servir el telescopi quan el seu germà era fora, la realitat és que tenia més habilitat que ell a l'hora de mirar el cel.

El 1783 va descobrir dos cúmuls desconeguts. Si bé entre tots dos germans van descobrir 2.500, les fites de Caroline pràcticament no van tenir ressò. L'1 d'agost de 1786 va descobrir el primer cometa i el rei la va compensar amb una pujada de sou i el reconeixement de la comunitat científica. Només amb 7 anys va descobrir 7 cometes més, nebuloses, galàxies, espirals i irregulars, cúmuls oberts... Quan William morí, ell va tornar a Hannover per catalogar tots els cossos celestes que havia descobert. Allà va rebre nombrosos honors, entre ells la medalla d'or de la Royal Astronomical Society, una societat de la qual va ser nomenada membre d'honor amb 85 anys. Als 97 es consumia una vida que va decidir enderrocar les quatre parets que la separaven de l'univers per convertir-se en un cometa etern del nostre cel.

0: Doncs tenim moltes ganes de noves recomanacions. Sé que a vegades ni tan sols el temps que tenim ni els pressupostos ens arriben per totes les propostes que fem aquí, però, bueno, com a mínim que ho sapiguem, eh? El saber no ocupa lugar. Després, els objectes, els mangas, les figuretes, sí van ocupando lugar. Però, bueno, aquest ja seria un altre debat que debatrem un altre dia amb la Selene Corp, clar que sí, vamos!
1: Hola, bona nit.
0: Les figuretes sí ocupen lugar, oi?
1: No, ocupen molt de lloc, però el problema també és que agafen molt de pols si no les tens ben posades en una vitrina. I si ets com servidora, que té... Bueno, si un dia les... És que no les he comptat mai, però...
0: Un dia les has de comptar. Anava a dir que un dia hem de fer especial figuretes, com es netegen.
1: Vora 200, potser, tinc.
0: Mare meva!
1: I estic tirant cap avall, eh? Perquè les tinc de tots tamanys, de les més grans, de les més petites... I, bàsicament, és tot Sailor Moon. Clar. Sailor Moon i alguna altra cosa, mira, de la meva joventut, però uf... Digue-li al meu marit, que està content amb les figuretes.
0: Podríem dir que les estanteries, unes estan més a baix i l'altres estan més Sailor Moon? Jo ja m'aniria...
1: Podríem dir-ho, que ja comencem el programa amb un gran gag.
0: Me'n vaig de seguida, eh? Però sí.
1: Sí, no, ho sé. És com aquelles patologies que jo sé que és inherent a tu.
0: No, és que si no exploto. Si no, vaig aguantant, vaig bufant i exploto en qualsevol moment.
1: I clar, ha de sortir per alguna banda. Si no surt per dins, surt per una altra banda, i això malament.
0: Bueno, mira, ja em coneixeu. Els col·laboradors i els oients ja saben i diuen, bueno, va, li perdonem. Però va, escolta, que
1: home,
0: tenim moltes...
1: De merchandatge algun dia farem un especial, perquè també parlarem de com ha evolucionat el merchandatge i de com s'han disparat els preus.
0: Això t'anava a dir,
1: amb el merchandatge.
0: A mi sempre m'ha semblat fantàstic com determinades coses amb el temps poden guanyar preu i que diguin, ostres, va molt sucada, i d'altres que potser a un li podria semblar que amb el temps puguin ser més estranyes, més difícils de trobar i que no valguin res. Això és un tema també. Però què passa? Bueno, que n'hi ha que sí i n'hi ha que no?
1: Bueno, depèn, perquè, per exemple, les figures que van sortir, per exemple, als 90 i als 2000, s'han revaloritzat moltíssim perquè no es poden trobar. Et parlo en el cas de Sailor Moon, però també d'altres mangas, i passa, perquè són molt complicades de trobar. Mm-hmm. I igual una figura que en aquell moment et va costar, pues, si és als 90, 5.000 peles, 10.000 peles, tirant cap a l'oal, ara potser s'està venent entre 300, 600, 900 euros. Depèn del que és. El que passa és que els bons col·leccionistes no venen.

0: les nostres col·leccions.
1: Vigilen sus guardillas, que diria el clàssic.
0: Sí, no, no, no. A mi, a veure, no vull que m'entren a robar mai, sí. Perquè això és una... Però sé que per lo primer que patiria seria per les meves figures.
1: Efectivament.
0: Les meves figures i
1: després
0: tota
1: pel marit. Després ja preguntaríem...
0: Perquè és una construcció molt forta.
1: Sí, sí. Després preguntaríem si el marit està bé, però el primer seria això, no ho entenc.
0: Home, no. Donant a entendre que ni el marit ni la gossa hi són.
1: Ah, exactament, això, no, exactament. No,
0: per suposar, no, no. Saps?
1: S'entén perfectament...
0: Però si em trobessin un anell, a que, a veure, no s'ha de robar, perquè no, és que no, no. Estem normalitzant tant els robatoris,
1: sí,
0: que fa.
1: Sí, aquest ja seria un altre tema que a mi em
0: té... Aquest seria un altre tema, perquè el dia que el discuteixis estaré encantada de parlar-ne.
1: No, sí, sí, no et preocupis, que quan hagi acabat jo de dir el que penso, portarem mitja hora de programa, perquè dic, mare meva.
0: Exacte, exacte, perquè és brutal. No, però, per exemple, hi ha figures que, per exemple, ara no te les permets. Abans,
1: clar.
0: Sí, sí. Podia accedir a algunes figures, i potser la seva figura més cara, et parlo dels 2000, 2010 fins i tot, valia 200 i pico d'euros, que ja és molt, de 300, però és que ara, per exemple, una última figura de Sailor Moon que ha sortit aquest any, se'n va a 600 euros.
1: Ostres.
0: I és, a més, una figura, sí, limitada, seriada, però continua dins dels límits de Bandai i dins de la marca comercial. Vull dir que n'hi ha alguna part del col·leccionisme que s'ha disparat moltíssim.
1: I moltíssim. Això que també hi ha, pues això, pues moltíssima qualitat, que les veus, i encara que no siguis seguidor de les sèries o el que sigui, dius, carai, és que això està molt ben fet, és que semblen de veritat, eh?
0: I mira, fem un apunt, perquè si està bé parlat aquest tema, també. Hi ha molta gent que es dedica a fer les figures. Avui en dia n'hi ha artistes. Ja portaré noms un altre dia, si us interessa realment el col·leccionisme. Artistes que es dediquen a fer aquestes figures amb porcellana.
1: Wow.
0: O les fan, les modelen ells, les fan en 3D, llavors venen dues versions. Les venen pintades o sense pintar. Mm-hmm. La sense pintar és més econòmica, però la feina per pintar-les és molt dura.
1: Clar.
0: I aleshores són figures que se'n poden anar ben bé a 2.000-3.000 euros pintades, perquè hi ha una artesania, està fet tot a mà... I no està sota la marca oficial, però diria que fins i tot són molt més boniques que la marca oficial, però només estan doncs, a prop de persones que viuen per això i no es dediquen a res més, treballen i viuen per comprar col·leccionisme, perquè se'n va completament de la resta. Però aquestes, veus, les que són fetes per persones que són artistes, jo entenc que tenen un valor i un preu, i aquestes s'han de pagar.
1: Sí, sí.
0: Però les que estan fetes, manufacturades per una empresa, com pot ser Bandai, com pot ser qualsevol d'aquestes que es dedica a la distribució de figures, jo crec que aquí sí que s'ha anat una mica de les mans. Acostava el col·leccionisme d'una forma més senzilla a tothom, i jo crec que aquí, entre les edicions limitades, les deluxe, i que a més en treuen moltes cada any.
1: Clar.
0: I aleshores, si no ets molt selectiu...
1: Sí, aquí és on pot entrar el factor especulació en general, i que hi hagi un mercat,
0: sí, sí.
1: No? I llavors que el mercat s'hagi de mantenir actiu fent aparèixer noves col·leccions i noves edicions. En fi, en parlarem
0: però
1: un dia.
0: Però en coses tan senzilles com... parlem un moment, fa un parell de setmanes es va llançar tres setmanes, estic parlant de mitjans, finals d'octubre, es va llançar una edició especial, Monster High, que ha tornat ara amb força. Es va llançar una edició especial perquè tenen com algunes que són, pues, no sé, alguna de les nines principals es converteix en... I són com les deluxe, igual que les Barbies, que tenen diferents etiquetes. Que això va amb les números de les Barbies, són la d'or, la de plata i tot això, segons el número de unitats que es fan. I d'aquí ve el seu valor. Doncs van llançar una figura de la Monster High ambientada completament amb Alien.
1: Val.
0: Una passada. No era massa cara, per lo que podria haver estat, eren 100 i pico d'euros. Es va esgotar el mateix dia, però clar, el mateix dia ja te la trobaves a qualsevol portal de segona mà o de col·leccionisme, doncs el triple de preu. Per què? Imagina. Perquè d'aquesta no en faran més.
1: Imagina.
0: Llavors, hi ha també tot un seguit de mercat que compra per especular. I això fa molt col·leccionistes que no poden accedir a allò que sempre els ha agradat.
1: Estic totalment d'acord.
0: Però bueno, és un tema... una mica. Digues, digues.
1: No, que és un tema interessant.

0: I que està bé que n'anem parlant, perquè va molt associat en tota aquesta cultura i és bo que en sapiguem. Què ens recomanes aquesta setmana? A veure.
1: Mira, aquesta setmana he buscat títols romàntics.
0: Vinga.
1: Alguns són de fa temps. Ja saps que a mi m'agrada molt buscar coses que igual quan vas a la botiga de manga no ho trobes a primera vista, però que per mi han estat títols molt importants. I alguns són més... n'hi ha un que, per exemple, és molt recent. Si no m'equivoco, és de l'any passat. Per tant, dins de la selecció que us he portat, és molt recent i és molt bonic.
0: Molt bé.
1: Us volia portar històries, sobretot d'institut, d'universitat, de nanos que es desenvolupen i tenen les típiques històries, doncs, xo-xo. Mm. Quines us he portat?
0: A veure.
1: Mireu, per mi una de les que és... s'ha de donar-li una oportunitat. Si us agraden els mangas romàntics,
0: sí.
1: Crec que, i amb el nom t'ho dic tot, Platonic Venus es va acabar de publicar el 2006. Per ara no se n'han fet noves versions. És de la Yuki Nakaji. Té 14 tomos, 12 tomos. Sabia que eren 12, 14. I a l'editorial japonesa és Hakuensha i ho va editar Panini Manga. Aquesta sèrie està molt bé. Si us agrada les històries d'enredos, si us agraden les històries d'amor i, a més, amb un fons universitari, aquesta és la vostra.
0: El dibuix és molt bonic, no? El dibuix és molt...
1: Sí, és el típic d'ulls grans,
0: sí, sí.
1: Molt, molt dolç i, a més, amb aquelles coses de... Ai, ho passarem malament, però al final acabarà triomfant.
0: Bueno, ja em quedo més tranquil sabent això.
1: I això és una de les coses boniques, que per molt que a vegades no pensem que les coses han de sortir com nosaltres inicialment volem, doncs acaba un bon final i ens deixa un bon gust de boca. Avui us he portat, gairebé totes deixen un bon gust de boca, les que us he portat. Platonic Venus, de què va? La Susuna és una noia que va ingressar a la universitat i finalment veu el seu somni complert, que és viure sola. És molt típic que quan van a la universitat, com estan a les principals capitals, doncs acabin a residències o compartim pis d'estudiant. Somien fent molts amics i trobar l'amor de la seva vida.
0: Val.
1: Que es dona, se n'adona que el món no és el que ella es pensava que seria i que les coses són més dures i, a més, no sempre funcionen com un conte de fades. Per veí li ha tocat un poca vergonya, que és l'Eiki, que és un company de classe i que sempre s'està ficant amb ella i rient-se d'ella i tot. Però el que li agrada a ella és l'amic d'aquest, de l'Eiki. O sigui, el suporta una mica perquè el seu millor amic és el noi que li agrada, el Fukami.
0: Val.
1: A partir d'aquí comença tot els embolics, perquè ella, la Suzuka, farà qualsevol cosa per acostar-se a ella.
0: Clar.
1: I llavors, entre altres coses, doncs s'apuntarà a l'equip de tennis.
0: Bueno.
1: Aquí tornem a trobar els esports.
0: Sí,
1: els esports són
0: sí.
1: molt importants i en els mangas així d'amor són molt presents. No en tots, perquè, per exemple, Prince of Tennis seria una altra cosa. I a partir d'aquí comença tota la història.
0: Molt bé.
1: Llavors,
0: molt bé.
1: Ella i la seva millor amiga s'apunten a tennis i surten bastant amb aquests dos nois.
0: Ara seria què molt el pàdel, eh? Ara segur que en farien un de pàdel, però bueno, sí.
1: Ara segurament en farien molt de pàdel. No, bueno,
0: sí.
1: no creguis, com altres vegades ja hem parlat, a Àsia aposten molt per educar els nanos amb els esports i donar moltes beques
0: perquè
1: són realment esportistes. De fet, tenen currículums especials a la secundària només per guiar-los si realment són bons dins del seu esport. Però estem parlant de tots els esports, que aquí sembla que només existeix el futbol.
0: Això és l'ingredient més important per després fer bé els Jocs Olímpics. És així de senzill, però fa falta que la gent ho vulgui, però és així de senzill.
1: Estem parlant de Xina, estem parlant de Corea, estem parlant de Japó.
0: Sí.
1: Són potser els que més inverteixen en la carrera dels seus atletes, sigui l'especialitat que sigui.
0: Sí.
1: A més, els recolza. Sí que hi ha clubs que serveixen d'esbarjo, però n'hi ha alguns que són realment per entrenar. I a més, els esportistes són molt seguits, són coneguts. Tota la nació els dona molt de suport cada cop que van a córrer.
0: Doncs...
1: Què he d'explicar? Tenim mangas amb què surt atletisme, tenim mangas que surt al tennis, surt moltes vegades

0: surt moltes vegades al vòlei. El voleibol, parlem d'una altra manga que té el voleibol com a protagonista, el beisbol, el tir amb arc. És molt ric veure com en altres països s'aposta molt per la joventut perquè pugui desenvolupar la seva habilitat en
1: Formi
0: els
1: part
0: esports.
1: de la vida social i de l'admiració al fet de que algú
0: Exacte.
1: destaqui en aquests aspectes. És molt important
0: Exacte.
1: perquè són referents, al final són els
0: Sí.
1: referents
0: No,
1: i...
0: no. I a totes les... En els mangas veus de quina manera tan delicada els tracten, els porten, això sí, han de complir unes normes, uns mínims, si volen seguir amb la seva
1: Amb la
0: carrera
1: beca, per entendre'ns, sí.
0: esportiva i la seva beca esportiva. I és molt important, tant a la
1: Molt bé.
0: secundària, com et dic, des d'infantil, però sobretot a secundària, i després temps de universitat. I
1: Està
0: això està molt bé.
1: fantàstic.
0: Però d'aquí
1: Està
0: a Platònic
1: fantàstic.
0: Venus, diríem que el tennis és una cosa més residual, no és per anar a les Olimpiades, però bueno, serveix com a lloc de trobada per començar a veure què surt i cap a on dirigirà els dards de l'amor Cupido, no?
1: Molt
0: Una
1: bé.
0: mica. Doncs
1: Sí.
0: Platònic Venus per mi és un dels mangas romàntics més bonics. Avui no parlarem d'aquelles autores que són les autores de manga romàntic, un altre dia ho farem, igual que un altre dia dedicarem un especial a les Clam.
1: Sí.
0: Però jo crec que avui Platònic Venus per mi,
1: Molt
0: busqueu-lo,
1: bé,
0: recupereu-lo,
1: sí,
0: perquè val
1: anota.
0: molt la pena.
1: Anotadíssim.
0: Després de Platònic Venus, ens anem a un que és més... actual, Viviendo con Matsunaga. Llavors, Viviendo con Matsunaga, espera que he perdut els apunts, un segon, què ens porta? Aquí ja és Arechi Manga, aquest és molt més... s'ha publicat a l'agost d'aquest any. Llavors, el número 9, perdona, s'ha publicat a l'agost d'aquest any, està encara en publicació.
1: Val.
0: Es tracta de la Miko, que és una estudiant de batxillerat que viu en una casa compartida i està enamorada del Matsunaga, un dissenyador més gran que ella. Això és una de les coses que més els agrada en els shoujos, fer aquest amor entre professor i, o dissenyador, persona gran i persona de batxillerat, perquè naturalment es veu com que una persona més gran no pot sortir amb algú menor d'edat. I llavors això és una de les coses amb les que juguen moltíssimes autores i autors. Llavors és més gran que ella i viu a la mateixa casa que ella. Tenen una cita durant el Nadal i ell li confessa que sent el mateix que ella, que està enamorat d'ella, però li sembla que quan estan a punt de començar a sortir junts, també li diu que prefereix esperar fins que ella arribi a la graduació.
1: Val.
0: I llavors, clar, podrà esperar fins a la
1: Ja, no, no,
0: graduació,
1: sí, és
0: que
1: que
0: encara li queda. A més, els seus amics, en Rion, Ken i Asako, també pateixen els seus problemes amorosos. Llavors, a partir d'aquí, hi ha tota una mena d'embolic d'amors, de gent que es creua i d'una casa compartida que vius amb la persona que t'agrada però amb la que no pots estar perquè
1: ostres.
0: vol esperar-se fins que tu et graduïs. Podràs esperar-te fins aleshores o coneixeràs algú?
1: Clar.
0: Viviendo con Matsunaga està en
1: Ostres.
0: publicació per Arechi Manga i jo crec que val la pena que ho descobriu. És
1: Està
0: un
1: molt
0: manga molt
1: bé.
0: simpàtic i divertit.
1: Molt bé. Escolta, pinta molt bé aquest. Què més tenim? A veure. Jo m'he
0: Mira,
1: notat els dos, de moment. A veure, què més?
0: a la teva filla, igual li acaba
1: Sí,
0: d'interessar una
1: per
0: mica
1: això
0: més.
1: ja vaig fent llista. Sí.
0: Mira, n'hi ha una autora que no deixo de reivindicar, que és l'Anna Oncina, que és la de Croqueta i Empanadilla i Los Fucking 30. Sí, la veritat és que per mi és una crack. I té un estil molt kawaii, molt oriental. Ella és una fanàtica de Corea i Japó, fins i tot té un llibre publicat explicant el seu viatge a Corea i a Japó. El manga que us parlo és un tomo únic, va rebre el Premi Plata en la 17a edició del Dia Internacional Manga organitzat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors de Japó, vull dir que no és poca cosa, i està publicat dintre de la sèrie Univers Planeta, que busca autors d'aquí o busca temes una mica més adults. Llavors, de què ens tracta? Ens presenta una adolescent, que és l'Erika, que és una adolescent molt solitària. Li agrada estar molt tranquil·la, dedicant-se a les coses que li agraden, llegir, escoltar música.

0: Però la seva mare, aquest final d'estiu, té uns altres plans per ella perquè intenti ser més extrovertida i l'ha apuntat a un campament d'estiu al costat de molts altres adolescents. Allà coneixerà a la Emmy i, bueno, pues, passarà una atracció entre elles i hi haurà un primer moment i un primer petó de, com dir-te, saps el primer amor aquest en uns campaments?
1: Sí.
0: Vindria això així.
1: Tot és molt
0: Llavors,
1: intens, és com Gran Hermano, todo se magnifica.
0: exacte. Llavors, tot i que han passat els quilòmetres, les separes, ha passat molt temps, i han passat més de 10 anys, sempre intenten trobar un moment per veure's. És un manga,
1: Que xulo.
0: autoconclusiu, està molt ben dibuixat, la Nonfina té un estil espectacular, i ens porta una visió una mica més adulta del que és enamorar-se i de que a vegades les coses no siguin fàcils. Tot i així, és un manga amable i que us recomano perquè, ja us dic, a vegades els tomos únics molta gent li fa cosa perquè, oh, i en un tomo no
1: Sí,
0: s'expliquen
1: i no,
0: la narrativa.
1: i que la que t'enganxis als personatges, pues que els trobaràs a faltar després, que
0: Em
1: també
0: trobaràs molt a
1: passa.
0: faltar, però sempre està l'elecció de rellegir-ho.
1: Sí,
0: I jo crec que
1: exactament.
0: aquestes dues noies us agradaran i, a més, us enamoraran.
1: Que bé.
0: Per tant, Just Friends, que és aquest manga que publicava Anna Onfina ara fa uns anys, jo crec que sempre és un bon moment per tornar-hi a ell.
1: I preciosa la portada, eh? És que m'ha passat abans
0: Sí.
1: un
0: He fet una...
1: pantallazo amb totes i dic, mira, va molt bé perquè així ho vaig veient una mica la cosa i em sembla
0: No, no
1: preciosa la
0: només...
1: portada.
0: No, és que no és només la... Té molta sensibilitat i té molta gràcia fent les tires còmiques. Ella té un Patreon que tu et pots subscriure i llavors per la subscripció de X diners al mes pots rebre enganxines de la croqueta i l'empanadilla,
1: Vale.
0: allà fa les tires còmiques que després, quan tenim la sort, les publiquen. Però com no és tan fàcil per als autors d'aquí publicar còmic i el còmic que vols, doncs a vegades també val la pena recolzar-los
1: I
0: online.
1: tant, em sembla molt
0: Llavors,
1: bona
0: l'Anna
1: idea.
0: Alfina val la pena que busqueu tot el que té, perquè per mi és una de les millors autores que té, i més amb si ens agraden les coses kawaii i amb un estil tan bufó i tan sensible. Jo
1: Fantàstic.
0: crec que val la pena tenir-la.
1: Molt bé.
0: Et recomano una cosa, que i això sí que ens en anem a un món adult. Es diu Blue. Es va publicar el 2004. Té 232 pàgines. Ho va publicar Ponent Moon. Ponent Moon publica poques coses i les coses que publica acostumen a estar molt, molt seleccionades. Llavors, potser és un dels primers mangas d'amor entre dues noies que ens va arribar, però el dibuix és dur i la història és dura.
1: Carai.
0: Aleshores, he volgut agafar una mica d'amor de tot arreu. I per mi aquest és un dels tomos autoconclusius més bons que et pots llegir. La Kayako i la Masami van veient com la seva relació d'amistat es converteix en un amor obsessiu. Quan les dificultats del dia a dia es junten amb els problemes que van tenir abans i amb els somnis que volen, de les coses que volen fer, es troben en què potser el seu amor és una barrera. I aleshores han de veure si tirar endavant o no i què els hi costa això.
1: Val, quin preu.
0: Exacte, a quin preu els hi costa i sobretot en un manga que està tot dibuixat. Aquí no ens el van portar 100% igual, ens el van fer a blanc, negre i grisos, però originalment està publicat tot en blau, blanc i negre. Llavors, una mica aquesta tristesa, el
1: Clar,
0: blu,
1: clar,
0: el
1: clar.
0: color blau que ens transporta a una relació adulta entre dues noies i què han de fer per seguir endavant i si aquest seguir endavant val la pena o no.
1: O
0: És una
1: sigui,
0: història
1: és
0: molt bonica.
1: des del dolor, eh? Des de la duresa, des de la dificultat, sí.
0: Sí, perquè té un punt obsessiu a la necessitat que tenen l'una de l'altra i al mateix temps és una història bonica, trista en alguns moments i no avançarem al final. Aleshores, Blue jo crec que aconsegueix sent un dels gèneres d'un manga que no estem tan acostumats a veure pel seu dibuix, per la seva narrativa,

0: I que jo crec que val la pena també tenir a la biblioteca si busqueu alguna cosa diferent. Blue, de Ponent Món, jo crec que us sorprendrà i val molt, molt la pena.
1: Que bo, fantàstica.
0: Tenim encara per una altra?
1: Sí, i tant, i
0: No,
1: tant, i tant,
0: no
1: i tant.
0: mira, hi ha un, en tinc diversos, però per si de cas només ens queda aquest. L'any passat em van regalar un manga que estic... Va ser l'any passat o aquest any? La veritat és que cada cop
1: Bueno, el temps
0: estic...
1: passa molt de pressa i ja no ens en
0: Ui,
1: donarem ni
0: ui,
1: serà el
0: cada
1: següent.
0: cop, però cada cop pitjor,
1: Sí,
0: eh? És
1: això
0: una
1: ho
0: cosa...
1: hauríem de parar una mica, eh, en tot això. Sí.
0: Sí, és una brutalitat i per alguns encara ens passa més
1: Sí.
0: sovint. Mira, és un... només té dos tomos i es diu Bolsa de paper Kun está enamorado,
1: Ah.
0: de la Maevi. El dibuix és molt... així com la nau fina, sabeu quan parlem d'autors que tenen un traç molt determinat? Doncs aquesta autora, la Riko Maevi, té un traç dolç, però se la reconeix que és ella. De què va? Tenim un tipus que es passeja per pels passadissos de la universitat amb una bossa de paper amb dos forats als ulls. Vale? Què és? Un assetjador? És un
1: Clar,
0: pervertit?
1: clar.
0: És un jove universitari que està boig per una noia.
1: Ah.
0: Llavors, viu ocult rere aquesta bossa de paper
1: No, ningú s'hi
0: i ja.
1: fixarà, ningú el
0: No, i
1: veurà.
0: clar, els seus companys pensen que és un pervertit o que està boig o... I res més lluny de
1: Ai, que bo.
0: la realitat. El que passa és que és, però tremendament tímid. O sigui, és tan tímid que tot i així, gràcies a la bossa, s'ha declarat a la noia que li agrada i l'ajuda. Llavors, la Umi, així com la seva amiga li diu que s'allunyi, que és un pirat, que aquest tio només té males intencions, només veu bondat en les persones i creu que és una persona entranyable. I llavors és un manga molt divertit i a més perquè ens anem descobrint per què porta la bossa a banda de la timidesa i com evoluciona la relació d'amistat entre la Umi i aquest noi de la bossa de paper al cap. És una història universitària molt simpàtica en què si veiem a la primera coberta ell està com declarant-se amb la bossa de paper
1: Home,
0: completament al cap
1: si no, no el
0: posada.
1: coneixeríem, clar, si no, no
0: Ah,
1: reconeixeríem qui és.
0: i en canvi a la segona el veiem ballant amb la noia i amb la bossa una mica aixecada del cap.
1: Està
0: Aleshores,
1: molt.
0: crec que està bé veure com es poden superar els límits de les persones, de tot allò que ens impedeix ser nosaltres mateixos pel què diran
1: Sí, sí.
0: o per la timidesa o pel que sigui. I és un manga completament entranyable, es llegeix molt ràpidament i jo crec que si us agraden les històries romàntiques i a més amb un toc de divertit i esbojarrat, us diria que Bolsa de paper Kun está enamorado és els dos tomos que necessiteu. Curtet, per també fer pausa d'aquestes col·leccions que semblen no acabar mai
1: Sí.
0: i que us agradarà moltíssim.
1: Està molt bé.
0: Us
1: Està molt bé
0: agradarà
1: i em sembla
0: moltíssim.
1: que fa una metàfora molt interessant del que és el que molts cops sobre un aspecte o sobre una procedència o sobre una manera ja donem,
0: Exacte.
1: comprem tot el pack sencer, no? És a dir, en aquest cas,
0: Exacte.
1: pel fet de la bossa o ja intuïm moltes coses, no? I no, a lo millor li trobem una explicació i podem superar aquesta dificultat o aquesta característica per descobrir totes les altres que tingui, no? És a dir, a vegades només ens fixem en alguna, tant pot ser en una molt positiva com en una molt negativa, no? I podria ser al revés, no? Podria ser algú que és molt atractiu i que després és un poca-solta, no? Per dir d'alguna manera, és a dir
0: Exacte, és
1: que...
0: que aquestes coses mai les pots saber.
1: Sí.
0: Aleshores, jo crec que a aquest li heu de donar una oportunitat segur,
1: Molt bé, molt bé.
0: segur,
1: Doncs,
0: segur.
1: escolta, guardem els que quedin per una pròxima edició, perquè
0: Oh, i tant.
1: hem fet una bona selecció avui, que ja estem anotant. L'avantatge que tenim amb la Selena és que això després ho podem escoltar a la carta on de Cerpones barra
0: Home, i
1: Catalunya,
0: tant.
1: per si algun nom se'ns ha escapat allò perquè dius, és que encara estava anotant el d'abans i ja n'apareix un altre que també m'interessa. I així ho podeu revisar. sense complicacions. És sempre un plaer poder escoltar-la i tenir totes aquestes propostes que, si no, d'altres...

0: d'altra manera ens seria totalment desconegut, d'un món que està aquí entre nosaltres, que cada cop agrada més, que cada cop ho comentem a la secció de Paula Mérida, que a nivell de cinema més està funcionant. I comentàvem una cosa amb el Pablo, per acabar, només si ens ho pots confirmar, que és que jo li deia que tenia la teoria, perquè diu, però esto es que ya había estado en serie, ¿cómo va esto? Jo dic, em dóna més la sensació que, a diferència del cinema, anem a dir convencional, o de les estrenes fins ara, que era una cosa nova, que després a lo millor ho veies en plataformes, aquí és una mica com quan ja la sèrie ja està feta, a lo millor pues, es busca com un especial, o com un final, o com un recopilatori d'alguna de les trames o subtrames del que ja porta molt de temps fent-se, no? Molt, molt possiblement.
1: És així. I a més perquè ve acompanyat de molts altres suports. Els mangas que triomfen s'emeten per sèries. Tenim un avantatge en els últims anys, que és les plataformes. Exacte. Les plataformes ens han acostat no només a les sèries d'animació, sinó ens han acostat també les pel·lícules asiàtiques que van molt en línia, i pel·lícules també asiàtiques que ens acosten també a aquest món del manga. Pensa que abans era un rara avis veure segons quina animació, arribava molt poca cosa, arribava molt poc manga, i a més, per exemple, el festival de l'Asian Film Festival de Barcelona, que ara precisament està fins al 9 de novembre, celebrant-se a Barcelona, va començar el 29 d'octubre, ens porta més de 120 títols procedents de tot Àsia i Pacífic. Quan anava als primers festivals asiàtics, veies pel·lícules de tot Àsia i Pacífic i eren com, ostres, era l'únic lloc on un estudiant de japonès com servidora podia escoltar japonès. Sí. No era fàcil poder escoltar el doblat o veure pel·lícules xineses que et deixaven trastocadíssim, vietnamites, llavors, o coreanes. Avui en dia, aquí no es fan els fans dels dorames coreans són brutals, n'hi ha moltíssim, però és que abans ens arribava a comptagotes. I encara gràcies a les iniciatives dels festivals com l'Asian Film Festival de Barcelona, que està sempre donat el suport des de Casa Àsia, que un dia parlarem de Casa Àsia.
0: Fantàstic, però, i tant.
1: Tenim un moment molt dolç que al mateix temps ens complica l'elecció perquè hi ha molta cosa al mercat.
0: Doncs sí, sí, sí. No, no, bueno, però mira, más vale que eso sobre que no que falte, com diu el clàssic. Un plaer escoltar a Selene Corp la setmana que ve. Més una abraçada ben forta.
1: Abraçada.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I sí, el temps passa, els dies passa, els anys, i és que així és la història, i com que aquí ens agrada molt parlar de història, doncs també aquest any ho fem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut, bon any.
1: Bon any.
0: I és que sí, parece que fue ayer, que era 2025, o sembla que fos la setmana passada. Sí, tècnicament.
1: Literalment.
0: Sí, tècnicament ho era, però bueno, sí, ja ens trobem a 2026, però també moltes ganes de seguir aprenent. Cap on viatgem avui, Òscar?
1: Doncs mira, jo he començat 2026 amb molta aventura i amb ganes de viatjar. I mira, val, que jo no sóc gaire viatger, però llegint un llibre, quan parlarem amb el seu autor, és que m'han entrat unes ganes d'embarcar-me en un dhow, que és un vaixell típic, podríem dir típic, més o menys, dels mariners de l'oceà Índic, un vaixell d'origen àrab, endinsar-me en l'oceà Índic, entrar al Golf Pèrsic, potser no anar cap a Aràbia Saudí, que estan les coses no massa complicades,
0: sí,
1: però sobretot la costa oriental d'Àfrica, l'Aràbia Fèlix, que deien els llatins, i també a partir dels grecs, que és el sud d'Aràbia, Yemen, Oman, els ports de Mombasa, de l'illa Zanzíbar, davant de Kènia, i de Tanzània.
0: Sí.
1: És a dir, viatjar, deixar-te portar pels monsons, arribant cap a la Índia, potser una mica més enllà, cap a Indonèsia. És a dir, jo m'he trobat molt aventurer aquest inici d'any. I mira, m'he trobat molt aventurer, òbviament, des del sofà de casa meva.
0: Evident, bueno, també està bé, també és una opció, sí, sí.
1: Però clar, aquí tenim avui l'autor d'aquest llibre, que ell no s'ha estat al sofà de casa seva, al contrari. Ha estat navegant, ha estat viatjant durant dècades, i és que ell acaba de reeditar a l'octubre del 25 a Galàcia Gutenberg un llibre, Los árabes del mar, que té un subtítol preciós, Tras la estela de Sinbad, de los tortos de Arabia a la isla de Zanzíbar, que ja et fa una idea de que viatjarem. L'autor és Jordi Esteve i ja el saludem. Molt bona nit, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Gracias por pasar por el programa. Aquí somos de viajar un poco desde el sofá, porque ya nos va bien, leyendo se disfruta mucho. Yo he podido estar en Zanzíbar hace unos cuantos años y lo recuerdo especialmente como una joya de otro tiempo también, ¿no? Aún tiene ese componente un poco salvaje, que me imagino que en estos viajes se vive como en diferentes épocas, ¿no?
2: Sí, sí, es un poco un viaje. Bueno, todo el mundo está cambiando muchísimo,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí,
2: sobre todo estos últimos 10 o 20 años ha cambiado de una manera enorme, ¿no? Y yo recuerdo un primer viaje a finales de los 80, que era un Zanzíbar muy distinto al de la última vez que ya estuve, que viajé, ¿no? Pero a mí me pasa una cosa, es decir, aunque cambien los lugares, cambie la gente, todo se vuelva más turístico y así, a mí lo que me gusta es la memoria, que es lo que he ido a buscar, ¿no? Entonces queda

Prepareu-vos per la nostàlgia, que avui parlem d'una sèrie que es diu Los Problemas Crecen. Quan va arribar la televisió nord-americana l'any 1985, ningú no estava preparat per una cosa tan perillosament revolucionària com una família gairebé feliç. Pare present, mare treballadora, fills amb problemes assumibles i un saló prou gran perquè hi capigués una lliçó moral per episodi. La sèrie creada per Neil Marlins es va emetre durant 7 temporades a la cadena ABC i va convertir els Seaver en una de les famílies més reconeixibles dels 80, fins al punt que encara avui és impossible veure una sitcom familiar sense notar-ne l'ombra projectada darrere del sofà.

La premissa era d'una simplicitat desarmant. Jason Seaver, psiquiatre, decideix treballar des de casa per tenir cura dels fills mentre la seva dona, la Maggie, periodista, reprèn la seva carrera professional. Això que avui sonaria fins i tot innocent, a mitjans dels 80 era gairebé ciència-ficció domèstica. Un pare que cuina, escolta i fa de terapeuta improvisat als seus fills. Un escàndol. Però Los Problemas Crecen ho va vendre amb un embolcall tan blanc, tan polit i tan somrient que va aconseguir colar una petita revolució dins del menjador de mig planeta sense que ningú truqués a la censura. El gran pilar de la sèrie era Alan Thicke, que donava vida a Jason Seaver. Thicke no només era l'actor protagonista, sinó també una mena de brúixola moral amb celles pròpies. El seu personatge era la síntesi perfecta del pare idealitzat dels 80. Afectuós però ferm, progressista.

0: però no massa, i sempre preparat per deixar anar un discurs final que tancava l'episodi amb una abraçada emocional i una música que et feia sentir millor persona només per haver-la escoltat. Aquesta moralina en vena, com l'han definit alguns crítics amb el temps, va ser precisament una de les claus de l'èxit. I també una de les causes que la sèrie envellís de manera peculiar. Però si alguna cosa va fer esclatar el termòmetre de popularitat de Los Problemas Crecen, va ser el personatge de Mike Seaver, el fill gran, interpretat per un jove Kirk Cameron. Mike era el rebel domèstic, un gamberro controlat, aquell adolescent que sempre tenia una resposta irònica a punt i que, sense adonar-se'n, es va convertir en l'ídol juvenil del moment. Cameron va passar de ser un actor adolescent més a un fenomen fan, amb pòsters, carpetes... Bueno, la Superpop, per exemple, li va dedicar pàgines i pàgines. Una legió de seguidors que feien cua emocional per qualsevol somriure seu. La sèrie, de fet, va anar girant cada cop més al seu voltant, una decisió que amb el temps tindria conseqüències creatives i personals força intenses.
1: Vale, está bien. Tengo una idea. Voy a ir a buscar unos bollos de Navidad. Y quién sabe, es posible que Papá Noel crea que es la oportunidad perfecta para traer mi regalo. Ya me entendéis.
2: ¿Cuándo vais a ir a recogerlo?
3: Hacia las 4.
2: Uy, ¿le va a hacer tanta ilusión?
3: Jason, ¿a mí cuánta ilusión me va a hacer mi regalo?
4: Eso depende. ¿Has sido buena o has hecho travesuras?
3: He sido buena y he hecho travesuras.
4: A Papá Noel le encanta que seas traviesa. ¡Eh, chicos! ¡Está nevando!
2: ¡Oh, qué bien! ¡Tendremos navidades blancas!
3: Con lo que me gusta. ¡Qué bonito!
0: Al costat de Kirk Cameron hi havia Tracy Gold, que interpretava Carol Seaver, la filla aplicada, responsable i aparentment immune al caos adolescent. Carol era l'antítesi de Mike, i aquella tensió constant entre el fill problemàtic i la filla perfecta era un dels motors narratius més recurrents de la sèrie. Però darrere de les càmeres, la història de Tracy Gold va acabar sent una de les més dures associades a Los Problemas Crecen. Durant el rodatge de les últimes temporades, l'actriu va patir una greu anorèxia nerviosa que va posar en risc la seva vida. La producció va haver d'aturar-se en diversos moments i el seu estat de salut es va convertir en un secret a veus dins del sector. Anys després, la mateixa Gold explicaria com la pressió estètica, la fama prematura i el ritme de treball havien contribuït decisivament a la seva malaltia. Aquest contrast entre la imatge idíl·lica de la família Seaver i els drames reals del rodatge és una de les paradoxes més fascinants de la sèrie. Mentre la pantalla tot es resolia amb diàlegs enginyosos i abraçades terapèutiques, fora de càmera hi havia tensions, decisions creatives discutibles i un control ideològic cada cop més estricte. Especialment a mesura que Kirk Cameron va anar aprofundint en les seves creences religioses. A partir de la tercera temporada, l'actor va començar a influir de manera directa en els guions, oposant-se a trames que considerava immorals i pressionant perquè la sèrie adoptés un to encara més conservador. Això va tenir conseqüències molt concretes. Personatges femenins van desaparèixer sobtadament perquè no encaixaven amb la nova visió moral del protagonista, i algunes línies argumentals es van suavitzar fins a límits gairebé absurds. L'exemple més conegut és el d'una actriu acomiadada després que Cameron expressés la seva incomoditat per haver de compartir escenes romàntiques amb ella, simplement perquè no estava casada a la vida real. La ironia és evident. Una sèrie que predicava la tolerància i l'empatia acabava aplicant filtres morals força restrictius dins del propi equip.
2: Ah, menudo espectáculo. Yo estaba a tope.
5: Es que hoy costaba la mitad. Gracias.
2: Es muy bonita.
5: No está mal.
2: Si eso no está mal, ¿cómo serán para ti las guapas?
5: El físico no lo es todo, parece un poco tonta.
2: ¿Tu mujer ideal debe ser inteligente?
5: Sí, me gusta la mujer intelectual. Pero también ha de ser romántica. Pero no tomárselo muy en serio. Sí, así.
2: ¿Y qué más, eh?
5: Espera un momento. Estás pensando en alguien en concreto, ¿no?
2: Sí.
5: Leslie.
2: ¿Leslie?
0: Malgrat tot, Los Problemas Crecen van seguir acumulant audiències i consolidant-se com una de les sitcoms familiars més exitoses del moment.

0: Tanc gairebé asèptic, la feia ideal per al consum familiar massiu. No hi havia cinisme, ni sarcasme corrosiu, ni conflictes que no poguessin resoldre's en 22 minuts. En una dècada marcada per l'excés, la sèrie funcionava com un bàlsam televisiu, un espai on tot era comprensible, tot era ordenat i, sobretot, moralment tranquil·litzador. També va ser una fàbrica de futurs rostres coneguts. Un dels més destacats va ser Leonardo DiCaprio, que es va incorporar al repartiment en les últimes temporades interpretant Luke Brower, un jove problemàtic acollit pel Ciber. DiCaprio era encara un adolescent, però ja deixava entreveure una intensitat interpretativa que desentonava lleugerament amb l'univers polit de la sèrie. La seva presència va portar un toc de drama més cru, gairebé realista, i va ser una de les últimes apostes narratives abans que la sèrie comencés a perdre pistonada. L'acollida crítica de Los Problemas Crecen sempre va ser correcta, però poc entusiasta. No era una sèrie revolucionària, ni tampoc formalment arriscada, però tampoc no ho pretenia. El seu objectiu era clar: oferir entreteniment familiar amb valors clars i una dosi justa d'humor. I això ho feia amb una eficàcia gairebé industrial. Amb el pas dels anys, però, la lectura ha canviat. El que abans semblava progressista, un pare a una casa, una mare treballadora, avui es percep sovint com a paternalista, carregat d'una visió del món molt concreta i poc diversa.
1: No solamente he nacido en Salinas, sino que siempre he vivido allí. Y cuando mi padre dijo que nos íbamos, fue un shock.
2: Sin duda.
1: Pero cambiar está bien, en fin. ¿Quién quiere que la vida sea siempre igual día tras día?
2: Yo no.
1: Sitios nuevos, nuevas aventuras.
2: ¿Nueva gente?
1: Sí, las cosas inesperadas.
2: Sí. Bueno, esta es mi casa.
1: ¿En serio? Yo estoy a solo un par de manzanas.
2: ¿Ah, sí?
1: Será el destino.
2: Debe ser.
1: Pues podríamos ir juntos al colegio alguna vez.
2: Bueno, suelo ir en autobús o me lleva mi hermano. Sería una buena idea.
0: La influència cultural de la sèrie, però, és innegable. Va consolidar un model de sitcom familiar que seria replicat fins a l'extenuació durant dècades. Va convertir frases, situacions i arquetips en material de referència. I va marcar tota una generació d'espectadors que encara associen la televisió familiar a aquell tipus de relat. Fins i tot les seves limitacions formen part del seu llegat. Los Problemas Crecen és també un document sociològic dels 80, una finestra a les pors, aspiracions i contradiccions d'una Amèrica que volia veure's a si mateixa com una gran família ben avinguda. Quan la sèrie va acabar, el 1992, ho va fer sense grans escàndols ni finals tràgics. Simplement va dir adéu, com havia viscut, amb un somriure i una lliçó final. Els actors van seguir camins molt diferents, alguns allunyant-se completament de la interpretació, d'altres arrossegant durant anys el pes de la fama primerenca. Alan Thicke va continuar sent una figura popular a la televisió, mentre Kirk Cameron va abraçar definitivament una carrera vinculada al cinema religiós, trencant gairebé tots els ponts amb el seu passat com a ídol adolescent. Avui, revisitar Los Problemas Crecen és un exercici estranyament reconfortant i incòmode alhora. Hi ha una nostàlgia sincera, una sensació de seguretat narrativa que costa trobar en la televisió actual. Però també hi ha una càrrega ideològica que es fa molt més visible amb la distància. Potser aquesta és la seva gran virtut involuntària, permetre'ns entendre com ha canviat de la manera d'explicar les famílies, els conflictes i els valors a la petita pantalla.
1: Lo siento. La culpa es
2: mía.
1: No
2: importa.
1: Estaba buscando a Joyce. A James Joyce.
2: Pues no sé dónde lo guardan. No estudio aquí.
1: Ah, ¿no? ¿Y a qué universidad vas?
2: ¿Universidad? NIU.
1: Claro, ¿quién si no?
2: Sí, yo a la NIU. ¿Y tú a cuál vas?
1: Yo estudio aquí, en segundo. Vaya, veo que te gusta F. Scott Fitzgerald.
2: Hago un trabajo sobre Suave es la noche.
1: Un gran libro.
2: Lo sé, es una historia tan triste, tan romántica. Me encanta la idea de expatriados sentados en un café de París, bebiendo vino y hablando del arte, de la vida y de la...
1: ¿Vamos a tomar algo? Perdona, he sido muy brusco. Me llamo Sandy.
2: Yo, Carol.
1: Hola.
2: Hola.
1: Pues estaba pensando en hacer una pausa y me preguntaba si querrías ir conmigo a la cervecería de enfrente.
2: ¿Yo? ¿Una cervecería?
1: También tienen vino. Podemos hablar del amor, del arte, de la vida y de... París.
2: Vaya, suena muy bien, pero tengo trabajo.
0: En definitiva, los problemas...

Problemes Crecen no va solucionar els problemes del món, ni tan sols els de la televisió. Però durant 7 temporades va oferir una fantasia domèstica tan ben empaquetada que milions d'espectadors hi van voler creure. I potser això, en el fons, ja és tota una lliçó, encara que no surti als últims 5 minuts de l'episodi.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Nits de ràdio amb David Cervelló.

0: Veureu, aquí a Nits de Ràdio tenim el concepte de que és una estona, és un temps que mentre doncs, esteu desvetllats o preparant algun examen o treballant, perquè hi ha moltes feines nocturnes, doncs ens agrada fer-nos companyia els uns als altres, anar-nos escoltant i que de tot puguem anar fent el nostre camí. I part d'aquesta família, part d'aquest èxit, consisteix també en el món del coaching, i això ho fem amb en Jordi González Guillem. Benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i una matinada. Molta energia, eh?
0: Sempre, sempre. I més amb aquests... Hi ha molts moments al llarg de l'any que la gent s'envalentona i agafa el concepte d'un inici, de començar els reptes, però qualsevol dia és un bon dia per començar un repte, i és que avui el Jordi ens vol parlar de començar de nou.
1: Sí, mira, David, tornar a començar de nou a la vida és un procés, a veure, l'intervenció que implica, mireu, acceptar el passat.
0: Sí,
1: va. Deixar anar allò negatiu. Mm-hmm. Mirar al present i dissenyar un plan per ara, mindfulness, centrat en tu, sobretot amb molta paciència, flexibilitat i enfocat i reflexionant les teves realitats. Sempre, i orientat als teus somnis, aprenent dels errors, i sempre és possible a qualsevol edat.
0: És fantàstic perquè cada una d'aquestes parts, aquests procés que ens està explicant avui en Jordi, és molt important. I si no els fem, és a dir, cadascú, Jordi, digue'm si m'equivoco, però cadascú trigarà més o li donarà més gigabytes cada un d'aquests sí. aspectes, però no ens en podem oblidar cap. Perquè qui se n'en deixa un ja no està fent bé el camí. Qui no accepta el passat, per exemple, començant pel primer que deies,
1: sí, correcte.
0: No està començant de nou. Igual està repetint coses, però no està començant de nou, oi?
1: Sí, acceptar el passat no vol dir oblidar-te del passat, sinó
0: correcte.
1: Superar el passat.
0: Correcte, correcte.
1: Perquè és un aprenentatge, És un aprenentatge.
0: És treure una conclusió, no? Llavors...
1: Sí, exactament. Reflexionar sobre allò que vas fer, que les coses potser no et van sortir com tu pretenies, però en canvi has pujat un grau més, correcte o no?
0: Si no, no és aprendre de l'experiència o no és madurar el teu instint, no és tenir aquest olfacte es basa en certs errors, sempre i quan aquests errors els haguem assimilat. I això no vol dir fustigar-se ni tot, al contrari, és treure les conclusions per ja no haver-hi de pensar més. Et quedes amb les conclusions i no amb els fets, no?
1: Sí, això està molt ben enfocat perquè el que acabes de comentar, perquè aquests errors es té que deixar anar allò negatiu,
0: sí.
1: correcte o no?
0: Sí, és un altre dels punts que deies que és claríssim, és deixar anar.
1: Sí, deixar anar allò negatiu no vol dir no tindre responsabilitat,
0: correcte.
1: Sinó enfocar-te que realment allò no era l'idoni per tu o pels altres, i tu estàs ja en un procés de viure ja el present, correcte o no? És un graó, és un camí per etapes. I si tu vius el present, què vols dir? Que ja estàs obert i enfocat a dissenyar un pla per ara. Correcte o no? Ara, l'aprenentatge de tot aquesta... A veure, aquest històric que tu has estat passant en una sèrie d'experiències i decisions que has pres, correcte?
0: Sí, perquè aquest deixar anar és en part per dir, mira, em quedo com si haguéssim amb els aprenentatges, em quedo amb el que ara sé.

0: em permet saber, però clar, no puc anar amb una motxilla plena de pesos, perquè em costarà més. És a dir, he de preparar-me, he de vestir-me una mica pels reptes que tinc ara, i això implica, doncs, mira, aquesta jaqueta potser li tenia molt de pressi, però també em recorda d'altres coses. Potser he d'agafar una altra jaqueta, no?, per dir alguna cosa.
1: Sí, es té que renovar emocionalment una persona.
0: Exacte.
1: Mm-hmm. O sigui, tu aquesta jaqueta, d'alguna manera, no és que hagi passat de moda.
0: Correcte.
1: Sinó que ja no te la pots posar, ja no t'abriga lo suficient,
0: sí,
1: o no et dona aquella imatge que tu realment volies, no? Correcte. Sí. I sobretot, una cosa molt important, centrar-te en tu. Però centrar en tu no vol dir oblidar-te dels demés.
0: Correcte.
1: I no, centrar-te en tu vol dir treballar-te tu i també millora el teu entorn, correcte?
0: Mm-hmm.
1: Això és molt clar. Moltes vegades, no, és que sembla que sigui egoista, no. El que tu, si estàs bé, radies benestar, correcte? Mm-hmm.
0: En això és molt important, i s'entén que sí, cada persona serà un món en quant als temps, en quants cops ho necessita, però és molt important també estar sol, estar sola un temps, dedicar-te temps a pensar, estar sol, perquè qui està constantment doncs, pensant i fent i estant amb altres, no està construint el que més faria pels altres. Que si es dedica un temps a si mateixa, no?
1: Sí, estar sol o estar sola vol dir poder enraonar i conversar amb tu mateix.
0: Exactament.
1: Amb tu mateix. Perquè moltes vegades, és a dir, anem tan devolits,
0: Sí.
1: passa? Que no tenim temps de poder conversar. És a dir, moltes coses les fem per impuls animal, correcte o no?
0: Sí.
1: De manera visceral.
0: Sí.
1: O sigui, està bé, però tenim que comptar, nosaltres sempre diem comptem hasta 10, però comptem hasta 10 no per parlar o reunir amb els altres, sinó inclús per poder-te escoltar tu.
0: Mm-hmm.
1: I percebre el que tu sents de tu mateixa o tu mateix.
0: Per tant, és un, com si diguéssim, un mirar-se al mirall, no?
1: Sí,
0: per l'autopercepció, però també un mirar-se al mirall per dins, i ser aquesta autopercepció interna, no?
1: Sí, un chequeo.
0: Un chequeo,
1: O sigui, un checklist, que es diu, un chequeo, que vol dir? És a dir, buscar les teves fortaleses, quines són les teves qualitats, debilitats, amenaces, manques que tens, i sobretot equilibrar tot això. Perquè, mira, per fer un canvi a la vida i per poder començar de nou, tens que ser conscient de lo que t'està passant.
0: Correcte? Totalment.
1: I quin és el treball personal que tens que fer tu? Nosaltres això, en el coaching, ho tenim molt clar, perquè nosaltres no facilitem els resultats, sinó facilitem perquè la persona pugui l'acompanyem perquè pugui reflexionar i pugui assolir tot allò que realment se proposa i mereix la persona, correcte?
0: Totalment. I a partir de que ja hem mirat aquesta introspecció, aquest mirall,
1: sí.
0: i ja estem preparats, deies una cosa molt, crec que és molt necessària i molt important, que és que el futur, ja no dic mig o llarg plaç, es construeix avui, no? Es construeix amb el que fem avui. Això no vol dir que avui és que ho he de fer tot, perquè no. Però vull dir, el que estàs fent avui és el més important,
1: Sí, no, mira, el futur es comença des d'avui. Mira, n'hi ha una cosa, cada dia és un futur diferent, per això sempre podem començar de nou.
0: Exactament.
1: És a dir, moltes vegades, no, és que solament tenim una oportunitat. Mira, David, en la vida tens tantes oportunitats com tu provoquis tindre-les.
0: Efectivament.
1: Correcte? O sigui, no et donis per vençuda ni per vençut.
0: Jo que sóc de Sants veig passar molts trens, no? Perquè hi ha gent que diu, no, és que el tren solo passa una vez. Home, jo que sóc de Sants, els trens passen constantment. O sigui que el que passa és que ni ens hem de pujar tots els trens, ni hem de pensar que només aquest m'agradava. No, pensem-ho, no? Reflexionem una mica, no, això?
1: Sí, jo la consulta moltes vegades, el que tu deies dels trens.
0: Sí.
1: Diu, quin tren tinc que agafar? Dic, el primer que tens que fer és estar a l'estació.
0: Que bo.
1: És estar a l'estació. Perquè, clar, el que tu no pots fer quan el tren no estàs en una estació no pots agafar un tren.
0: Correcte.
1: No?
0: Correcte.
1: Perquè és el que passa. Moltes vegades, o sigui, si tu vols... Ara, el tren el decideixes tu.
0: Sí.
1: Correcte? No?
0: Sí.
1: El dic a la gent.
0: És a dir, no vol dir que pugis al primer tren, no vol dir que esperis a l'últim. No, és estar a l'estació, estar atent i saber triar,
1: Sí, estar a l'estació, que vol dir estar en l'actitud de poder agafar el tren de la millora. Nosaltres, jo sempre dic que ni una millora contínua, però primer tens que millorar. Què és millorar? És començar a funcionar, que jo dic, a començar a caminar. En aquest cas, te muntes dintre el tren, moltes vegades, escolta, però és que jo m'agrada estar a la locomotora. No, a últim vagó, no et preocupis, ja arribaràs a la locomotora.
0: Ja arribaràs, tu puja.
1: Si tu puja el tren, encara no n'hi hagi aire condicionat a l'estiu.

Sí, a vegades s'ha de ser una mica valent per pujar a l'estiu quan no hi ha aire condicionat i, diguem-ne, toca estar muy cerca del prójimo, que diuen, eh? Però, bueno, escolta, en qualsevol cas, tota aquesta situació... Sí, fins i tot aquest exemple tonto que dic sempre per fer una mica d'humor, aquesta situació que dius, home, doncs potser, mira, no m'he pogut ni asseure, feia calor,

0: Uau, que bé que estic. Pues ja fins i tot aquesta sensació ja t'està donant experiència, ja t'està donant moviments, oi que sí?
1: Sí, mira, és fonamental això que dius, però quan tu puges al tren, en què hi hagi gent que sua,
0: sí, sí,
1: que
0: sí.
1: tothom sua i tot això, vol dir que estàs anant al destí.
0: Sí, senyor.
1: Correcte?
0: Sí,
1: Estàs
0: senyor.
1: anant al destí i sobretot acompanyat de gent, correcte? Estat, en què no estiguis dialogant, estàs mirant, estàs reflexionant, però mai sense fiscalitzar, sense criticar ningú, sinó que estàs mirant a les persones. I també tenim un llenguatge que és el kinesèctic o el llenguatge no verbal, que també estem aquella mirada,
0: sí.
1: Que millor mirar algú te dona una idea de moltes coses a la vida.
0: Totalment. I a més, Jordi, té aquesta paràbola, la del tren, de que sí. res és etern. I això també ens ajuda, ni lo bo ni lo dolent. Per tant, aquell moment d'angoixa o d'ansietat que et pot generar el dir, ostres, quina mala olor que fa, o mira... No, saps que és limitat quan arribis, quan et baixis. Per tant, també et dona aquestes eines, de dir que, de saber temporalitzar les coses,
1: Sí, i també temporalitzar i valorar tot allò.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Perquè a la vida moltes vegades diem, escolta, no és que volem ja, no, valores... Mira, les coses, i jo sempre ho dic moltes vegades, les coses quan arriben fàcils, també se'n van fàcils,
0: correctament.
1: I n'hi ha que saber valorar tot allò que tenim i el que podem aconseguir. Però també, abans de voler dir, escolta, és que jo volia aconseguir això, no. Disfruta del camí i tot allò que estàs assolint arribarà un resultat molt bo, però és el dia a dia. Per això començar de nou és per mi una virtut i una actitud molt bona que tinc que tindre molta confiança i tirem que tirar endavant, tu. Endavant.
0: Totalment. I mira, mira, ara mitja Catalunya, o almenys tota la Catalunya que ens escolta, s'està dient, pues venga, vámonos, está viniendo para arriba, que diu el clàssic, perquè és un plaer sempre, totes les setmanes, poder escoltar. Tenim aquesta sort de tenir com un mini divan, totes les setmanes, aquestes hores que ens va molt bé. Jordi González Guillem, un plaer escoltar-te com sempre fins la propera setmana.
1: Fins la propera, David. Molt bé.
0: Que començarem de nou,
1: Sí, correcte, cada dia.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Com diem sempre, l'aventura de viure és apassionant. I quan una cosa és apassionant, no vol dir que tot sigui flors i violes, fàcil, ambaixada, eh? Quan és ambaixada tots anem ràpid, eh? Però quan és cap amunt costa més, de mantenir el ritme. Doncs això, si volem que la vida sigui apassionant, vol dir que té molts reptes i moltes coses que, fins i tot, no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que no eren com pensàvem que serien, però el que hem de fer és aprendre dels professionals, de la gent que sap del que parla i que ens pot guiar en aspectes tan emocionants, tan apassionants i tan sentits com és l'educació i els nostres adolescents, que sí, tots sentim quan arriben determinades edats, ui, ara comença, ui, aquesta edat, ja veuràs tu. Bueno, doncs escolta, tinguem bones eines, menys ja t'ho trobaràs, o ui, prepara't. No, doncs prepara't és llegir llibres com Cuando la adolescencia duele, claves para cuidar la salud mental de tu adolescente. I està escrit per la Sònia López Iglesias. Sònia, gràcies per passar pel programa.
1: Hola. Encantada d'estar, d'acompanyar-vos avui.
0: El que diem, no és tant, ui, prepara't, que ara ve l'edat bona. No, doncs preparar-se és això, és documentar-se, és llegir, sí. És aprendre de la gent que en sabeu i de veure quins són els mecanismes que hem de seguir. Una de les frases que més m'agrada del teu llibre és aquesta que diu: el miedo a equivocarte con tu adolescente desaparecerá cuando entiendas que no necesitas ser perfecto, sino coherente. És que no es pot explicar millor, eh?
1: Exacte. Bueno, o sea, també tothom parla de l'adolescència com una etapa molt complicada d'acompanyar, no? I jo ho sé, soc mare de dos adolescents, o sigui, parlo en primera persona i a més soc mestra, sí. Que porto molts anys treballant a l'adolescència. És una etapa complicada, però si la entenem ens ajuda molt a entendre sobretot les conductes, que moltes vegades reaccionem d'una forma molt desmesurada amb conductes que són totalment normals, no? I pròpies de l'edat, i sobretot si entenem què està passant en aquest cervell, no? Que s'està transformant al llarg de tota la

0: adolescència, ens fa pensar que res del que fa el nostre fill, no? O fins i tot el nostre alumne a l'aula,
1: sí.
0: No és res personal contra
1: Clar,
0: nosaltres,
1: clar,
0: sinó
1: clar.
0: que és fruit d'aquesta transformació, d'aquesta metamorfosis, no? De canvis tan gran que està experimentant, no?
1: Un primer element clau que hauríem d'entendre tots és que quan nosaltres érem adolescents, quan són adolescents els nostres fills, nets, nebots, fillols, el que sigui, és que els temps canvien. I ja només pel context ja tenim diferències. Per tant, vol dir que
0: Sí.
1: hem d'estar disposats també a aprendre i a deixar-nos portar per aquesta experiència vital, no?
0: I també, sobretot, jo sempre opino en totes les xerrades que dono, no? Que com és possible que haguem oblidat que no fa tant nosaltres érem adolescents i que i teníem conductes molt similars a la que tenen els nostres fills, no?
1: Totalment, clar, és que jo a vegades penso, Sònia, que com estaria jo en aquesta adolescència ara, no? És a dir,
0: Exacte, exacte. Sí,
1: és
0: sí, sí,
1: totalment
0: sí, sí.
1: diferent.
0: Sí. I el que necessita un adolescent no és un adult que es passi el dia cridant, donant sermons o criticant o posant unes expectatives, perquè
1: Sí.
0: si algú ho fem, els pares d'adolescents, és posar expectatives
1: Sí,
0: altíssimes, no?
1: sí, sí.
0: El que necessiten els nostres adolescents és pues, pares i mares que vulguem acompanyar i sobretot que els hi vulguem regalar aquesta serenor que ells no troben en el seu interior per aquesta metamorfosis de canvis, no? Cerebrals, cognitius, personals, emocionals, físics. Llavors, jo crec que una frase que ens pot ajudar molt és pensar que un adolescent, per ell, és molt difícil créixer. Llavors, si ho tenim molt present, ens fa ser molt més empàtics, no?
1: I és que, clar, quan llegia el llibre, hi ha uns elements que van quedant clars. És a dir, que evidentment que cada adolescent és un món, com cada persona
0: És
1: és un
0: un
1: món,
0: món, sí.
1: i cada pares, mares, vull dir, és un món també, i les circumstàncies, i tothom el que ha de posar és la millor de les intencions, que això serà evident. Però a partir d'aquí fas molt una distinció, i em sembla molt necessari, per dir-ho d'alguna manera, amb les coses que ajudaran, és a dir, no que faran que tot sigui fàcil, sinó coses que ajudaran i coses que segur que fa que vagi pitjor la relació o la connexió. Això és importantíssim tenir-ho clar, oi?
0: Pues sí, és que està tot molt lligat a conèixer correctament l'etapa per poder acompanyar amb aquest equilibri, amb aquesta serenor que els adolescents necessiten. Si jo entenc que el meu adolescent té un cervell que encara no està preparat, no? Biològicament per controlar els impulsos, per gestionar correctament les emocions, per exemple, per planificar, per organitzar-se, el que jo entendré que el meu adolescent el que necessita no és una bomba
1: Clar.
0: perquè no sap organitzar-se, sinó que l'ajudi en aquesta organització, no? Que li mostri que tinc ganes d'ajudar-lo a planificar-se correctament, a planificar correctament les emocions, que el que nosaltres hem de fer és sumar a aquest adolescent, no restar amb aquestes bronques que moltes vegades, moltes de les xerrades, no? que dono, els pares em diuen que ens passem tot el dia discutint, no?
1: Clar,
0: I llavors
1: clar.
0: En una casa... I clar, al final és que es fa molt incòmode la convivència, perquè és diari, no?
1: Sí.
0: Aquestes baralles, no? Llavors aquest coneixement ens dona molt poder, no? Molta, sobretot molta presència i molta consciència, no? Del que està vivint el meu adolescent per dintre, no? I sobretot donar-li les eines que ara necessita.
1: Hi ha molta gent que no entén un concepte que tu defenses bé, que
0: Sí.
1: és doncs l'apego seguro, és a dir, les mostres
0: Sí.
1: d'estima,
0: d'afecte,
1: d'afecte,
0: no?
1: que per mi són innegociables, vull dir, perquè, escolta, al final què volem? Volem el millor per aquesta criatura? O, bueno, doncs de mons demostrem-ho, no? I donem el millor de nosaltres. Però hi ha molta gent que té malentès com que això no entenc que és totalment diferent de malcriar o que és totalment diferent de consentir o de ser el millor amic del teu fill o la teva filla. Són coses totalment diferents.
0: Totalment diferents, perquè l'afecte, no? El demostrar aquest amor incondicional, no? que necessiten, perquè ho necessiten sentir primer per saber que continuem sent els seus pilars a la vida.

0: igual que ho hem fet al llarg de la seva infantesa.
1: Una xarxa,
0: eh?
1: I, també.
0: Però, exacte, bueno, hem de ser el pilar fonamental, sí, perquè, sí, perquè puguin preguntar-nos, puguin sentir-se, sí, doncs, aquest recolzament que necessita. Total. Però és que aquest efecte no està, o sigui, no vol dir que no hi hagi uns límits
1: que sí, que
0: molt
1: sí,
0: clars a casa, eh? I sobretot una responsabilitat. Uh-huh. I llavors, moltes vegades aquesta educació en positiu s'ha confós, com que el nen sempre ha de fer, no? O l'adolescent en aquest cas, ha de fer el que li faci feliç. La vida no és així. O sigui, jo li he de mostrar, li he d'oferir aquest efecte, no? Amb les meves mirades, amb les meves paraules, amb la meva presència, fins i tot a l'adolescència molt, amb els meus silencis, no?
1: Sí.
0: Que jo demostri que respecto aquesta intimitat que ara necessita, no? Però el que sí que s'ha de fer a casa amb l'adolescent és pactar, consensuar uns límits i també consensuar les conseqüències de què passarà si ell salta aquesta línia vermella.
1: Totalment. També destaques aspectes que, com l'exigència, l'exigència totalment...
0: Està molt lligada també a la responsabilitat.
1: Sí, correcte,
0: o sigui,
1: correcte.
0: He d'ensenyar-li, no, a desenvolupar al màxim els talents que tingui.
1: Les seves capacitats.
0: Però això no vol dir exigir unes notes de 10, sinó que dintre de la teva potencialitat l'has de treballar. No? Has de treballar unes habilitats que sobretot necessitaràs al llarg de la teva vida, no? I llavors marcar responsabilitats a casa, marcar horaris d'estudi, consensuar aquests límits, aquestes normes ens ajudaran a no passar-nos tot el dia entre baralles i sobretot entre amenaces, perquè si alguna cosa fem els pares dels adolescents és passem el dia amenaçant, no?
1: No, jo faré cita de dos clàssics. Un és Simeone, dient que l'esforç és innegociable. És a dir, els resultats no. Però l'esforç sí. Si un s'ha esforçat en la mesura de la seva capacitat, doncs ha donat el que tenia. No es pot exigir més. És fantàstic. Els resultats depenen de molts altres factors. Per tant, ser resultadista és el pitjor que podem fer, no només amb els nostres fills, sinó amb nosaltres mateixos.
0: I
1: per una altra banda, per citar ja grans pensadors, Eugenio deia allò d'aquell nen que li portava les notes a casa, que havia suspès, i el pare li deia, diu, estas notes me traes, a tu edat George Washington era el primero de la classe. I el nen li deia, diu, sí, però la tuya ja era presidente de los Estados Unidos. Vull dir que tampoc no seria tu que a què em vens a donar lliçons a mi, no? És a dir, que al final cada persona ha de seguir el seu camí, i molts cops hi ha aquestes expectatives frustrades en els fills del que no has assolit com a pare o com a mare.
0: En tots els hàbits, àmbits, ho veiem, no? En l'esport, amb les notes escolars, amb la música, volem que siguin sempre els primers. I clar, si tu, jo sempre m'ho imagino, no? Si el meu jefe, no? Mai em donés un reforç positiu, no? O valoreix el meu esforç, que moltes vegades és el que fem amb els nostres adolescents, doncs els nostres adolescents què passa? Doncs que baixen els braços, perquè tenen la sensació que facin el que facin, mai arribaran a l'alçada d'allò que demanen els seus pares, no? Llavors, unes expectatives massa altes el que farà és trencar totalment el nostre vincle, i sobretot que no existeixi una motivació, no?, en l'adolescent, perquè total, ho faré malament, no? Moltes vegades ens treuen un buit i ens diuen, però què ha passat, no?, amb els dos punts que no has tret, no?, comptes de valorar els buit que has aconseguit.
1: Sí, o sigui, veure més els dos errors que els buits encerts, això és el pitjor, que podem fer. M'ha agradat molt que en una part del llibre dius... Destaques un aspecte que em sembla molt necessari, perquè tot això són com fulls de ruta que ens hem d'anar recordant, no? I un d'ells deia...
0: Com un mantra, diari.
1: Com un mantra, total. I era... m'ha encantat. Los consejos no solicitados le incomoden. I és que és totalment cert. És a dir, nosaltres hem d'estar ja a punt... I en la mesura del que puguem, evidentment, i dels nostres coneixements, hem d'estar a punt per a quan ens demani consell. Però quan els donem sense que siguin sol·licitats, és una imposició, segurament, no?
0: Exacte. Mira, ens funciona, a mi a casa em funciona molt de preguntar, vols que et digui el que jo penso?
1: Correcte.
0: I llavors, de vegades em diuen no. I jo el que no he de fer és no enfadar-me, sinó he de respectar, no?
1: Sí.
0: O moltes vegades també em diuen...

0: Sí, ¿no? ¿Tú qué farías
1: Clar.
0: o tú qué opines, ¿no? Llavors, quan a l'adolescent no se sent jutjat, pues torno a explicar, continuem sent el pilar
1: Que bo.
0: on es pot agafar, no? Perquè l'adolescència és molt complicada per ells, no? Però, clar, si tenen al seu costat pues, una persona que només intenta donar lliçons i que moltes
1: Lliçons.
0: vegades no és coherent amb el que diu, amb el que fa, doncs a l'adolescent el que sent és que se sent sol,
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Perquè no entén, se sent, bueno, sent que aquesta incoherència, no?
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: llavors, què farà? Pues buscar aquests pilars fora del nucli familiar.
1: Cortocircuit, és allò que estava imaginant això,
0: Exacte.
1: no? Algú mirant la pantalla, nen, deixa el mòbil! I mentre
0: I tu
1: el
0: l'estàs
1: pare, i,
0: mirant,
1: clar, i tu
0: exacte.
1: el segueixes allà mirant-lo i aquí tenim un problema greu.
0: Exacte.
1: Parles també del que pot ser els pensaments negatius, no? Que puguin ser
0: Sí.
1: recurrents. I a mi em sembla molt interessant això, perquè aquí
0: Sí.
1: és on nosaltres hem de canviar el xip, no? Fins
0: Sí.
1: i tot, ho saps bé, que a l'escola
0: Sí.
1: recentment s'han fet canvis importants. Quan es diu allò de
0: Sí.
1: no ens digueu sobretot, jo us recordo, fa anys que em van dir, no digueu sobretot, és que el meu fill, la meva filla, no és bo en matemàtiques. I, escolti, tu,
0: Sí.
1: vostè què sap? Vull dir, escolta, ja l'estàs condicionant amb això. Potser
0: Clar.
1: ara no li interessa i d'aquí 2 anys resulta que és una eminència. Vull dir que
0: Exacte.
1: deixem una mica més que... No busquem classificar tant. És que és bo amb això. Bueno, potser ara és bo amb
0: Exacte.
1: això i d'aquí 5 anys serà bo amb una altra cosa. És a dir, deixem que vagin fent, no?
0: I sobretot regalem moltes experiències
1: Sí,
0: diferents,
1: sí,
0: no?
1: sí,
0: Perquè
1: sí, sí,
0: ells
1: sí.
0: puguin tastar, no?
1: Total.
0: A tots nivells, a nivell científic,
1: Total.
0: a nivell esportiu, a nivell de tot, no?
1: Total.
0: Contra més experiències tingui aquest nen o aquest adolescent, més facilitat tindrà d'anar construint el seu propi autoconcepte, no? I sobretot identificar quins són els seus talents i quins són les seves debilitats. Però
1: Total.
0: no una debilitat en una visió negativa, sinó en algo que potser o segurament m'implica molt més treball de fer que, per exemple, una cosa que en el que jo tinc un talent, no? I
1: Totalment.
0: llavors, ajudar al nen o a l'adolescent a identificar aquest talent, no? Aquestes habilitats que té i totes les pues, dificultats, no? També l'ajuda a crear aquest autoconcepte que serà importantíssim per la creació d'una bona autoestima.
1: Totalment. És fantàstic el llibre de la Sònia López, Cuando la
0: Moltes
1: adolescencia duele.
0: gràcies.
1: Una última pregunta que et volia fer, és una mica reflexió, també, Sònia, però vull la teva opinió. És que, clar, em venia pel cap preguntar-te, no? Escolta, i el jovent ara amb les xarxes, que complica tot aquest accés de valoració externa, aquest risc d'estar pendents d'aquesta dopamina, dels likes i tot això. Però aquí estenc la pregunta, i quants pares i mares també estan una mica
0: I tant.
1: obsessionats amb això? Vull dir que no el tenen
0: I
1: fàcil,
0: tant.
1: el jovent, per
0: I
1: entendre
0: tant.
1: l'autèntica relativització de tot això, oi?
0: Exacte. Mira, jo l'altre dia pensava, no?, una reflexió, perquè nosaltres pensem que tot el que estigui relacionat, per exemple, en les xarxes socials és
1: Sí,
0: negatiu,
1: sí.
0: sí? Nosaltres el que ens ha de preocupar molt, molt és, no és només el temps que passen els nostres adolescents enganxats a les xarxes, sinó el per què les utilitzen.
1: Que
0: Perquè hi ha
1: bo.
0: adolescents que les utilitzen per buscar
1: Sí, sí,
0: informació,
1: sí, sí.
0: no? Per estar
1: Sí, sí,
0: al
1: sí.
0: dia, no? I a més, ara, per exemple, els adolescents el WhatsApp no l'utilitzen.
1: Correcte.
0: Parlen a través del WhatsApp del xat d'Instagram o de TikTok.
1: Sí.
0: Llavors, el que jo m'he trobat és que jo, per exemple, sóc una persona activa en xarxes socials per la meva feina,
1: Sí.
0: però jo també rebo comentaris de seguidors o seguidores o persones que no em segueixen, adultes, no? Que estan plenes de crítiques poc constructives, no?
1: Totalment
0: O he
1: d'acord.
0: vist a les xarxes, no? Moltes persones que han deixat d'estar en xarxes per tots els inputs negatius que reben i
1: Sí,
0: no ho
1: sí.
0: reben d'adolescents,
1: Sí,
0: ho
1: sí,
0: arriba,
1: sí.
0: no? I
1: Uf.
0: nosaltres pues, critiquem, no? La capacitat crítica que té un adolescent, que el seu cervell encara no està preparat,
1: Sí.
0: però no valorem aquesta capacitat crítica que ha de tenir un adult que té un cervell ja preparat
1: Sí,
0: per
1: no,
0: fer-ho, no?
1: anava a dir que jo molts cops em trobo amb serveis que encara no estan preparats a moltes a edats molt més avançades,
0: Exacte,
1: això.
0: exacte. Llavors és molt fàcil, no? Com
1: Ai.

0: criticar el que fan els joves, sí, no? Sí. Que hi ha joves que és veritat, que no en fan un bon ús, mm-hmm. però també els adults hauríem de fer-nos també un plantejament, el que dius tu. Moltes vegades diem, és que et passes el dia, no? Sí, sí. Enganxat al mòbil, i jo també ho faig. Pues, és la idea de...
1: Fem teràpia junts, els hi podem dir.
0: A nosaltres, per exemple, a casa, amb dos adolescents, ens ha anat molt bé marcar els espais on no hi ha pantalles per ningú.
1: Fantàstic, fantàstic.
0: Sí, en comptes de prohibir els moments que hi ha, sí, doncs, per exemple, durant els diners no mirem pantalles, quan surt sortim junts. Llavors és anar trobant estratègies perquè pues, per arribar a una coherència, però no només a nivell d'educació dels adolescents, sinó també dels adults.
1: Sí, perquè si no passa com quan va haver aquesta apagada, cada cop i volta, com que no hi havia mòbils ni res, la gent s'adonava compte que tenia més fills del que pensava, eh? Vull dir que mai se sap. En fi, cuando l'adolescència duele, el trobeu a Destino, i està escrit per la Sònia López Iglesias. Sònia, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies per la teva invitació.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: plat en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, venim d'una nova nit de mal dormir amb una temperatura nocturna molt elevada. I avui ens espera més calor i humitat. Al matí el sol i els núvols alts dominaran la situació, excepte el delta de l'Ebre, i a la tarda hi haurà xàfecs i tronades al Pirineu i al Prepirineu, quan a les temperatures tindrem valors màxims de 32 graus tant a Barcelona com a Tarragona, de 37 a Girona i de 38 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Més de 300 ajuntaments i diverses entitats han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya, el conegut com a Plater, i obrir un nou procés de planificació amb més participació del territori. Joan Valentín, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Les entitats crítiques consideren que el document prioritza la instal·lació de plaques solars en sòls agrícoles i que no té prou en compte alternatives com les teulades, els aparcaments o altres espais ja urbanitzats.
4: Renovables sí, però ben fetes, i diem planificació sí, però ben feta. Per tant, s'ha de fer en participació ciutadana i incorporant criteris lògics.
3: En una entrevista a la Brúixola d'Estiu, una de les fundadores de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, Montserrat Cubaró, també ha denunciat que el procés s'ha elaborat sense prou consens amb els municipis i ha defensat replantejar el document abans d'avançar en el desplegament de noves instal·lacions renovables.
2: Más de uno Catalunya.
1: Cop policial contra l'explotació sexual a Catalunya. Desmantellen una organització criminal que obligava dones a prostituir-se. La Policia Nacional ha detingut 4 persones, 3 a Castelldefels i una a Reus. L'operació també ha permès alliberar 5 dones. Pere Parés, bon dia.
5: Bon dia. La policia assegura que els responsables de la xarxa obligaven les víctimes a estar disponibles les 24 hores del dia, acceptar totes les pràctiques sexuals que els demanaven als clients, cedir la meitat dels diners que guanyaven i desplaçar-se allà on les enviaven. La investigació va començar amb el testimoni d'una dona que va ser captada a Colòmbia. Allà un home es va guanyar la seva confiança oferint-li una feina com a teleoperadora i posteriorment proposant-li traslladar-se a Espanya per treballar com a encarregada d'una casa de cites. Amb la falsa promesa de cobrar 6.000 euros al mes, la dona pensava que hauria d'encarregar-se de gestionar clients, organitzar cites o publicar anuncis. Un cop aquí, però, la van forçar a exercir la prostitució. Quan ella es va negar, els responsables de l'entramat li van dir que havia contret un deute de 4.000 euros pels costos de desplaçament i que havia de pagar prostituint-se. La policia ha comprovat que almenys 5 dones es trobaven en una situació similar.
1: I també la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home per venda fraudulenta de cites d'estrangeria. L'arrestat es feia passar pel responsable d'una gestoria i oferia els seus serveis a través de les xarxes socials. Segons la policia, l'home enviava a les víctimes confirmacions de cites falses i els exigia un pagament de 67 euros i mig. Quan les víctimes descobrien l'engany i reclamaven la devolució dels diners, els feia arribar un suposat justificant de transferència per simular que els havia reembolsat.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Parlem de política. Jaume Duch demana paciència per desencallar l'oficialitat del català a la Unió Europea. El conseller d'Afers Exteriors assegura que encara s'ha de fer molta pedagogia per fer entendre que la llengua no és un caprici, sinó una qüestió de sentiment, de pertinença i d'identitat. Marcos Díaz, bon dia.
6: Bon dia. Jaume Duch defensa que el govern central hi treballa des del primer minut per aconseguir que el català, gallec i euskera es puguin fer servir en plenitud a la Unió Europea. Ho fa, diu, sense fer soroll, perquè és una negociació que requereix paciència i tranquil·litat. Per aquest motiu, el conseller d'Afers Exteriors és partidari de portar el tema a votació només quan es tingui assegurada la unanimitat dels 27 països membres.
7: No tindria cap sentit anar al Consell a provocar una nova discussió o, en el pitjor dels casos, que tinguéssim una votació amb un resultat que no fos unànim. Per tant, hem de continuar fent la feina amb optimisme. Jo sóc optimista, jo penso que això acabarà sortint.
6: Paraules de Jaume Duch en una entrevista a Europa Press, on també ha celebrat l'aval del Tribunal Europeu a la llei d'amnistia, i ara demana al Suprem que l'apliqui el més aviat possible a Carles Puigdemont i la resta de condemnats o processats.
1: El Partit Popular, mentrestant, denuncia que la política migratòria de Pedro Sánchez no només tensa els serveis públics de comunitats autònomes i ciutats, Marcos, sinó que també, a parer seu, afavoreix el barraquisme.
6: Sí, això és el que està passant a la ciutat de Barcelona, considera el PP. El seu líder municipal, Daniel Cirera, carrega contra el president del govern central perquè atribueix la proliferació d'assentaments a l'entrada descontrolada de migrants.
8: El fracaso político de Pedro Sánchez, que ha renunciado a controlar las fronteras de España. Y el segundo fracaso, el del alcalde Gianmarco Iboni,

0: que ha acabado normalizando que Barcelona conviva con asentamientos ilegales repartidos por toda la ciudad. Esto es el barranquismo franquista en el siglo XXI.
1: Per la qual cosa, Daniel Cirera exigeix a l'alcalde de Barcelona un pla de xoc per erradicar els assentaments que hi ha a la ciutat.
2: Más de uno Catalunya.
3: A Ponent ja ha començat la collita de la pera Conference, però ho ha fet amb sabor agradolç. La forta calor d'aquest estiu provocarà pèrdues, diuen, d'entre un 40 i un 80% de la collita en el 60% de les finques. En moltes d'elles poden quedar per sota dels 8.000 quilos per hectàrea, segons Unió de Pagesos. Alguns agricultors han activat els sistemes d'aspersió antigelada per mirar de reduir aquestes afectacions de les calorades, però des del sindicat Unió de Pagesos demanen al Departament d'Agricultura un pla de reconversió. Ho diu Jaume Gardenyes, de l'entitat.
4: Nosaltres ja hem fet diverses reunions amb el departament, hem demanat un pla de reconversió varietal, més que res per aquesta varietat, perquè ens demana molta humitat i aquest any no hem tingut i els propers anys podria ser que tampoc la tinguéssim.
2: Más de uno Catalunya.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos són nostra meta.
7: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques, i ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
2: Más de uno Catalunya, amb Van Nautiel.
3: Ara que passen 28 minuts de les 8 del matí, repassem l'actualitat esportiva amb José Agustín Gómez. Bon dia.
8: Bon dia. Julián Álvarez, objectiu prioritari per la davantera del Futbol Club Barcelona, va tornar ahir als entrenaments de l'Atlético de Madrid, però no va poder veure's amb el seu entrenador Cholo Simeone ni amb Miguel Ángel Gilmarín, perquè cap dels dos es trobava a la ciutat esportiva Matalassera. Dimecres és la data marcada perquè es pugui produir alguna d'aquestes trobades. El Barça rebutja una primera oferta del PSG de 40 milions més variables per Ferran Torres, i des d'Anglaterra s'apunta que la darrera oferta que ha fet el club barcelonista al Manchester City per Rodri és de 65 milions fixos més 5 en variables. El blaugrana Ronnie Bargi es va lesionar a l'entrenament d'ahir. A l'espera del resultat de les proves mèdiques, el jugador podria patir el trencament del lligament creuat del genoll dret, el mateix del que va ser operat un any abans de signar pel club blaugrana.
3: I aquests últims segons els dediquem a la cultura. Avui escoltem la música de Rosario.

0: La petita dels Flores actua aquesta nit al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Ho fa amb una gira que recorre els seus 30 anys de trajectòria. I amb ella acabem aquest informatiu que ha comptat amb Ivan Gustems al control tècnic i els deixem de nou amb Más de Uno i Miguel Ondarreta aquí a Onda Cero.
1: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Les nits daurades es viuen a Salou i aquest any, més que mai. Fins al 15 d'agost, gaudeix de la música en directe a Merche, del millor tribut a Mecano, d'espectacles per a tota la família, de més de 100 activitats, d'un eclipsi solar únic i d'un gran castell de focs artificials que il·luminarà el Mediterrani. Aquest agost, emociona't, comparteix i viu les nits daurades. Vine, t'hi esperem per celebrar junts la màgia de l'estiu a Salou. Un missatge de l'Ajuntament de Salou.
3: Noms propis de l'esport català.
4: Jaume Llavarola és un porter professional d'hoquei sobre patins, nascut a Igualada el 31 de juliol del 1975. Està considerat un dels millors porters de la història d'aquest esport. Format a l'Igualada, amb qui va guanyar 4 Copes d'Europa, ha jugat al Barça, Piera, Lloret, Liceo, Blanes i Girona. També va ser internacional amb la selecció espanyola. El 2014 va fitxar pel Girona Club Hoquei i allà continua. I Avarol explica per què ha relat el club gironí.
5: Bueno, va començar tot sent una miqueta... Perquè jo vaig plegar mitja temporada del Club Patí Blanes, no? I jo necessitava entrenar, evidentment. Jo necessitava no fer un peron tan llarg. I el Club Girona em va donar l'oportunitat d'anar a entrenar en el club. Simplement entrenar. Però bueno, jo estava tan a gust, estava tan content i tot això, i em van dir si em volia quedar. I bueno, pues vaig dir que sí. Era un club de primera nacional catalana, no m'importava, jo ja havia fet, creia que ja havia fet tot el que tenia de fer en el hockey, i vam dir, bueno, pues pugem aquest club a Hockey Lliga i mantinguem allà un cert temps. Jo no m'imaginava 9 anys aquí ja, però goita, jo m'imaginava un parell o 3 anys, pugem a Hockey Lliga i plego, goita, pues és mentida. Vam pujar i m'he quedat aquí i estic supercontent.
4: Jaume Llavarola és un dels noms propis de l'esport català.
3: L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaZero.es.
6: /Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es/Catalunya.
7: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: Escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
1: Les nits daurades es viuen a Salou i aquest any, més que mai. Fins al 15 d'agost, gaudeix de la música en directe amb Merche, el millor tribut a Mecano, d'espectacles per a tota la família, de més de 100 activitats, d'un eclipsi solar únic i d'un gran castell de focs artificials que il·luminarà el Mediterrani. Aquest agost, emociona't, comparteix i viu les nits daurades. Vine, t'hi esperem per celebrar junts la màgia de l'estiu a Salou. Un missatge de l'Ajuntament de Salou.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Noms propis de l'esport català.
5: El Pau Ribas és una llegenda del bàsquet. El Prat, el Joventut de Badalona, el Baskonia, el València i el Barça han gaudit dels seus triples i de la seva entrega sobre el parquet. Membre també d'una generació històrica de la selecció espanyola amb dues medalles d'or a l'Eurobàsquet del 2015 a França i al Mundial del 2019 a la Xina. Amb 38 anys ha dit adeu al bàsquet professional i ho ha fet en el club del seu cor, que com a badaloní que és la penya.
6: Això ha canviat una mica, el nivell d'entrenament està molt més controlat, el tema de greus lesions, doncs les recuperacions són molt millors que fa, no et diré 20 anys, inclús 10 anys, ara és tot molt més fàcil, hi ha molts més elements que t'ajuden, al final l'alimentació, l'entrenament, doncs el tipus de jugador que ets, o també haver-hi una qualitat física, no només d'atlètica, no? Sinó al final de resistència i de... Bueno, jo estic bé... Crec que podria haver jugat algun any més si no hagués estat a la penya i hagués estat un altre club. Potser buscaria un parell d'anys més de jugar, però sent la penya no volia moure'm més d'aquí i al final la decisió és la que és.
5: El Pau Ribas és un dels noms propis de l'esport català.
7: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
8: Más de uno. Más radio.
9: Y más España Mágica, porque es el momento de acercarnos a descubrir lugares y destinos marcados por la historia, la leyenda también con Fran Contreras, que esta semana, como nos contaba el pasado jueves desde Toledo, iba a poner rumbo a Galicia. Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
10: Buenos días. Bien, bien.
9: Me alegro.
10: Buenos días, Begoña. Buenos días a toda la familia de Más de Uno. Así es. Desde el pasado sábado estoy en Galicia, en a miña terra galega. Ya sabes que me crié en esta tierra y que sí. La mitad de mi familia es gallega. Y si en temporadas anteriores hemos hecho secciones en Galicia, en y desde la provincia de La Coruña y Lugo, este año, esta temporada veraniega, vamos a recorrer la provincia de Pontevedra para conocer dos lugares que nadie se debe de perder cuando viaje por nuestra España mágica.
9: Bien.
10: El primero de ellos, en la costa, en la todavía desconocida por muchos Rías Baixas, en la frontera con Portugal. Mira, estoy en la cima de un monte, el de Santa Tecla, en uno de los etiquetados fin del mundo o fin de la tierra, porque aquí en época romana terminaba el mundo conocido y empezaba el gran mar. Estoy a 400 metros de altura, casi tocando el cielo, y rodeado por un paisaje con una vista panorámica que sobrecoge. Hay un manto de nubes. A mi izquierda contemplo la desembocadura del río Miño y Portugal. A mi derecha, a mis pies, la marinera villa de Aguarda, La Guardia, y dominando todo el horizonte la inmensidad del océano Atlántico. Y estoy caminando entre un centenar de cabañas circulares de piedra que forman uno de los castros más espectaculares, destacados y emblemáticos que hay en Galicia, de los más grandes del noroeste peninsular. El castro de Santa Tecla, asentamiento para el ser humano desde época megalítica, como avalan sus petróglifos, grabados en la piedra con formas geométricas de espirales y círculos, que señalan este enclave como mágico y sagrado de

0: A Onda Cero Catalunya comença La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
1: Les onades de calor es podrien triplicar a les ciutats d'Espanya de més de 40.000 habitants d'aquí a l'any 2050. A Catalunya, l'impacte serà més gran a la costa del Baix Llobregat, que serà el més afectat. Així es desprèn d'un nou informe que ha fet el Barcelona Supercomputing Center i el Laboratori d'Idees 300.000 quilòmetres, que alerta que al sud del litoral de Barcelona és on la calor augmentarà més respecte als estius actuals. És a dir, senyora, senyor, això ja no anirà millor. El risc de tenir més onades de calor és més elevat a ciutats com Anoting, Castelldefels, Gavà i el Prat de Llobregat, però també Vilanova i la Geltrú, capital del Garraf. Aquest escalfament va lligat a l'augment de la temperatura del Mediterrani, que s'està produint a un ritme més accelerat del previst. El personal s'està coent al mar, que ara mateix està a més de 27 graus. És dimarts, és 11 d'agost.

0: Ciutat d'Estiu és un programa que es realitza des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, a la Rambla de Barcelona. Veus aquí no ens toca, aquí, aquesta calorada que arribarà en aquestes ciutats del Baix Llobregat, però no, no pateixin que també ens arribarà. Aquí, a la Rambla de Barcelona, en aquest estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, realitza aquest programa l'Ivan Gustems Carreño, que ja està en el seu segon dia d'incorporació després de les vacances i ja li està baixant el color de torrat de la pell, és el que passa. A l'Anna Utiel Argudo ja li ha baixat fa dies el color de la pell, però encara manté cert to moreno. Anna, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, doncs ara trista perquè pensava que encara m'aguantava.
0: Sí, t'aguanta, però ja va baixant, va de baixada.
1: Ja es notes, no?
0: Ella que és el múscul informatiu d'aquesta redacció i que aixeca les notícies que de seguida ens explicarà. Aquest programa de ràdio fa possible en Peter Hendrik Fanés. Peter, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
0: I la Clàudia Moreno Lozano, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui ens acompanya també l'home que ja saben que té un col·laborat entre mans que té a veure amb els preus que es paguen pels les fitxes dels esportistes, en aquest cas dels futbolistes. És en Pere Parés Isern. Pere, bon dia.
4: Bon dia, com estem?
0: Que ens explica la crònica dels esports a Los Ricos También Lloran, que és el capítol que obrim diàriament per explicar l'actualitat del dia. En fi, senyores, senyors, les 12:22 comença aquest programa.

A partir de quarts de dues vindrà aquí en Víctor Ruiz Nobel, que ja saben que cada dia ens porta coses dels 80 i dels 90 que algunes potser no haurien de tornar, altres estaria bé que s'haguessin quedat per sempre i altres és millor que no apareguin mai més.

0: la vida. Però avui ens porta una cosa que és molt familiar, molt popular, que crec que pot acabar generant la participació de vostès que ens escolten, perquè espero que algú ens estigui escoltant tot i estar a la platja, no? Vostè està mateix entre onada i onada i porta els auriculars amb l'app d'Onda Cero, que s'han de descarregar si no la tenen. Fa bé, fa bé. Si no, se la descarrega, és magnífica, i allà ens pot escoltar des de qualsevol ciutat d'Espanya, pot escoltar Onda Cero, bueno, i del món, pot escoltar Onda Cero Barcelona, Onda Cero Tarragona, Onda Cero Lleida, Onda Cero Vilanova, Onda Cero Girona, totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya. Deia jo que si ens està escoltant des d'una platja, potser està vostè amb la tombona aquella, la gandula, que el tindrà tot el dia estirgassat a la platja, o amb la cadireta aquella de la qual no s'aixeca, sempre sota el parasol i amb protector solar. Però no sempre ha estat així. El dia de platja, a vegades, en un temps pretèrit, no tenia protector solar, no tenia... De fet, no és que no tingués protector solar, és que tenia reavivador del moreno, no? del color de la pell. En fi, coses que es feien al passat i que no s'haurien de fer. En Víctor ens parlarà també dels elements que portem a la platja. La nevera, la síndria sota la sorra, que s'enterrava sota la sorra, el pollastre arrebossat, que això qualsevol nutricionista diu que no es pot portar perquè hi ha gèrmens en aquella nevera. Bé, és igual, no ens hem mort. Cap dels que hem anat a la platja ens hem mort. Però també l'inflable, la pilota aquella d'aquella marca de crema hidratant que totes i tots tenim, és un element de platja que no pot faltar. Vostè...
1: Vamos, que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la Coca-Cola.
0: Bueno, aquest encara, però les que fan massatges... Les que fan massatges no us deixeu tocar per les que fan massatges, si us plau. En fi, avui parlem del dia de platja, perquè crec que és interessant que fem una fotografia de com anàvem a la platja i de com hi anem ara en família. Anna, tu eres molt de portar-te la casa al damunt?
2: No, la veritat és que no, però, perquè tinc sort que estiuejo a Coma-ruga i estic a propet de la platja, però sí que és veritat que el clàssic, estava pensant en elements clàssics del dia de platja d'abans, són com les 3 hores aproximadament de digestió,
0: sí.
2: Perquè si no, clar, en aquell, jo me'n recordo que era com, si no et banyes immediatament després d'haver menjat,
0: sí,
2: el que
0: no,
2: has de fer és esperar...
0: Dues hores
2: ben bones, que si no morim ofegats tots.
0: Això no.
3: No fotia les postes al costat de la platja perquè així ja no se'n tallava res i ja corre.
0: Això és un mite, ho dic jo.
2: Sí, sí, sí.
0: Dir que, és igualment mite que el suc de taronja que se li van les vitamines.
2: Exacte.
0: En fi, la Clàudia Moreno va molt a la platja?
4: Zero.
0: No?
4: No m'agrada gens. No m'agrada el sol, no m'agrada la sorra.
0: Ja, tan bruta.
4: Sí, no, és, no sé, i el sol, em molesta molt el sol.
0: Però són 2 mesos a l'any, 3 com a molt.
4: Que puc passar a casa tranquil·lament.
0: Val. El Peter ha anat molt a la platja últimament?
3: Sí que hi vaig, però ara miro més... O sigui, abans, quan era més petit, era anar a la platja i no mirava les hores, és igual, no em posava crema, res. I sí, sí, de petit...
0: La pell té memòria.
3: Ni tant que té memòria. Si ara m'haig de posar cada despertés de crema, no, dic, noto la pell una mica seca o com que pica, i dic, no... I ara estic amb la parasol, també la tenda aquesta d'aquestes que es desmunten i es fan... Doncs
0: hi ha gent que s'emporta la quechua a la platja i munta allà tot el xiringuito de la família sencera. Potser no cal que s'emporti vostè la tenda o la carpa sencera, perquè la platja no és seva. Però, en fi, hi ha platges com les de Castelldefels, per cert, i de Gavà, que són molt amples, i la gent allà s'hi emporta molt avituallament. En Pere no és gaire de platja, no? Perquè té un blanc nuclear bastant interessant.
5: No sé a què t'estàs referint. Mira, jo tinc un color de pell que em connecta molt amb la platja, més concretament amb les sèpies de la platja. Mm-hmm. O sigui, un blanc...
3: Les meduses, també.
5: Exacte, sí. I, bueno, ho passo bastant malament, la veritat. Haig d'anar molt en compte amb la crema, amb tapar-me el cap, perquè si no...
0: És una pell que és horrorosa per anar a prendre el sol.
5: Efectivament. No és només cremar-me, sinó també els marejos, les nàusees... Sí. Arriba va ser una cosa bastant punyent.
0: Però marejos per què?
5: Perquè em pica el sol al cap i em dona una insolació rapidíssima. En mitja hora ja el forn fa cling i ja estic fotut.
0: En qualsevol cas, avui l'anàlisi del dia és què s'emporta vostè a la platja quan hi va passar el dia. No s'hi ha de passar el dia, tampoc. Vull dir, segurament qualsevol expert en dermatologia els dirà que tot el dia sota el sol, no, si vostè s'emporta 5 o 6 parasols, llavors sí, però, o la carpa. Però tot el dia no cal que hi sigui. En qualsevol cas, com que la família hi va tot el dia, vostè què s'emporta a la platja? Aquell inflable que no falta i que la acaba fotent mar endins i quan no se n'adona, doncs ja està amb mar endins. Això és molt perillós. O aquella barca de pedals que també té vostè a casa, que la té rudimentària, o la lloga allà a la vora de la platja, o una canoa. O què s'emporta a la platja i a la nevera? Què hi porta a la nevera? Perquè diuen els experts també en nutrició que en aquesta nevera n'hi pot haver certs aliments. Anna, tu què hi portes a la nevera?
4: Cervesa.
0: Però la cervesa escalfa.
4: No, per això la porto a la nevera.
0: Però s'escalfa molt ràpid.
4: Sí, bueno, doncs mira, te la veus. No, i aigua és molt important. Fa molta

0: ràbia quan estàs de camí a la platja i dius, oh, l'aigua, perquè després et mors de set, o sigui, però bueno.
1: Que acaba rebossada en sorra. I la síndria l'heu portat una vegada, també l'heu deixat sota la sorra?
0: Sota no ho havia sentit mai.
1: Perquè sota la sorra fa més fred que la superfície i allà es manté fred.
2: A mi m'agrada la síndria, la neta, sense sorra. No.
1: A la platja en és la sorra.
0: La sorra li dona un toque.
1: En fi, ens envia vostè una nota de veu al 676-760908 explicant-nos com és el seu dia de platja, com hi va, com hi ve, si va en bicicleta, si va en cotxe, si va en família, si va en solitari i què porta d'avituallament a la platja. 676-760908, les 12:29, notícies a Onda Cero. El Servei Català de Trànsit prepara un dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi de demà. Atenció a això, eh? L'objectiu principal és evitar el col·lapse a l'AP7, al sud del territori, que és un dels punts on es podrà veure el fenomen de manera total.
0: Sí, la previsió és que el sud sigui la zona amb més afluència de visitants, de manera que el director de trànsit, Ramon Lamiel, insta els indecisos, que encara no saben on veuran l'eclipsi, a decantar-se per Ponent, on també hi haurà totalitat. Sigui com sigui, recomana agafar vies alternatives a la P7, allà on sigui possible, i deixar l'autopista lliure només per als desplaçaments fins al Delta de l'Ebre. D'altra banda, Lamiel ha tret pit de l'operatiu previst per demà.
3: És un operatiu, jo penso, dels més complets que hem fet amb esdeveniments singulars, que per tant estarem molt atents i molt presents a la carretera perquè no hi hagi, sobretot, cap problema de seguretat viària.
0: Els Mossos d'Esquadra també participaran en aquest dispositiu amb 700 agents.
1: Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres de videovigilància en diferents punts de la ciutat abans que s'acabi l'any. De fet, l'Ajuntament vol introduir 500 càmeres noves al 2027.
0: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que instal·laran les noves càmeres en 5 punts estratègics de la ciutat. Es tracta del Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, la Fira de Bellcaire i el Parc de la Pegaso, on va morir tirotejat, recordem, un menor el mes de juliol. Aquesta mesura s'emmarca en les actuacions previstes en aquest pla de videovigilància per intentar suplir la manca de càmeres de seguretat que l'Ajuntament considera que hi ha a Barcelona.
1: I que és una tendència que s'està donant a diferents ciutats de l'àrea metropolitana. Aquí ens ho va explicar l'alcaldessa de Sabadell, que ens va dir, Marta Ferrés ens va dir, que era com un policia 24 hores, que era molt, molt eficaç. També l'Ajuntament de Badalona n'ha instal·lat en els darrers temps. I ara el de Barcelona. Està bé. Cada cop més interns de les presons catalanes que han comès delictes relacionats amb la violència masclista accepten participar en programes de rehabilitació.
0: Sí, la proporció ha passat del 35% al 2024 al 44% al 2025. Gairebé 10 punts percentuals més. Segons ha informat aquest dimarts el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, durant l'any passat, uns 600 dels 1.300 interns que van passar per les presons catalanes per aquests delictes van participar en aquest tipus de programes davant dels 430 de l'any anterior. Entre les eines que s'utilitzen en els tractaments hi ha la realitat virtual immersiva que permet als agressors experimentar situacions de violència des de la perspectiva de les seves víctimes.
1: A vegades hi haurien d'entrar més homes en els programes de rehabilitació que no estan a la presó, vull dir. En fi, coses que un opina. Anna, t'escoltem a 2:45 de la tarda al Notícies Migdia. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
4: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
5: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
6: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
5: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, lluny d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
7: Què tal, doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic veient, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
5: La trapa estanaga, no?
7: Però és que no té res a veure, és incomparable.
4: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.

Clàudia Moreno Lozano ens porta cada dia un so. Un so que està relacionat amb una temàtica que es resoldrà el divendres. I jo sé que aquesta setmana hi ha molta gent que ens està escoltant des de platges, des de camins de ronda, des de destins vacacionals, des de l'apartament aquell que té com a ruga, com l'Anna Utiel. Jo no en tinc d'apartament a com a ruga, veus? Coses que em falten. Si vostè té un apartament a com a ruga i em vol convidar. Ella ens porta sons

0: deia de temàtica estival. I aquesta setmana té una temàtica concreta. Avui amb quin so?
1: Avui anem amb aquest.
0: A veure. M'encanta aquest. Aquest és el que més m'agrada de tots els que hem emès. Jo crec que aquest és el que més m'agrada. A tu també?
1: Jo crec que sí.
0: Creus que sí, no? Ahir era com una mena de fregidora. I avui és una llauna obrint-se. Això és una evidència.
1: Home. No revelarem res.
0: No revelarem res, però aquí jo crec que avui no hi ha dubte. Si vostè té alguna aportació per aquesta secció que es diu Els sons de la Clàudia Moreno, ens envia una nota de veu també al 676-760908 i ens explica. Doncs avui jo penso que és una llauna de cargols obrint-se.
1: T'anava a dir repte per l'audiència. De
0: què és la llauna?
1: Sí,
0: està bé. Perquè a vegades les llaunes sonen diferents segons la beguda que hi ha dins. Si té gas, si no té gas, si és una llauna que porta aliments a dins, si porta només beguda. En fi, ens ho pot explicar amb una nota de veu al 676-760908, que la Clàudia ho resoldrà divendres també amb la participació de l'audiència, que és imprescindible. I prepararem una cosa, jo crec, per l'última setmana, que serà molt divertida. Que espero que la Clàudia... si es meri moltíssim. Ja els anirem avançant.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat i anirem fins al Delta de l'Ebre, allà on es crien els musclos del Delta, que aquest any estan una mica malmesos per la calor, per l'augment de les temperatures. Ara parlarem amb els responsables del sector perquè ens expliquin com xifren les pèrdues d'aquest any i també les que venen dels anys anteriors. Avui això passarà de seguida i després, amb en Pere, Parés i Gern, repassarem l'actualitat esportiva en un nou capítol de Los Ricos También Lloran, que és el nom que han donat aquesta secció esportiva que precedeix el butlletí de la una i després del butlletí arribarà l'Alicia Escribano per posar música viatgera el dimarts. Avui m'ha dit que em porta música per anar de viatge. I no és el Volaré de Domenico Modugno. Amb en Víctor Ruiz Novel, com els avançava ja, anirem a la platja per descobrir aquelles coses que no podien faltar als anys 80 en un dia de platja. Jo recordo molt, molt aquella avioneta passant amb un missatge de publicitat. Abans hi havia la publicitat així, se'n recorda? El protector, la cadira, el parasol, la síndria sota la sorra... En fi, tot això ens portarà de la platja al poble, que hi ha pobles en platja. En Fran Torra ens portarà un nou llibre, avui parlant d'un poble una mica misteriós, una mica fosc. Ho descobrirem al tram final d'aquesta ciutat d'estiu que s'allarga fins a les dues.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor.
0: Dèiem ara fa 24 hores que el sistema de medició Copernicus ens deia que ja estem a l'estiu més calorós des que hi ha registres. I això es nota també en la cria dels mol·luscs. La calor extrema ha tornat a provocar una elevada mortalitat de musclos al Delta de l'Ebre. I aquesta campanya es calcula que la producció caurà de mitjana un 20%. En alguns casos, fins i tot, les pèrdues arriben al 80%. Gerard Bonet, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: En Gerard Bonet és el portaveu de FEPROMODEL, la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre, que estan preocupats, Gerard.
2: Pues sí, la veritat és que sí, és que ha arribat més pront que mai el que és les calors. Normalment a la badia és el Fax, que és on s'ha produït la màxima mortalitat. Podíem arribar bé hasta els 25-26 de juliol, i enguany, el 24-25 de juny, es va produir, ja van detectar les primeres mortalitats, i bueno, pràcticament ja van tindre que acabar la campanya allí, i el que s'ha quedat, pues, ja el que comentaven, un 20% de la producció, pues, sobre mig milió de quilos que no s'ha pogut collir, que s'ha mort de les altes temperatures, perquè no només són altes temperatures per se, no?, sinó que és la continuïtat d'altes temperatures. O sigui, l'aigua de la mar ha estat a partir d'aquestes dates pues, per sobre dels 28 graus, 28, 29, 30, i això fa la mortalitat al musclo, que és molt, molt delicat per això.
0: Clar, perquè el musclo, perquè ho coneguem totes i tots, com s'ha de mantenir perquè es criï bé?
2: La temperatura, a ell, fins als 26 graus està bé. El musclo necessita unes aigües més bé fredes, no? O sigui, fins als 26 graus està bé. A partir dels 26 graus deixa de menjar i a partir dels 28, si hi ha més de 10 dies, pot començar les mortalitats.

0: ja m'ha acabat la primera setmana de juliol. O sigui, hem tingut que adaptar-nos a aquest canvi climàtic perquè les temperatures pues, produeixen les mortalitats a partir de, del juliol. Mm. I han tingut que anar adelantant la producció i han tingut que cada vegada fer menys musclo per evitar pues, els riscos que tenim. O sigui, les mortalitats eren abans, nosaltres calculàvem que abans hi havia una mortalitat cada 4 anys. I ara pràcticament està una, 3 mortalitats cada 4 anys i ara pràcticament ens hem d'adaptar a que arribar a collir el musclo abans de que vinguin les calors de juliol i agost.
1: Estem parlant de la calor que provoca aquesta mortalitat dels musclos, però
0: correcte.
1: Recordo jo el temporal Glòria, aquell que va, sí. Vaja, va destrossar la costa catalana i que va ser terrible, i, sí. I allò va ser molt perjudicial també per les muscleres, no?
0: Sí, més que res va ser les estructures. El que va fer és fer malmetre les estructures de la badia nord que la badia El Fangar. La badia dels Alfacs i la badia sud pràcticament no va fer res, però a la badia nord pues, va, igual va destrossar unes 10 estructures, no?, de 3.000 metres quadrats. O sigui, va ser un problema de que van agafar les estructures i, òbviament, i si hi havia algun musclo allí penjant de les cordes, pues, també lo va malmetre, no?
1: Després allò com va costar recuperar-vos?
0: Home, pues, vam tindre que recuperar, nosaltres això ho hem de recuperar ràpid en un any si podem, perquè hem de tornar a fer les estructures. Perquè per la següent campanya tindreu preparat, entens? I ara hem tingut, també van tindre este hivern mateix, també van tindre un problema que també a la mateixa badia, la badia El Fangar, pues, van tindre pràcticament tant de mal com el Glòria en termes econòmics, perquè en 6 anys pràcticament els preus de tot el material ha pujat moltíssim.
1: Diu que la producció ha caigut o caurà un 20% de mitjana en aquesta campanya, sí, que ja està acabant,
0: sí,
1: i fins i tot sí. Hi ha persones que perdran un 80%.
0: Exacte.
1: Això què suposa pels productors del Delta de l'Ebre?
0: Home, doncs això és la veritat que és un problema molt greu, perquè, claro, han de pensar que la pròxima campanya ja està aquí, a partir del setembre hem de tornar a sembrar, i, bueno, la sembra, el cost de la sembra és la principal despesa que té el cultiu del musclo, i, bueno, han de veure si han perdut el 80% de collita, ja han de tornar a sembrar, pues, tu mateix, el problema que tenen, no? Però que és això, són 35 o 36 productors, hi ha algun productor que pràcticament no ha pogut treure tot, hi ha gent que se'ls ha quedat el 20%, hi ha gent el 40%, i alguns, pues, està el 80% i tot.
1: Mm. Ara que dius això de sembrar, explica'ns com és el procés de la cria del musclo, allà al Delta de l'Ebre.
0: Sí, mira, normalment aquí la cria del musclo tenim captació natural de la cria. Això als mesos de... comença febrer, març, abril, maig, que es fa captació de cria. I sempre, històricament, s'havia portat aquesta cria a la badia del Fangar i després de la badia del Fangar feia cap a treballar a la badia dels Alfacs. Però ara, en aquestes calorades, pues, resulta que pràcticament aquesta cria es mor, també. No és que es mori aquest musso que estem parlant, que és el musso comercial. També la cria es mor i ens toca anar a comprar-ho a Itàlia. Llavors, a Itàlia o a Grècia, pues, quan arriba el mesos de setembre i octubre, tenim que anar a comprar cria a Itàlia i Grècia si s'ha mort la nostra, que és el que passa ja habitualment. I això, pues, fem la sembra, pues, aproximadament comprem un 1,5 milió de quilos de llavor, per poder omplir totes les batees.
1: És a dir, les batees que hi ha allà a la zona del Delta de l'Ebre venen majoritàriament de fora. Això no és sostenible, tampoc.
0: Exacte, o sigui, nosaltres teníem una part, de fa 2 anys van salvar una part, no van tindre que comprar tot fora, però ara pues, han tingut que anar a comprar-ho fora, i fora el que és, nosaltres només podem comprar musclo mediterrani, a lo que és la cria, no, el gallec no va aquí. Llavors, el que ens trobem també, com fa 2 anys, que el problema també el van tindre a Itàlia, que es va morir també la cria a Itàlia, i llavors van tindre que diguéssim, que pagar uns astronòmics per la cria. Vull dir, la veritat que... claro, estes problemes de mortalitat del Mediterrani no només ens afecten a nosaltres, sinó a tots els productors, principalment pues, també és a Grècia i Itàlia, a pesar que ells tenen un avantatge sobre nosaltres bastant considerable, que és les profunditats on tenen el musclo. Nosaltres tenim unes badies que tenen poca profunditat i la calor sempre comença per la superfície.
1: Perquè aquesta és l'única manera de caçar musclos?
0: Sí, de fer musclos així. O sigui, així ho estem fent dels anys 60, i clar, no hi ha altra manera, perquè el musclo quan arriba a l'estiu se mor i han de fer la producció abans. El que fem és sembrar pues, a principis d'octubre o últim de setembre i després ja començar a collir pues, tan pront de poguéssim, que el musclo ja estigui bé pues, a partir d'abril, maig, juny, i abans era juliol, agost i setembre, però ara és... pràcticament no passem de la primera o segona setmana de juliol.
1: I Gerard, això...

0: afecta el consumidor final, la persona que compra el múscul al mercat? Aquest múscul que comprem, d'on és, d'on ve, si és de producte d'aquí?
1: Sí, el producte és d'aquí, és múscul mediterrani, i després quan ja porta 7 o 8 mesos el collim aquí al Delta, és múscul que és del Delta totalment i que està ja adaptat. I el bo que tinguin les bateries del Delta, que són molt riques en fitoplàncton, i bueno, li dona este gust especial al musclo i estos greixos saludables, no? O sigui, el que passa que ens hem d'adaptar, el que abans el producte ens costava un preu, pues ara s'està multiplicant per 2 i per 3.
0: Ara la pregunta del milió, Gerard, això millor no anirà. Vull dir, l'escalfament global
1: Exacte.
0: No anirà millor, la situació del planeta tampoc. I quina és la situació que viureu vosaltres? O quines solucions sí. hi pot haver?
1: Sí, bueno, nosaltres estem dos, per part nostra només podem fer dues coses. Una és reduir la producció, òbviament, per reduir, diguéssim, el risc, i l'altra és fer un altre producte que pareix que no l'afecta la temperatura alta, que és l'ostra. Aquí l'ostra també es fa nostra de molta, moltíssima qualitat, i pareix que aquestes altes temperatures de moment no l'afecten. Però, clar, augmentar la producció d'ostra també ha d'anar compassat del que és la comercialització de l'ostra. O sigui, no és fàcil tampoc. Nosaltres podíem doblar la producció d'ostra, però després l'ostra s'ha de vendre. I, bueno, això és...
0: No té el mateix preu que el musclo, no?
1: Exacte. No tenim el mateix mercat que el musclo. El musclo aquí a Espanya se ven molt bé, i a Catalunya sobretot, però l'ostra pues, costa més de vendre. I, clar, si fem un augment de producció, pues, ha d'anar en consonància amb el que és l'augment de la comercialització, i això no es pot fer d'avui per a demà. Però ho intentem fer perquè de fet, són les dues úniques solucions que podem fer per part nostra.
0: En qualsevol cas, l'ostra està de moda perquè està en molts restaurants
1: Exacte.
0: A Catalunya, perquè tots els restaurants acaben servint ostres en algun moment, per tant, potser allà hi ha una sortida amb aquestes
1: Exacte.
0: Muscleres del Delta de l'Ebre que estan en aquesta situació tan complicada i que esperem que millori amb el temps, tot i que el curs dels esdeveniments del planeta és el que és. Gerard Bonet, porteu de Fepromodel, la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, gràcies per estar al programa. Fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
0: Que m'encanta que les persones que ens escolten ens estiguin enviant notes de veu, no sé si des de la platja, potser sí alguna que estigui ja a la voreta del mar, amullant-se els dits dels peus. Jo estic en una situació pitjor que vostè, si és que és aquesta la situació que està vivint. Però si no, si està a casa, si està preparant el dinar o si està fent un vermut, també ens agrada que ens expliqui les històries que avui preguntem sobre la platja, perquè d'aquí una estona vostè se'n recordarà de moltes coses que portava fa anys a la platja que ara ja no porta. Aquella pilota de color blau que tothom tenia, coses que tothom tenia, i les samarretes de publicitat, dels gelats... En fi, això. Vamos a la playa, clar que sí.
3: Vamos a la playa.
0: Vamos a la playa amb moltes coses. Hi ha gent que s'emporta la casa sencera a la platja. Hi ha gent que és més discreta i va amb les claus de casa i una tovallola, que jo sempre penso, les claus de casa, per no perdre-les, les has de lligar molt bé, el banyador. Te les has de posar... Bueno, en fi, allà te les has de posar, les claus, per no perdre-les. I fins i tot així, pot ser que les perdis. Què ens està explicant l'audiència de la ciutat d'estiu al 676-760908 amb notes de veu de WhatsApp? Doncs coses de platja com aquesta.
4: Doncs no, jo no sóc gaire de platja, eh? Sí que és cert que havia anat a platja de temps enrere, però no sóc gaire de platja perquè em rostia com una gamba, l'arenilla es ficava per tot arreu i a més també notava que el sol cada vegada picava més fort. O sigui que no, jo la platja ja l'he deixat enrere. Vinga, bon migdia.
0: Gràcies.
4: Que vagi bé la tarda.
0: Gràcies.
4: Adéu.
5: Hola, Marcos.
0: Hola,
5: bon
0: guapa.
5: Dia. Jo quan era petita, a la platja es portava truita de patata, carrebossada,
0: sí.
5: La síndria de costumbre, la nevareta amb les cerveses i els termos amb carajillo. És
0: com
5: dir, que era un completo. Cafè sol, portàvem amb cunyac, portàvem llet a la nevera, és dir que no faltava d'anar. I ara que ja sóc una mica gran, el que m'emporto és una cadira i un llibre. I procuro anar tard a la platja. Ara ja fa molt temps que no hi, anat, que no hi vaig, però abans que estava a Llançà, anava cada dia a les 6 de la tarda, que és quan no hi ha ningú a la platja, et pots posar la tovallola, que et mulli la tovallola i no t'empipa ningú.
0: No,
5: és dir, que s'estava meravellosament bé. Això és la meva odissea a platja. Ah, per cert, m'encanta el programa.
0: Gràcies.
5: Robert, ets un crac.
0: Gràcies. Moltes gràcies. Me n'alegro que els estem acompanyant en aquest mes d'agost i que s'estiguin entretenint i divertint amb el programa, a part d'informant-se M'agrada molt que aquestes històries de la platja ens portin a temps passats en què portàvem altres coses i ara unes miques menys, una cadira i un llibre. Espero que gaudeixi d'aquest llibre perquè llegir a la vora del mar, hi ha gent que no li deu agradar potser, però és molt, molt reparador, no? I és, provoca molt de plaer. És que, clar, als anys 80, a part de portar el parasol, les pales de la platja, l'inflable aquell que posàvem a l'aigua que ens anàvem mar endins, la síndria enterrada a la sorra, la truita de patates o la carn arrebossada, també portàvem allà doncs estampats de colors, banyadors que eren complets, els senyors anaven amb un banyador, amb un, el frisbee, em diu, li van gustem, és veritat, el frisbee, que hi ha gent que no sabe què és, aquestes alçades de la vida, perquè ja no juguen al frisbee a la platja, però les pales, hi havia veritables batalles de pales a les platges de Catalunya i d'Espanya. Avui ho repassarem amb en Víctor Rinsomel d'aquí una estona. Ara, els esports. I en aquest apartat d'esports de la ciutat d'estiu ja saben que tenim un subtítol d'aquesta secció que es titula Los ricos también lloran. También lloran, per què diem això? És una sèrie que vostès recordaran, alguns de vostès i algunes de vostès recordaran, que es va fer als 80, Verónica Castro, de protagonista, la mare de Cristian Castro, el cantant, doncs Verónica Castro era la protagonista de Los ricos también lloran.

0: Efectivament, Verónica Castro era la protagonista de Los ricos también lloran. I avui com ploren els rics que juguen als equips de futbol que estan pendents de fitxatges? Estem pendents del fitxatge de Ferran Torres pel PSG, pel Paris Saint-Germain, i de Rodri pel Barça.
1: I tant, pell de gallina, no?, per aquests moments de tanta emoció.
0: Doncs sí.
1: Tant a París com Barcelona hi ha interès perquè les dues operacions es tanquin més aviat que tard. El cas de Ferran, el PSG vol arribar a un acord amb el Barça abans que el jugador no hagi de tornar a Barcelona a entrenar amb el club demà dimecres. De moment, el Barça ha rebutjat la seva primera oferta, que consistia en 40 milions fixes, segons avançava ahir Mundo Deportivo. És cert que a Ferran li queda només un any de contracte, però la directiva culé espera vendre més car el jugador, que al final és qui va marcar l'únic gol de la final del Mundial. A París ja l'espera el migcampista Fabián Ruiz, company de la selecció espanyola, que ja entrena des de diumenge. El PSG, recordem que juga demà a la nit a la final de la Supercopa contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Passa molt semblant amb el Carles Rodri. El jugador ja està preparat per començar a treballar junt amb el conjunt de Hansi Flick. L'ideal pel club seria que Rodri pogués incorporar-se junt amb la resta de companys de la selecció absoluta que tornaran a exercitar-se demà. Això sí, amb excepcions. Tenim a Eric García, Joan García i Anthony Gordon, que també pensen, són dels qui pensen que descansar a l'agost és de fluixos i van avançar uns dies al final de les seves vacances. També torna avui el francès Jules Koundé. Actualment el Barça prepara una segona oferta pel jugador, per Rodri, en aquest cas, després que el Manchester City rebutgés la quantitat de 45 milions d'euros.
0: Res, 45 milions d'euros només. Un Barça on també hi ha sortides com la d'Araujo i baixes per lesió com la de Rooney Vargi.
1: Vargi. La lesió de Vargi complica una mica el mercat pel Barça perquè la intenció del club era trobar un lloc on poder traspassar el jove extrem suec, a qui Hansi Flick ja ha comunicat que no compta amb ell, però ahir un entrenament amb el Barça va sortir molt adolorit amb el que podria ser una lesió del genoll. Que aquestes lesions són d'aquestes que s'allarguen mesos i mesos sense poder jugar i encara no s'ha fet públic l'informe mèdic, però la lesió podria condicionar bastant la sortida del jugador del Barça cap a un altre club. El cas de Ronald Araujo, el central, va ser presentat ahir com a nou jugador del Liverpool. Ha sigut una operació de mercat molt ràpida i l'uruguaià jugarà cedit al club anglès durant la propera temporada amb opció de compra. Araujo va explicar que creu que la seva carrera demana un canvi com aquest.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: L'uruguaià va recordar en entrevista amb els mitjans del seu nou club que quan era petit s'aixecava ben d'hora per veure jugar al Liverpool de Luis Suárez.
2: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La historia, todo lo que hizo, lo que significa en este club.

0: Els amics de Mirar el Cel estan d'enhorabona. Estan en una setmana pràcticament orgàsmica, perquè si no en tenien prou amb que demà hi ha un eclipsi total de sol que els farà vibrar de valent, també tenen pluja d'estels. Això coincideix amb el màxim d'activitat de la pluja d'estels, aquests perseids, que és la més assenyalada de l'any. Quan arriba aquesta data, aquests perseids, conegut popularment com les llàgrimes de Sant Llorenç, s'originen pel contacte de petites partícules despreses per un cometa amb l'atmosfera terrestre. I es produeix aquesta cosa màgica. La pluja està activa des de mitjans de juliol i s'allargarà fins a finals d'agost. Però és aquests dies, al voltant d'aquest 10-11 d'agost, quan es veuen més bé. Aquesta nit pot haver-hi una gran activitat al cel, per tant, si veuen un estel, demanin un desig.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: El meu desig és que, amb tots els pobles que ha fet i que està fent i que farà la Clàudia Moreno en aquesta secció que és la Ruta per Catalunya, fem un petit compendi, un dossieret, i els enviem a l'audiència en PDF, no? O qui ho sol·liciti, també. O fem un llibre, el llibre de la Clàudia Moreno, el teu primer llibre.
2: Super,
0: que sigui
2: sí.
0: La Ruta per Catalunya, val? No sé, estaria
2: real?
0: Bé, estaria bé.
2: Real, que...
0: Escolta'm, podríem fer-lo. Avui en dia que és fàcil fer un llibre. En fi, ens porta la Ruta per Catalunya, deia la Clàudia Moreno, amb un cotxe sostenible que no contamina, perquè de fet és imaginari, i cada dia ens descobreix un lloc que té alguna peculiaritat. I hem anat, recordo, a l'Empordà, hem anat al Bages, a la comarca del Bages, vam anar a Cardona, hem anat a les Terres de l'Ebre, hem anat a gairebé tots els indrets de Catalunya. I avui, a on, Clàudia?
2: A Montblanc.
0: Ah, m'encanta. Montblanc és un poble amb molta història, no?
2: Sí, capital de la Conca del Barberà i un dels grans referents medievals d'aquí a Catalunya.
0: Home.
2: Té un nucli històric que està envoltat per una de les muralles medievals que estan millor conservades de tot el país, que fa gairebé com un quilòmetre i mig de recorregut i té una trentena de torres que encara avui estan com definint el perfil del poble. I de fet es pot pujar a la muralla. Clar. I recorre alguns dels seus trams i des de les torres es tenen com unes vistes del poble i de les muntanyes de Prades que l'envolten. També es pot entrar al nucli antic utilitzant algun dels antics portals de la muralla, passejar per la plaça Major, visitar l'església de Santa Maria i descobrir palaus i cases senyorals.
0: Clar, és que allà és on sorgeix gairebé la història de Catalunya. A Montblanc sorgeix la història més espaterrant que tenim en aquest país, que conquereix a tothom qui ve aquí cada any, que diu, això, què feu el 23 d'abril aquí? La llegenda de Sant Jordi surt d'allà de Montblanc i que la celebren cada any pel 23 d'abril i fan festa grossa i allà, en aquesta població Montblanc, vaja, són l'emblema de Catalunya d'aquesta festa de Sant Jordi. He recordat que va venir aquesta temporada aquí a l'estudi en Halldór Mar, que és un cantant islandès, músic islandès, que va venir per un Sant Jordi de fa 30 anys i es va quedar

0: enamorat de Sant Jordi, es va quedar a Catalunya, va aprendre el català, canta en català, canta cançons catalanes en anglès, té un disc meravellós que el recomano, que es diu This Way, Please, que és un disc de cançons del rock català fetes en anglès, que són meravelloses. Tu ets molt de la llegenda de Sant Jordi, la compleixes, la llegenda, cada any?
1: Bueno, el meu pare em regala la rosa, bueno, i tal, però sí, però jo a ell llibre no, que se'n va de pressupost.
0: Per què? Ah, se'n va de pressupost.
1: Se'n va de pressupost.
0: Bueno, doncs l'any que ve farem els possibles perquè li arribi un llibre al senyor Moreno, perquè clar, és que estava dient jo cada any la rosa, cada any la rosa. Doncs vagin a Montblanc.
1: La rosa i un peluig. Sempre,
0: ah, sí?
1: Sempre.
0: Un peluix de què?
1: D'alguna cosa,
0: ah,
1: sí.
0: Que maco, que maco, molt bé. Si ara amb les roses, en algunes floristeries hi ha un peluix del drac de...
1: No,
0: de
1: no, ella el compra a part de... Ah, per exemple, aquest any ha sigut un mico, o sigui, ah, sempre.
0: Doncs poden veure allà a Montblanc l'inici d'aquesta història que avui en dia seguim celebrant i seguim posant-nos d'acord totes i tots cada 23 d'abril per repetir aquí a Catalunya. La llegenda de Sant Jordi que avui ens ha portat a Montblanc.

0: Clàudia m'ha dit, tenia una dada més preparada i no me l'has deixat dir, que és que a Montblanc demà...
1: És un dels llocs on es veurà l'eclipsi més total. Si no canvia res del temps...
0: No, és que, de fet, és tocant a la part més sud de Catalunya i, per tant, és allà on es veurà millor aquest eclipsi de sol total, que es veurà als vols de les 7 de la tarda.
1: Sí.
0: Tu ja tens planejat què faràs?
1: Sí, tancar-me a casa i baixar-ho tot.
0: Per què?
1: Perquè jo no em penso que ha de cegar. A mi em fa molta...
0: Bueno, però
1: molta...
0: t'has de quedar cega, però la Cortes Pozo ens va dir que divendres. Ens va dir una ullera d'aquesta homologada, unes ulleres homologades i ja està. No, eh?
1: No me'n refio.
0: Tu ets poc d'esdeveniment multitudinari, no?
1: Sí, sí. No m'agraden... Però és que, i a més aquest, que et pots fer tant de mal.
0: Però si poses les ulleres homologades, no? Tu no te'n fies, no?
1: Després t'explicaré la meva teoria.
0: Ui, que no té cap base científica, no, suposo?
1: No, cap. Val,
0: molt bé.
1: Cap.
0: En fi, doncs demà podem veure l'eclipsi des de Montblanc, anar-hi d'excursió amb aquesta ruta que ens ha fet la Clàudia. I mentrestant poden anar a la platja. Si avui no saben què fer, vagin a la platja, però sempre amb la seva, amb el seu transistor, si és que algú encara va amb transistor, o amb el seu auricular connectat al telèfon mòbil que porta l'app d'Onda Cero, que és magnífica. Si no se l'ha descarregat, descarregui-se-la, home, dona. I farà molt feliç la seva vida, aquesta emissora de ràdio. Si ens escolta des de la platja, felicitats. Si no, què hi porta vostè quan va a la platja? Notes de veu al 676-760908 com aquesta.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Para los soniditos, yo creo que es una lata de estas de Coca-Cola. Cuando la abres, que sale suena el, y el gas, y esto lo acompañas con, una, con tu hielito y limón, ¿y para qué quieres más? Yo eso sí que me la tomo cero y sin cafeína, pero me sigue gustando igual, ¿eh? Así que sí, sí. Y esto, yo qué sé, una buena comidita, yo creo, junto con la de ayer. Y a la playa... Yo es que ahora menos, pero cuando mis hijos estaban pequeños nos íbamos a la playa a echar el día y era impresionante todo lo que llevábamos. A veces me pregunto cómo nos cabía en el coche, porque llevábamos inflables, dos neveras con la bebida, la comida, claro, la bebida para los niños, que si el agua, algún zumo, yogures, la cerveza para los mayores, el tinto de verano. Bueno, nos íbamos todo el día y ya no vamos con los niños, ahora vamos los adultos, pero igual nos vamos todo el día a la playa, nos vamos y vamos mucho a la de Cunit, que tiene bastante explanada y nos podemos poner ahí a nuestro rollo, y solemos volver, irnos sobre las 11 o 12 y volver a las 12 de la noche otra vez. O sea, nos llevamos para todo el día comer y los bocadillos para cenar y todo, o sea, que nos venimos ya completitos. Adeu.
0: Adeu, això és un dia de platja, com Déu mana. S'emporten tota la casa al damunt. Recordar que els inflables es poden desinflar per pujar-los al cotxe, eh? Vull dir, és una tècnica molt fàcil, s'apreta així i es desinfla. En fi, la Costa Daurada, mencionat, Cunit, que és un lloc meravellós de la Costa Daurada, ja que estem anant de costa a costa, doncs a la Costa Daurada, allà, que no falli una salutació al nostre company d'Onda Cero Tarragona, Pablo Alcaraz, Juan Pablo Alcaraz García, que és vilatà de Salou. La 1 i 13 minuts.
3: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo. Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar?

0: Una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: La ciutat d'estiu.
2: Amb l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
3: Contenta, feliç, sempre amb tu.
2: Amb l'Alícia Escribano deia, marxem de viatge des de la ràdio i ho fem cada dia.
3: Sempre, ja ho saben, no?, els teus seguidors, que aquí el que fem...
2: És viatjar des de la ràdio.
3: És viatjar des de la ràdio i obrir la caixa dels records, la caixa de Pandora. De...
2: Totalment. Ja saben que el patrimoni aquí dels viatges el té, la clau dels viatges la té en Carles Lamelo Varela, que està prenent uns dies de descans a l'estiu, la Lorena Pérez Mancillas està al capdavant del Gente Viajera, i nosaltres estem aquí fent el que podem al migdia. L'Alícia ens porta a viatge cada dia a un lloc del món i a un estiu de la història. Però avui crec que ens porta a molts llocs del món, no sé.
3: A molts. Bueno, ens parlarem de viatjar, no?, d'una cançó que parlava d'això, d'un viatge. Mm. Però ara veurem que no era ben bé un viatge pel globus terràqui. Anem a traslladar-nos a l'agost, a l'1 d'agost de 1987. Aquesta setmana estem ochenteros.
2: Molt ochenteros, sí. Sí.
3: Pues 1 d'agost del 1987. El número 1, jo ho he estat mirant, consultant-ho, el número 1 de los 40 principales era aquesta cançó que sonarà avui, que l'1 d'agost del 87 ho petava a tota Europa, eh? El so dels sintetitzadors, tornem a parlar del so dels sintetitzadors que pujaven força a les discoteques i que obria pas a altres artistes més moderns, com era el cas d'aquesta cantant protagonista d'aquesta cançó que es diu Desireles, Desireles, que tenia un aspecte andrògin.
2: Sí, no,
3: jugava amb aquest...
2: Com et portava el cavall així a la garçon, una mica.
3: Això mateix, van sortir una sèrie de cantants, sí, en aquelles èpoques, franceses, americanes, que amb el cabell curt, i andrògines...
2: Acabo de recordar, per cert, m'acaba de fer un flash...
3: La Iman, aquella... Te recordes? Jo és que no sé com es diu aquella noia.
2: No sé, però m'acaba de venir Estefania de Mónaco.
3: També.
2: Cantava en aquella època.
3: Cantava, ostres, li hauríem de fer pobra també un especial.
2: Un homenatge.
3: Sí, la cançó parlava d'un viatge, però no físic. Tot i que nosaltres, aquesta cançó sempre s'ha relacionat amb viatjar. Tu te n'anaves de viatge amb la família, sí, o volies parlar de viatge i posaves aquesta cançó.
2: O Viaje con nosotros de l'Orquestra Mondragón.
3: Que també li hauríem de dedicar al Gurruchaga un especial, no? Doncs aquesta cançó ens parlava precisament d'això, de viatjar, del fet de viatjar. Sonava així, anem a posar-ho en context, vinga, va.

0: Bé, doncs, parlar, cantar en francès s'ha fet sempre, i també als 80 hi havia músics i grups com és o cantants com és la de Gireles, aquesta noia, que cantava en francès i que...
1: I deia...
0: Què deia?
2: Voyage, voyage.
1: Això era número 1 a l'any 1987.
0: 1 d'agost de 1987, a Espanya, els 40 principals, això,
1: Voyage,
0: sí. A Espanya i Amèrica Llatina va sortir una versió, clar, com que nosaltres no parlàvem francès.
1: Vuela,
0: que és era el grupo Magneto.
1: Ah, sí? No sabia el grup que ho cantava.
0: Amb arreglos de Mikel Herzog.
1: Ah, Mikel Herzog, que va anar a Eurovisió, sí, Mikel Herzog, sí, crec que sí.
0: Doncs van fer la versió en espanyol per tots aquells que no parlaven francès.
1: Molt bé.
0: La cançó parlava d'un viatge, però no físic, sinó un viatge personal cap a la llibertat, cap a un món que als 80 estava canviant, no? El tema proposava fer un viatge sense retorn cap a un altre nivell personal, emocional. Per tant, va ser una cançó pionera en tot el que vindrà després, aquests coach que ara Instagram t'arreglen la vida, jo, con la pieta, jo, te canvia tu vida, tu pots fer, ser el dueño de tu vida, totes aquestes coses, fes algo per canviar la teva vida. Doncs pues això ja ho cantava la Desideres als 80.
1: Clar, guaies. Si trobes una mica malament...
0: La cançó parla de deserts, sí. Parla de paisatges.
1: I parla dels espanyols, també, eh?
0: Sí, és veritat, i de cels blaus, com a metàfora d'expansió mental i espiritual.
1: És que parla dels vents espanyols,
0: de
1: he vist.
0: De los vientos, sí.
1: Però jo, que n'hi ha vents a França.
0: Es parlava dels vents, que aquí sí que parles del sol espanyol.
1: Clar, te lo compro. Els vents, potser la tramuntana.

0: o el Garbí o algun...
1: Segurament l'autor, que no és ella, de la cançó, venia per aquí de fer turisme, sí, sí. I això de la tramuntana li sonava, no? Desileres era perruquera abans de ser cantant.
0: Ah, sí?
1: I es nota que estava en la línia dels tallats de cabell,
0: sí,
1: que va posar de moda aquí Llongueras, a Espanya.
0: Ara hauria de venir el David Sarvallà a fallar... Escoltant!
1: Bueno, doncs, el Llongueras va posar aquí a Espanya de moda uns talls, sí, femenins molt revolucionaris, amb una estètica molt, molt europea, que... sobretot es van materialitzar en... que jo no sé si va ser el Llongueras o no qui li va fer el pentinat, tu sabràs millor, perquè hem de parlar d'una dona que també és veritat que va introduir aquest tipus de pentinats, que és Julia Otero.
0: Home,
1: el 3x4, el 3x4. El si pentinat... ens està escoltant, doncs la saludem.
0: No, no, i clar, fixa't, el tema del pentinat de la Julia Otero, sí, surt en una cançó d'un pingüino en mi ascensor que es titula Televisión Star, que diu, yo quiero tener la voz de Constantino Romero, la cara de Joaquín Plat o el pelo de Julia Otero. Pues... Perquè jo crec que ella, i això li vaig dir un dia, aquí a la redacció li vaig dir, ets l'única persona a Espanya, juntament amb Lola Herrera, que la gent ha anat a la perruqueria a dir quiero el peinado de Julia Otero.
1: És veritat. Doncs Julia estava en la línia d'aquesta moda que entrava, que era molt europea, i que ella ho portava així com amb pelo pincho, no?
0: Sí, el pelo pincho la demanava molta gent. Als 80 el demanava molta gent.
1: Amb ella li quedava força bé.
0: Quan ella era una sensació en aquest país... presentant el 3x4, un dia aquí a la redacció li preguntava, tu com ho vivies tan jove allò?
1: Sí.
0: I aquell èxit aclaparador... Ella m'explica una cosa molt interessant i l'explico aquí, crec que m'ho permetrà. Em va dir, el meu director, en Sergi Chaff, que és el creador, sí, de Saber i Ganar, li va dir el dia abans del 3x4, li va dir, a partir de demà no agafaràs el metro més. I efectivament no ha agafat el metro més. Això el primer. I després que ella em deia, clar, a mi al migdia em veien 7 milions 8 de persones. A la nit, a tots els programes que va fer la nit, la Luna, tot allò, 25 milions de persones, o 20 milions de persones, clar, una barbaritat.
1: És una bogeria. Doncs la de Cireles, Julia Otero, moltes dones van començar a tallar-se els cabells i a fer aquests pentinats més atrevits, que se sortien de les modes clàssiques que estàvem acostumats, perquè els 80 van canviar moltes coses. I aquesta cançó sí que està en aquesta línia de viatge, surt de la teva zona de confort, fes altres coses, viu d'una altra manera, canvia la teva vida, no? Avui dia, de Cireles continua vinculada a projectes musicals a França, on és força coneguda i estimada, i ha desenvolupat al llarg dels anys una carrera tot i molt llarga, no? Tot i que mai ha tornat a tenir una cançó tan coneguda que superi aquest Voyage, Voyage.
0: Et dirà adéu a en Lluís Llongueras en el cos de David Sarvallà quan ell esclata fent de Lluís Llongueras.
2: Hola!
1: Ai, mira, que es trenca el vidre, tu!
3: Clar, multiplicat amb l'espai, saps?
1: Ai, mare meva.
0: Ara dic allò que es posa, quan es posa a fer de Llongueras, a mi m'encanta.
1: Puc dir que tinc l'honor de que una vegada, en una entrevista, a Llongueras va dir, quédate aquí després de l'entrevista, que jo et tallo els cabells.
0: Ah, sí?
1: Sí, em va tallar els cabells.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs això t'emportes per los restos,
1: eh? Tant.
0: Alicia, gràcies per venir. Fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu.
4: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
5: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, eh? Diuen, transformen, ens canvien. A tu t'han canviat la teva manera de ser realment els diners, Ferran?
6: A mi, bueno, crec que és una pregunta que no puc contestar. No? Si tingués més dels que tinc, potser em canviaria. Jo crec que no. Jo crec que no em canviaríem, però mai se sap.
5: Bé, avui us oferim una secció per tothom, diguéssim. Per qui té diners i per qui en té menys. Parlarem d'economia i finances. Estrenem una secció d'educació financera. Seguim presentant continguts de la brúixola d'estiu d'enguany, i ara els portem una de molt cultural, que s'explica millor entenent aquest espai com un escenari de micròfon obert. Sobre d'aquest escenari pujarem artistes de diferents disciplines, i amb ells parlarem de les dificultats de començar a treballar en el seu àmbit, de l'estat de salut del sector.
4: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Robert Calvo, a la ciutat d'estiu.
0: Acompanyat de moltes persones, algunes d'elles amigues que, a més, no és que vinguin a passar aquí un dia a la setmana, no. Venen cada dia. No sé si per ganes de micro o perquè tenen moltes coses per explicar.
7: Sí,
0: és la
7: claro,
0: segona.
7: Claro.
0: Víctor Ruiz Nobel, un dia més. Bon dia, com estàs?
7: Hola, bon dia. Senyores oyentes, Robert Calvo, és que... Esto es una broma privada. Siempre dice que a mí me encanta escucharme.
0: Es un poco Terelu. Es un poco Terelu que habla.
7: Saludo a Terelu.
0: Terelu yo creo que se oye a sí misma dentro de su cavidad.
7: Sí.
0: El Víctor nos parla de coses dels 80, dels 90, que avui ja no existeixen.

0: no va bé.
1: Sí, que aquí...
0: Ah. Ai...
1: Ja no toquen tant les campanes, eh?
0: Ja no... Hi ha alguna cosa que no cua.

0: ha sido siempre uno de estos pueblecitos en los que nunca pasa nada. Hasta que una noche de septiembre, todos sus habitantes caen en un extraño y profundo sueño que dura algo más de un día. Uh-huh. Al despertar, todas las mujeres jóvenes están embarazadas.
1: ¡Ostras!
0: Van a dar a luz a hijos de los cuales se desconoce su procedencia. Bueno, no sé, esto podría haber pasado, yo qué sé, después de una fiesta, ¿no? Pero no, no. Lo más impactante viene después. Los recién nacidos comparten unos rasgos similares. Son rubios, tienen unos extraños ojos, su desarrollo físico es mayor al correspondiente a su edad y poseen una inteligencia fuera de lo normal. Uh-huh. Pocos años después, todos visten de idéntica manera, actúan como si fueran un único ente y muestran una conducta hostil de lo más inquietante.
1: Virgen, madre de Dios. A casa de això, deixa una mica esparverat perquè...
0: Ara trobem a faltar les campanes, eh?
1: Sí, sí, ara trobem a faltar les campanes, i tant que sí. Però diguéssim que jo encara no... O sigui, por no tinc. Estic expectant. Uh-huh. Però és veritat que és una història una mica lúgubre, una mica fosca. És a dir, nens que neixen amb unes cara similar, que tenen uns ulls estranys i que neixen després d'aquesta somnolència uh-huh. sobtada, no?
0: Bueno, no solo son niños raritos, sino que tienen una actitud hostil y violenta, y no te voy a explicar el origen o por qué se ha producido este embarazo múltiple, generalizado, pero la causa no te la voy a explicar, pero...
1: Para no hacer spoiler.
0: Pero mira, te voy a dar una pista.
1: A ver.
0: Esta novela se llevó al cine...
1: ¿Sí?
0: Se ha llevado al cine en varias ocasiones. La primera fue en 1960, en una película en blanco y negro, que algunos, seguramente nuestros oyentes, puedan recordar.
1: Uh-huh.
0: Esta película está en la línea y es de la misma época que, por ejemplo, Invasores de Marte o La invasión de los ladrones de cuerpos.
1: No había oído estos títulos nunca. Jamás.
0: Pues me extraña de ti, que eres una persona tan culta y con tanto bagaje cinematográfico.
1: Tiene límites.
0: Si lo prefieres, nos podemos ir a 1995, que ya habías nacido, Robert, y podemos ver el remake que hizo John Carpenter de este El pueblo de los malditos.
1: Uh-huh. Pel que m'estàs explicant, ara mateix no sé si voldria anar al poble, t'ho dic. Perquè, a més, saps què passa? Que jo sóc molt... nen, bueno, clar, és que a vegades ens surt el nen que tenim a dins. Quan vaig al poble, jo parlo molt amb els meus morts, els meus no els hi tinc por. Però clar, quan vaig a casa seva, que està tot l'any tancada, està freda, perquè encara que sigui l'estiu està freda, m'entens el concepte de fredor?
0: Mm.
1: I dic, esta gente vivir aquí? Ho penso, o sigui, los otros, la peli,
0: sí,
1: penso...
0: Sí.
1: Es que potser estan aquí, Potser estan aquí ara mateix.
0: I esas vigas que crujen
1: no,
0: por
1: clar,
0: la noche.
1: No, cruje todo. Llavors, clar, a més passa una cosa. La casa no és que sigui gran, és extra gran, perquè jo estic acostumat a tenir a casa. I llavors, de l'habitació on jo dormo, que és la que he dormit sempre, perquè és la meva habitació allà, a lo que és la porta del pati, que porta la cuina, que porta la zona de, diguéssim, on es fa vida...
0: Tot és un passadís.
1: I hi ha un passadís que no te l'acabes. I llavors allò, a les 6 del matí, quan encara saps? Vull dir, i dius, jo que me tengo que cruzar esto aquí en medio, que no. I llavors jo a la nit faig el que fa qualsevol persona que de moment surt el seu nen de por, que és em tapo amb el llençol tot el cap, encara que estigui suant, perquè tots sabem que el llençol és infranquejable pels monstres.
0: No, eso es un escudo impenetrable.
1: Impenetrable, sí, sí.
0: Bueno, jo crec que sí. Tu, Robert, que estàs acostumat a viure al Raval...
1: Sí, és un altre tipus de por. Raval és un altre tipus de por.
0: Un poble dominat per uns nens estranys. Arribats a un altre planeta... Bueno, crec que siguin per tu...
1: Una mica el Raval, a vegades, eh?
0: Una realitat gaire hostil.
1: No. El que passa que, perdona, aquests que a mi em fan por en la casa del poble... Aquests no em peguen ni em roben. El Raval potser sí.
0: No, totalment d'acord. I per això t'he posat aquest am parlant del Raval. Si em permets, ja que hem recomanat El pueblo de los malditos, aquesta versió que ens porta edicions RBA, uh-huh. i també hem parlat de les diferents pel·lícules que s'han fet, doncs m'agradaria recomanar-te una altra pel·lícula que segurament

0: jo crec que has vist. I té a veure també amb estius, amb pobles i amb nens estranys. Aquesta pel·lícula és ¿Quién puede matar un niño?
1: Ai, de debò,
0: de però... Chicho Ibáñez Serrador. Una pel·lícula de 1976 que és... No. Que és tremenda.
1: Mira, jo, escolta...
0: És una pel·lícula de terror gravada con toda la luz del Mediterráneo a pleno día, que yo creo que hace más más terrorífica aún la historia que se narra.
1: Però escolta'm una cosa, jo, tu creus que això són coses a l'estiu, que és alegria, que és una cosa fresca, maca, ens has aportat de cop i volta aquesta cosa que a mi ja no em deixa dormir aquesta nit?
0: Bueno, però aquesta por també, no? M'has dit que també forma part de ser nen i anar al poble, no?
1: Sí, sí, és veritat, la por de la casa on han viscut els teus
0: avantpassats. Passar a prop del cementiri, no?
1: Ai,
0: clar.
1: Saps què et dic? Mira, tu no em pots fer certes coses, perquè ara jo te la torno. Te la torno perquè diràs, el friki, has mencionat... A qui acabes de mencionar?
0: A Chicho Ibáñez Serrador.
1: Aquest home amb alegria.

0: Bueno, si con esta melodía puedes sacar un poco la cabeza de debajo de,
1: home,
0: és que
1: volia,
0: de la sábana...
1: Volia acabar amb una mica d'alegria, tu. Si has mencionat el Chicho, gran creador de terror d'aquest país, per cert, fill de Narciso Ibáñez Menta i, vaja, que va ser el mentor. Doncs llavors em va aprendre molt i va fer molt terror i molt bona televisió, que avui, doncs mira, m'ha vingut de gust a recordar. Fran, gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau. A tu, adéu.

0: La ciutat d'estiu. De 12 a 2 a Onda Cero Catalunya.
1: Que viatges que estem avui, perquè l'Alicia Escribano ens ha portat Voyage, Voyage. I després en Víctor ens ha portat a la playa, playa. I el Fran al pueblo, pueblo. I ara el tren, tren, amb el Peter Hendrik Fanés, altrament conegut com a Pere Enric, que cada dia viatja a Gelida de tornada i ve a Barcelona d'anada, o viceversa. I en el tren en el qual va, si no falla, a la R4 de Rodalies de Catalunya, s'hi troba amb dues persones.
2: Sí.
1: Ara mateix ja estem en un moment del mes, estem al dia 11, i estem passant ja, diguéssim, l'equador d'aquesta ciutat d'estiu, que ja està això, a la meitat del seu temps. I ja pots fer una fotografia de qui va entrant a Catalunya, de quin perfil va entrant. Hi ha molts de perfils, no?
2: Vull dir, sí, la veritat, jo tinc molta sort. Jo em vaig trobant cada dia amb gent diferent, gent interessant, i la veritat és que fa més a més el viatge.
1: Quan plegui d'aquí, tindrà allò el deje professional d'anar pel tren i dir, vostè on va i on ve?
2: Sí, sí, quan acabi la secció no sé què faré. Seguiré fent-la, preguntant, parlant amb la gent. Sí,
1: has de fer un podcast que es digui el xaca-xa del tren. Avui quins portes?
2: Doncs avui he conegut a la Jana, una noia de 20 anys.
1: Aitana?
2: Jana. A la Jana, l'Aitana no, encara l'escolto cada dia, però...
1: Sí? T'agrada l'Aitana?
2: Bueno, la veritat és que la cançó ja...
1: Quina cançó? Una només escoltes?
2: La de Superestella, aquesta, a mi ja em pesa.
1: Clar, però si quedes amb una, ratlla el disco i... Va, la Jana.
2: Doncs avui he conegut a la Jana, una noia de 20 anys, que treballa en una clínica de salut sexual.
1: Ah,
2: i que durant el seu temps lliure li agrada posar-se en forma.
3: Em desperto, me'n vaig al gimnàs, dino allà i me'n vaig a la feina.
2: O sigui, tu ja has vingut al gimnàs.
3: Bueno, avui, però demà sí, perquè avui ja no m'he despertat a temps.
2: Avui és l'skip day, llavors.
3: Sí, avui he passat. Estava molt cansada.
1: Està molt cansada. Treballa en una clínica, has dit, perdona, de...
2: Salut sexual.
1: Tu fas un podcast, no?, de sexe.
2: Jo abans feia... Abans feia... Bueno, sí.
1: Abans el feies.
2: El tinc ara en stand-by, però tinc un podcast d'humor de sexualitat que es diu Sex Rovires.
1: Molt bé, veus? Aquí la promoció de la Falca. Aquesta dona, la Jana, on anava?
2: Doncs la Jana és... Bueno, és una dona molt implicada. Anava a la feina i com saps...

0: Jo, bueno, m'agrada acompanyar... Sí, els empaito, no, els acompanyo fins a la feina. Bueno, doncs en aquest cas tu ho vaig fer també amb la Jana. I ja es veu que és una dona molt implicada i que li encanta donar el 100% amb tots els pacients que venen a la clínica.
1: Pues gent que es ve a fer proves d'ITS, noies que venen a avortar o a la pastilla del dia després, o fer més proves d'embaràs, tot això.
2: Molt important que les persones que ens escolten, que tenen una vida sexual activa, és a dir, que tenen relacions, i és magnífic que les tinguin esporàdiques moltes, es cuidin la salut sexual, perquè a vegades sembla que en el món heterosexual especialment es veu que són immunes a qualsevol ITS, i no, no ho són. Per tant, facin-se analítiques, proves, test, per saber si tenen algun tipus d'infecció.
0: Bueno, la veritat és que la Jana, en el seu dia a dia, es troba amb gent amb diversos problemes, perquè en aquesta feina hi ha problemes molt durs que no deixen insensible a ningú.
1: Pues les noies que han patit abusos, violacions, i venen pues, a avortar d'aquestes violacions, i són molt petites, fa molta pena.
0: Sí? Normalment, quina és la mitjana d'edat?
1: No sé, 18, 19, 20, algo així.
0: Sí, la veritat és que són no sé, problemes del dia a dia que ignorem i que la Jana els pateix, bueno, cada dia, els veu i ajuda i col·labora.
2: Què passa en aquest món? Mira, ho explicàvem aquí fa uns dies i ho vam destacar fa un temps al programa En Bones Mans, que hi ha una cançó d'Ava, que és Chiquitita, que tots els diners que recapten royalties, en drets d'explotació d'aquesta cançó, van des de l'any 1979 directament a programes d'atenció als països en vies de desenvolupament, a Guatemala, per exemple, per atendre les nenes que pateixen abusos o que els podrien patir. Aquesta cançó, a tots els seus drets, ABBA els va donar, els seus autors, els van donar aquests drets de manera perpètua a aquests països de l'Amèrica Llatina en vies de desenvolupament i on l'abús sexual contra les nenes és present en el dia a dia. Per tant, sàpiguen vostès que cada vegada que escolten en el seu reproductor aquesta cançó, estan donant diners a aquesta causa tan noble. Que ella, bueno, també
0: i per causes nobles les de la Jana, perquè per mi és una heroïna que no té capa, però que cada dia fa la seva feina i es troba en casos també que són realment inversemblants.
1: Una noia de 18 anys que avortava per quarta vegada i la per mi és fort, perquè tinc 20 i no he avortat mai i espero no fer-ho, però sí, hi ha gent que avorta molt, es veu.
2: Quatre vegades en 18 anys només, eh?
0: Sí, sí, em va dir, bueno, jo en tinc 20 i jo no he portat mai, li xocava, dic, a mi també em xoca, i realment no...
2: Ja, però hi ha situacions tan diverses que se'ns escaparien de les mans qualsevol reflexió sobre aquestes situacions perquè no les coneixem.
0: Pues com que la Jana és una bona professional i a la seva clínica arriba gent molt preocupada, els hi ha volgut enviar un missatge de suport.
1: No es preocupin tant per si tenen alguna, perquè la gent ve molt preocupada per si tenen una ITS o no, que tot és tractable i que follin sense problema en aquesta vida, però que també vigilin amb coses pues, com d'embarassar-se, que no és com anar a comprar el pal o d'avortar cada dia.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, no sé, els diria això,
2: no,
1: suposo.
2: No. I si tampoc és una, com anar a comprar el pa, una sífilis, una gonorrea, un VIH, una clamídia, qualsevol infecció de transmissió sexual... si apareix, doncs vostè ho ha de saber i ho hauria li hauria de preocupar. Per tant, la Jana tracta aquestes persones en aquest centre i moltes altres arreu de Catalunya tracten persones que doncs, tenen problemes d'aquest tipus. Gràcies per aquesta història, Peter. Fins demà.
0: A vosaltres.

0: Ai, estic molt emocionat amb el tema aquest d'ABA, que és una cosa meravellosa, perquè fixin-se que els beneficis d'aquesta cançó són tan multimilionaris, que es destinen a fer possible que hi hagi psicòlegs, psiquiatres, educadors, suport emocional, en fi, per aquestes nenes que pateixen tant. Amb la Clàudia Moreno Lozano anem a un any de la història. Un any que ens hi porta cap al final del programa i que ens ajuda a fer memòria d'aquelles coses que van ser importants en un estiu. Perquè diem que a l'estiu mai no passen coses, però sí que passen coses. Per exemple, les que passaven l'any 1991.
1: Que, de fet, ve molt bé el que parlàvem ahir de les festes majors i tal, perquè es va estrenar un dels temes que jo crec que més ha ressonat a la història de les festes majors de qualsevol poble d'Espanya.
0: A veure... Tengo un tractor amarillo.
1: Guai, a sobre vens de groc, Robert.
0: M'encanta. Tengo un tractor amarillo. Zapato veloz.
1: Zapato veloz. Porque llega última
0: moda. Hay que comprar un tractor.
1: És que és mític. Jo crec que potser ja no la posen tant.
0: Tu la vas escoltar? Potser... L'havies escoltat, aquesta cançó? Abans de preparar aquesta secció?
1: Sí.
0: Val. És que és molt, molt famosa.
1: Dissabte,
0: El tractor amarillo de Zapato Veloz, que és un tema que va ressonar, jo crec que aquell estiu, mira, va haver-hi dos estius, aquest del tractor amarillo i el del Ave Maria de Bisbal, que no sé si arribarem, aquell estiu on l'Ave Maria va sonar a tots els embalats, tots els concerts de festa major, el va cantar tothom, fins i tot el cantant d'orquestra que vam tenir ahir aquí al programa.
1: Pues el 91, la veritat sí que és veritat que va passar poca cosa. O sigui, avui es compleix l'estigma. Només cada un any, pels Jocs Olímpics, no estava clar si la Unió Soviètica participaria, perquè l'estiu del 91 estava en les últimes, i s'havia desintegrat Iugoslàvia, havien intentat fer un cop d'estat contra Gorbachev. Estaven fatal. I deixant una mica de banda això, a l'estiu del 91 es van estrenar pel·lis guais com Terminator 2 o Thelma i Lewis.
0: Oh, m'encanta.
2: Peliculón.
1: En general va ser un bon any perquè es van estrenar altres bones pel·lis com La vella i la bèstia.
0: Oh, m'encanta.
1: La meva preferida.
0: Després de Mary Poppins, la meva pel·lícula, o juntament amb Mary Poppins, la meva pel·lícula preferida de Disney, que ha tingut, després de la de dibuixos animats, un live action, però vamos, que és una història...
1: Espectacular, el live action.
0: Sí.
1: Espectacular.
0: Que anava a dir, és una història que no s'inventa Disney. Disney l'agafa d'una llegenda francesa i l'adapta... Mira.
1: Sí, una mica aquesta, family friendly.
0: De fet, aquesta és l'inici de la pel·lícula live action de... Live action vol dir que són personatges de carn i ossos de La vella i la bèstia, de Disney, que es va fer fa 6 anys, aproximadament?
1: El 2017.
0: Una mica més, 8 anys. Sí, 9 anys.
1: I també es va estrenar una mica menys family friendly, que és El silencio de los corderos.
0: Ah, bueno, però molt famosa també. Amb el Hopkins. I la... No em surt ara. Jodie Foster, això, la Jodie Foster. Molt bé, doncs va ser un estiu molt productiu.
1: Bueno, aquestes dues no van ser l'estiu, van ser
0: després,
1: posteriors.
0: Després, però l'estiu es va estrenar Thelma i Lewis i...
1: Terminator 2.
0: Doncs mira, un pla perfecte per aquesta tarda és veure Thelma i Lewis, que és un canal a la sororitat, a l'amistat, no? I ens deixa un bon regust de boca. Amb la Clàudia tenim plans per fer aquesta tarda.

0: Molt bé, doncs a la tarda podem fer moltes coses. Entre elles, escoltar la brúixola d'en Joan Valentín Marco i companyia, la brúixola d'estiu, que ens explica l'actualitat del dia i, a més, ens fa moltes coses més perquè ens acompanya i ens abraça també a la tarda. Demà ho farà. Demà tenim el Joan Valentín aquí per explicar-nos com explicarà l'eclipsi a través de la ràdio. Però mentrestant, aquesta tarda, què podem fer, Clàudia?
1: Va de l'eclipsi, també.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè si sou uns paranoics com jo i no ho penseu veure per no quedar-vos secs...
0: Però tu has dit que et tancaràs a casa, has dit?
1: Sí, sí, sí, jo em tancaré, totalment.
0: Aixeràs les persianes.
1: Doncs pues, porto pel·lis que parlen d'eclipsis o que surt un eclipsi i tal per mirar-lo.
0: A veure, quines són?
1: La primera és Oculto del Sol, de 2016, que durant un eclipsi solar pues, les vides de 7 desconeguts s'entrellacen. També tenim Eclipse, del 94, que és un drama que passa a Toronto al voltant de quan arriba un eclipse total i com col·lapsa la ciutat. I després tenim Lady Hawk, del 85, del Matthew Broderick i la Michelle Pfeiffer, que necessiten com un eclipse solar per trencar una mena de maledicció.
0: Lady Halcón, em diu l'Ivan, Lady Halcón.
1: Sí, però no l'he traduït, però...
0: Clar, és que ella és rigorosa fins i tot amb el títol, perquè llavors els títols els han traduït tota la vida com han volgut. Hi ha alguns títols que els han traduït com han volgut, altres no. Doncs això podem veure aquesta tarda, i preparar-se per l'eclipsi, i anar a comprar les ulleres homologades, i que demà, al migdia, que farem aquí una prèvia de l'eclipsi, de com es prepara Catalunya, de quins consells hem de tenir per no anar al metge dijous... senyora, senyor, que vostè farà cas als experts i es posarà les ulleres, i les anirà a comprar avui? Perquè si no, llavors dijous ens trobarem que hem d'explicar una notícia que és... Hi ha hagut 50 cremats als hospitals catalans perquè uns no han anat sense ulleres. Doncs això no ho volem explicar que tot ha sortit bé. Demà hi tornem, senyores, senyors, a partir de les 12:20 amb més històries de la vida.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. A Catalunya viuen més de 100.000 colombians. Són la segona comunitat estrangera més nombrosa a casa nostra, només per darrere dels marroquins, segons les últimes dades disponibles de l'IDESCAT. Això vol dir que hi ha més de 100.000 ciutadans de Catalunya que fa hores que segueixen amb angoixa les terribles notícies que arriben des del país llatinoamericà. Com saben, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha deixat almenys 176 morts i més de 2.000 ferits, d'acord amb les darreres informacions. Els equips de rescat treballen contra rellotge per trobar supervivents i, mentrestant, els colombians que ho viuen des de lluny només els queda esperar. En una estona parlarem amb la presidenta de la Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya, Carmen Rosa Bermúdez, aquí, al Notícies Migdia, per saber com estan vivint la tragèdia des de la distància. Més titulars d'aquest dimarts 11 d'agost. Falten poc més de 24 hores perquè arribi un dels moments més esperats d'aquest estiu, el de l'eclipsi de sol. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial de mobilitat centrat en les zones on el fenomen es podrà veure de manera total. Marcos Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. Parlem del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el sud de Ponent. L'operatiu compta amb el suport de 700 agents dels Mossos d'Esquadra que s'ubicaran principalment a l'AP7 i l'A2. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, n'ha tret pit.
3: És un operatiu, jo penso, dels més complets que hem fet amb esdeveniments singulars, que per tant estarem molt atents i molt presents a la carretera perquè no hi hagi, sobretot, cap problema de seguretat viària.
2: Un dels reptes que demana que de demà serà evitar el col·lapse de l'autopista, motiu pel qual Trànsit recomana circular per vies alternatives.
1: I en plana local, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà un centenar de càmeres de videovigilància en diferents punts de la ciutat abans que s'acabi l'any i durant el 2027 en vol col·locar 500 més. A Odal Sant, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que instal·laran les noves càmeres en 5 punts estratègics. Un d'ells serà el parc de la Pegaso, on un menor va morir tirotejat el mes de juliol.
5: El parc de la Pegaso era un espai en el qual nosaltres ja teníem previst fer la petició d'autorització de la instal·lació de càmeres. La mateixa comissió de videovigilància va analitzar en una sessió que es va celebrar pocs dies després dels fets aquests que dèiem.
4: També hi haurà càmeres al Passeig del Born, als búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica i al Mercat dels Encants.
1: I avui també els expliquem que cada cop més interns de les presons catalanes que han comès delictes relacionats amb la violència masclista accepten participar en programes de rehabilitació.
2: Sí, la proporció ha passat del 35% al 2024 al 44% al 2025, en gairebé 10 punts percentuals més, segons s'ha informat el Departament de Justícia. Entre les eines que s'utilitzen en els tractaments hi ha la realitat virtual immersiva que permet als agressors experimentar situacions de violència des de la perspectiva de la víctima.
1: El titular d'esports ens el porta com cada dia, en Pere Parés. Pere, bona tarda.
6: Bona tarda. Moments decisius pels fitxatges de Ferran Torres pel PSG i Rodri pel Barça. Els culers esperen una segona oferta per Torres després de rebutjar-ne una primera de 40 milions d'euros fixes. I pel que fa a Rodri, el capità de la selecció espanyola ja ha donat el seu sí i només cal que l'equip de Deco faci una oferta que agradi al Manchester City. El club anglès ja ha rebutjat una primera oferta del Barça que volia endur-se el madrileny a canvi de 45 milions, i a Anglaterra es parla de que la segona oferta culer pujaria fins als 65 milions d'euros.
1: I ara és moment de repassar la previsió del temps amb en Jordi Oriós. Bona tarda.
7: Bona tarda. Avui s'espera a Catalunya un augment de la nuvolositat que a zones del Pirineu i l'interior de Barcelona podrien desenvolupar ruixats acompanyats de tormenta i calamarsa que poden ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui amb valors significativament elevats a zones de l'interior, valls del Pirineu Occidental i

0: por favor, el planeta, el planeta, el planeta. El planeta está diciendo basta ya y no creemos, y mira, esto se va extendiendo. Colombia es un país que, aunque tiene un ritmo de sismos muy pequeño, nunca había ocurrido desde el 99 uno como este, de 7.4 grados, o sea, impresionante, impresionante, o sea, ¿sabes? Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que la gente no estamos preparados. Yo creo que no hay ningún país, ni siquiera Japón, bueno, que en cuanto a estructura sí, pero que uno nunca está preparado para que de un momento a otro ¡pum!, se le derrumbe todo.
1: Pues Carmen Rosa Bermúdez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Colombianos en Cataluña, muchas gracias por atender a Onda Cero y aquí estaremos cuando haya que difundir las distintas vías de ayuda.
0: Ya les comunicaremos. Muchísimas gracias de verdad por la atención, por estar presentes, porque eso da mucho que le da uno un poquito de alegría en medio de la adversidad. Muchísimas gracias.
2: Noticias Migdia, amb Van Nautiel.
1: En poc més de 24 hores arribarà el moment. Catalunya viurà l'esperadíssim eclipsi de sol, que serà total per als qui l'observin des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre o el sud de Ponent. Preveient un volum molt alt de desplaçaments a aquestes zones, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial de mobilitat que busca, sobretot, Marcos, evitar el col·lapse de l'AP7.
3: Sí, i és per això que el director de Trànsit, Ramon Lamiel, insta la ciutadania a agafar vies alternatives sempre que sigui possible i deixar l'autopista lliure per als desplaçaments fins al Delta de l'Ebre. Recomana agafar la C25 i l'A2 per anar a Ponent, així com l'AP2, que també porta municipis tarragonins com Valls o Prades. Cap al Camp de Tarragona proposa agafar l'A7 i la Nacional 340 a partir de Torredembarra i Altafulla. I cap al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, les alternatives són la T11 i la Nacional 420, tot plegat amb un objectiu molt clar, tal com ha insistit Lamiel.
4: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
3: Els Mossos d'Esquadra participaran en aquest operatiu especial de trànsit amb 700 agents. Entre les seves funcions principals hi haurà la de vigilar que la gent no s'aturi els vorals de les carreteres per veure l'eclipsi, un risc que existeix en diversos punts. Ho ha explicat la comissària Mònica Lluís.
5: Els agents de seguretat i els agents de trànsit, com deia, s'ubicaran al llarg de l'AP7, de les diverses vies secundàries i també de les vies que condueixen, com dèiem, en aquests punts d'observació, coordinadament amb les policies locals per donar les indicacions perquè els condueixin cap als estacionaments o cap a les zones indicades on està permès l'estacionament. Insistíem que és molt important no estacionar els vorals.
3: Segons el director de trànsit, el dispositiu de demà és un dels més complets que s'ha preparat mai per a un esdeveniment especial. Amb tot, la Miel també ha fet una crida a sortir de casa amb temps, comprovar l'estat de trànsit, tenir el cotxe revisat i amb el dipòsit ple i seguir totes les recomanacions.
1: Per cert, que també el 112 reforçarà demà dimecres amb més d'un 15% la seva plantilla habitual per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb aquest eclipsi solar. L'organisme preveu que entre les 6 i les 9 del vespre el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15%. Per fer-hi front, hi haurà una mitjana de 52 gestors durant el torn de tarda i entre 54 i 59 en les hores punta. Creix el nombre de reclusos per violència masclista que participa en cursos de rehabilitació. La xifra ha passat del 35 al 43% en un any, segons dades del Departament de Justícia. Aquest increment ve acompanyat de l'ús de la realitat virtual perquè l'agressor senti en primera persona el dolor que ha patit la víctima.
3: L'intern es col·loca unes ulleres de realitat virtual immersiva i experimenta diverses situacions de violència masclista, de manera que el reclus es posa en la pell de la dona. Amb aquesta experiència, el que busca és afavorir l'empatia de l'agressor i que prengui consciència del mal que la seva conducta violenta provoca sobre la víctima. Una de les realitats immersives consisteix en que el condemnat per violència masclista experimenti el que sent el cos de la dona quan és agredida. Altres situacions que es reprodueixen són una discussió de parella en públic o una conversa en la qual el punt de vista s'alterna entre agressor i víctima. Justícia remarca que la realitat virtual és una eina complementària i no substitueix la resta de programes terapèutics per intentar rehabilitar el reclus. El tractament amb realitat virtual, però, no s'aplica de manera universal, sinó que s'adapta al nivell de risc de

0: intern, a les seves necessitats i també al moment de la condemna.
1: I la Diputació de Barcelona reforça el suport als municipis per prevenir justament això, la violència masclista durant aquest estiu.
0: Sí, més enllà de la xarxa de punts lila i els protocols de prevenció que s'activen durant festes majors o d'activitats d'oci, l'organisme supramunicipal ofereix als ajuntaments una guia per implementar un punt lila municipal. La Diputació també mantindrà actiu el servei d'assessorament, supervisió i consultes jurídiques durant l'estiu per donar resposta als casos de violència masclista en un màxim de 24 hores. El mateix es farà amb les situacions de LGTBI-fòbia.
1: En plana econòmica, els expliquem que el preu de l'habitatge a Catalunya continua a l'alça. Concretament, ha pujat un 5% al segon trimestre de l'any, malgrat la caiguda de l'11% de les compravendes.
0: El preu mitjà per un habitatge ja frega els 3.000 euros per metre quadrat, segons un informe publicat pel Deganat dels Registradors de Catalunya. Es tracta d'un creixement que, a més que, duplica la mitjana estatal. L'habitatge nou ja supera els 3.200 euros per metre quadrat, mentre que el de segona mà se situa en els 2.900. Si comparem aquestes xifres amb les de l'any passat, l'increment del preu de l'habitatge es xifra en el 8,5%. En el cas concret de Barcelona, la ciutat ja supera la barrera dels 5.000 euros per metre quadrat, un preu que la converteix en la tercera capital de província més cara d'Espanya, només per darrere de Sant Sebastià i de Madrid.
1: I l'Associació de Consumidors Especialitzada en la Protecció de l'Usuari Financer, ASUFIN, reclama més responsabilitat davant del frau als bancs, les operadores de telecomunicacions i les plataformes.
0: ASUFIN denuncia que els usuaris estan desprotegits i demanen mesures concretes i més efectives. Lamenten que el frau sigui actualment un fenomen fora de control. Entre altres mesures, reclamen més inversió en sistemes per detectar operacions sospitoses en temps real i el bloqueig temporal d'operacions anòmales. També volen que s'estableixin protocols d'atenció a clients vulnerables davant la mínima sospita de frau, així com un contacte directe amb el client mitjançant canals segurs quan hi hagi el primer senyal d'un frau.
1: Parlem ara de salut, perquè Catalunya se situa entre les comunitats que lideren el rànquing de donants de mèdula òssia, juntament amb la Comunitat de Madrid i Andalusia. Segons dades de la Fundació Josep Carreras, més de 2.400 catalans s'han incorporat al registre de donants durant el primer semestre de l'any.
0: I si ampliem la mirada arreu d'Espanya, des del passat de gener, més de 14.000 persones s'han dit que volen ser donants de medula òssia. Això fa que el conjunt de l'Estat n'hi hagi més de 500.000, i d'aquests, gairebé el 17% són catalans. Catalunya també lidera, juntament amb la Comunitat de Madrid, el nombre de trasplantaments de mèdula òssia. Arreu d'Espanya se n'han fet 443 durant el primer semestre de l'any, un 22% a casa nostra, és a dir, gairebé un centenar. El registre de donants de mèdula òssia també destaca que anualment hi ha unes 25.000 persones que s'hi apunten. Això permet, asseguren, garantir la sostenibilitat i la renovació dels donants. La Fundació Josep Carreras assegura que aquest creixement sostingut té un valor afegit perquè, a diferència d'altres donacions, la de medula òssia implica un compromís a llarg termini. I és que un ciutadà pot inscriure's avui en el registre, però pot passar una dècada fins que el truquin per fer la donació.
1: Obrim la plana local a la capital catalana perquè Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres de videovigilància en diferents punts de la ciutat abans que s'acabi l'any. De fet, l'Ajuntament vol introduir-ne 500 més al 2027 per suplir la manca de videovigilància d'aquesta ciutat.
2: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que instal·laran les noves càmeres en 5 punts estratègics. Es tracta del Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Mercat dels Encants i el Parc de Pegaso, lloc on va morir tirotejat un menor el mes de juliol. Aquesta mesura s'emmarca en les actuacions previstes al Pla de Videovigilància per intentar suplir la manca de càmeres de seguretat que l'Ajuntament opina que hi ha a la ciutat. Són declaracions d'Albert Batlle en una entrevista a l'ACN.
3: Barcelona és una ciutat molt poc videovigilada. Tant, aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués.
2: Actualment hi ha unes 180 càmeres en funcionament. L'Ajuntament espera instal·lar aquest centenar abans que acabi l'any i assolir l'objectiu d'arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Si això es compleix, Barcelona comptaria amb 660 càmeres en total i es vigilaria el 5,6% de l'espai públic de la ciutat.
1: I encara a la capital catalana, el districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa han impulsat la nova oficina tècnica per al turisme responsable. Entre altres coses, la iniciativa pretén aconseguir que el sector hoteler contracti veïns de la zona i que els visitants comprin el comerç local.
2: L'oficina ja treballa amb hotels, equipaments culturals, comerços i entitats sociolaborals per crear noves oportunitats de feina i enfortir l'economia local. També promou que els visitants coneguin i consumeixin els establiments del català que ha anomenat Compra Ciutat Vella, que agrupa comerços singulars, sostenibles i arrelats al barri. Amb tot, la iniciativa persegueix que el turisme tingui un impacte positiu pel veïnat.
1: Marxem cap al sud. Els productors de mol·luscs al Delta de l'Ebre alerten que l'augment de les temperatures marines posa en risc el cultiu dels musclos a Catalunya. Gerard Bonet, de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre, alerta a la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya que pateixen una davallada de la producció que pot empitjorar els propers anys.
2: Les altes temperatures provoquen que s'hagi d'avançar la recollida dels musclos a finals de juny, gairebé un mes del que és habitual, i també deriven en la pèrdua de part de la producció, que ha caigut en un 20% de mitjana, encara que en algunes explotacions les pèrdues poden arribar fins al 80%. Davant d'aquesta situació que empitjorarà els propers anys, Gerard Bonet, de Fepromodel, explica a la ciutat d'Onda Cero Catalunya que els queden poques opcions. Una d'elles és comprar les cries de musclo a Grècia o Itàlia, fet que encareix encara més el producte, o l'altra opció, canviar el musclo per l'ostre.
4: L'ostre també fa nostra de molta, moltíssima qualitat, i pareix que aquestes altes temperatures de moment no l'afecten. Però clar, augmentar la producció d'ostre també ha d'anar compassat del que és la comercialització de l'ostre.
2: Un canvi en les tendències de consum que pot ser difícil d'aconseguir perquè els musclos són molt més consumits que les ostres a Catalunya.
1: Quan falten poc més de 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda, és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Per fer-ho, tornem a saludar en Pere Parés. Hola, bona tarda, Pere.
5: Hola, què tal?
1: Continuem pendents, si no m'equivoco, dels fitxatges de Ferran Torres pel PSG i de Rodri pel Barça.
5: Tant a París com a Barcelona hi ha interès perquè les dues operacions es tanquin més aviat que tard. En el cas Ferran, el PSG vol arribar a un acord amb el Barça abans que el jugador no hagi de tornar a Barcelona a entrenar amb el club demà dimecres. De moment, el Barça ha rebutjat la seva primera oferta, que consistia en 40 milions fixes, segons avançava ahir el Mundo Deportivo. És cert que a Ferran li queda només un any de contracte, però la directiva culé espera vendre més car el jugador que va marcar l'únic gol de la final del Mundial. A París ja l'espera el migcampista Fabián Ruiz, company de la selecció espanyola, que ja entrena des de diumenge. El PSG, recordem, juga demà a la nit la final de la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Amb el cas Rodri passa molt semblant, el jugador ja està preparat, ha dit que vol vestir de blaugrana. Actualment el Barça prepara una segona oferta pel jugador després que el Manchester City rebutgés una primera de 45 milions d'euros. L'ideal pel club seria que Rodri pogués incorporar-se junt amb la resta de companys de la selecció absoluta que tornaran a exercitar-se demà. La segona oferta encara no s'ha fet oficial, però a Anglaterra ja es parla que podria rondar els 65 milions, o sigui que estem molt pendents el dia d'avui de què pot passar amb el fitxatge de Rodri. D'entre els jugadors que van jugar a les últimes fases del Mundial s'han avançat Eric García, Joan García i Anthony Gordon, que ja ha fet el seu primer entrenament amb el conjunt de l'equip. També ha tornat avui Jules Koundé, el lateral francès. Va acabar perdent protagonisme al final de la temporada passada i és per això que, tot i que fa un any el Barça el renovava fins al 2030, ara s'especula amb la seva possible sortida del club. És un jugador que al seu moment ja va despertar l'interès d'alguns clubs de la Lliga Anglesa que podrien seguir interessats.
1: Parlem d'un Barça on també hi ha sortides com la d'Araujo i baixes per lesió com la de Bargi.
5: Amb que Rooney Bargi va marxar de l'entrenament molt adolorit i amb lesió al genoll que podria arribar a ser greu a falta d'un diagnòstic oficial. Això complica una mica el mercat pel Barça perquè la intenció era trobar un club on traspassar el jove extrem suec i Hansi Flick ja li ha comunicat que no compta amb ell. De fet, per evitar que es repeteixi la lesió d'un jugador que es vol traspassar a un altre equip, tant Marc Casado com Héctor Fort entrenen ara al marge dels seus companys. El cas de Ronald Araujo, el central, va ser presentat ahir com a nou jugador del Liverpool. sigut una operació de mercat molt ràpida i l'uruguaià jugarà cedit al club anglès durant la propera temporada amb opció de compra. Araujo va explicar com va ser la sessió.
6: La verdad que fue todo muy rápido.

0: Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
1: Noms propis de l'esport català.
2: La Meritxell Mas és un prodigi de la natació sincronitzada. Vallesana del Club Natació Les Franqueses ha passat de ser la més petita a la gran capitana de l'equip espanyol de natació sincronitzada, un equip dels més exitosos de l'esport estatal. 7 medalles mundials, inclòs un or, 8 medalles continentals, inclosos 2 ors i un bronze olímpic. A més, és psicòloga titulada, cosa que l'ha ajudada en qüestions de lideratge, encara que les seves companyes sempre li ho han posat senzill.
3: Sí que és veritat que en alguns moments l'he utilitzat. També és veritat que jo he treballat amb un coach esportiu i després també amb una psicòloga personalment i també amb una psicòloga d'equip, i això també ens ha ajudat moltíssim a unir-nos com a equip. I realment el fet de ser capitana ha sigut fàcil al costat de tot l'equip, ja que m'ho han posat superfàcil, m'han ajudat sempre, ha sigut un equip superunit i que amb uns valors superbonics que crec que, bueno, envejables per molts altres equips, jo crec. Tinc la sort d'haver pogut estar en un equip doncs, amb això, no? Amb tants valors, tant de confiança, de respecte, de donar-ho tot per l'altre. Llavors, crec que aquesta part ha sigut força fàcil gràcies a totes.
2: La Meritxell Mas és un dels noms propis de l'esport català.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.

0: urbano y las evacuaciones de esas localidades son preventivas.
1: Porque los desalojos, ya os digo, ni tan siquiera han sido por una razón de protección al humo, sino precisamente para realizar con mucha más tranquilidad los trabajos de extinción. Lanzar también un agradecimiento a la población, insistir también en que no ha habido ningún problema en ningún desalojo.
0: La mayoría de las personas evacuadas han sido trasladadas al pabellón de Jaca, aunque el gobierno aragonés trabaja para habilitar y disponer de alojamientos más confortables, ya que muchos de los vecinos desalojados son personas mayores.
2: Bueno, pues no era esta la información que queríamos escuchar en torno al crimen de Tauste, sino la última hora del incendio de Aragón, que está prácticamente controlado. Y terminamos contándoles que el Parlamento del Líbano ha aprobado hoy una serie de enmiendas a la legislación del país para abolir definitivamente la pena de muerte y pone fin así a una moratoria de facto vigente en el país que no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde el año 2004. Hay, en cualquier caso, decenas de presos que se van a ver beneficiados retroactivamente y además es el primer país de Oriente Próximo en prohibir la pena de muerte. Hasta aquí las noticias. Volvemos con un repaso completo a la actualidad a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Ya saben, a esa hora comienza la primera parte de La Brújula, edición de verano con José Miguel Azpiroz. Y ahora empieza una tarde más con Alicia Eras.
3: Si eres de los que cuando sales de viaje dejas que el resto se encargue de reservar los vuelos, alquilar el apartamento, contratar un tour por la ciudad, comprar entradas para museos y programarlo todo, a ver, algo tendrás que hacer para igualarlo. Ocúpate de lo importante. Programar en la radio la emisora de Onda Cero en tu lugar de vacaciones. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: Bona tarda, ja són les 7, posem a funcionar la brúixola.
6: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
5: Benvinguts a una nova brúixola d'estiu. Ja saben que habitualment centrem la nostra mirada en l'actualitat de Catalunya, però avui és inevitable començar pendents del que passa a Colòmbia. El país intenta recuperar-se de les conseqüències d'un fort terratrèmol que, segons el darrer balanç provisional, ha deixat almenys 224 víctimes mortals i més de 1.200 persones ferides. Durant el programa estarem pendents de qualsevol novetat i els actualitzarem la situació a mesura que es vagi coneixent més informació. També poden seguir l'evolució de la notícia als diferents espais informatius d'Onda Cero. Des d'aquí el nostre record per les víctimes i escalf per totes les persones afectades per aquest sisme. Farem ràdio amb tots vostès fins les 10 de la nit i personalment ho faré acompanyat del meu company de viatge, el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda, com estàs?
7: Bona tarda, Joan.
5: Quin és el menú d'avui a la brúixola d'estiu?
7: Doncs avui començarem parlant d'addiccions, ho farem amb un psiquiatre especialitzat. Seguirem amb la tercera secció d'en Pau Merino, veurem què ens porta perquè no ho sabem encara molt bé. Mm-hmm. I acabarem coneixent dues professions, la de fruiteria d'un mercat i també la d'escultor.
5: Ara hi anem, però abans toca fer els deures, ens posem al dia.
6: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
5: Ho dèiem en portada, el terratrèmol a Colòmbia ascendeix el nombre de víctimes mortals fins a les 224. La comunitat colombiana de Catalunya continua pendent de les conseqüències del terratrèmol que ha afectat diverses zones del país llatinoamericà i que deixa, doncs, com dèiem, més de 200 víctimes mortals i milers de ferits. Ara són moltes les persones que intenten contactar des de Catalunya amb els seus familiars, però no està sent fàcil. La majoria, de fet, no ha pogut fer-ho. Els problemes en les comunicacions, Ferran, ho està dificultant i això, doncs, evidentment, està generant molt neguit.
7: Exacte. La Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya assegura que la preocupació és màxima i que des de la distància la situació es viu amb una gran impotència. Les entitats en coordinació treballen ara per gestionar aquesta ajuda i centrar les mostres de solidaritat que arriben des de Catalunya. La presidenta de la federació, Carmen Rosa Bermúdez, afirma en declaracions a Onda Cero Catalunya que la gestió emocional és molt complicada degut a la impotència que genera el fet de no poder ajudar físicament. També diu el neguit de no poder contactar per als fallos en les comunicacions.
8: Entonces, como ellos, hay muchísima gente que está a la expectativa de su gente, de su familia, y en la distancia pues todo se magnifica y todo es más fuerte porque uno cerca pone la mano y ayuda, pero lejos no es más que el sentimiento de dolor, de tristeza y sobre todo de que no se puede hacer nada.
7: La prioritat de la gent és poder contactar amb els seus familiars i sembla que a poc s'està restablint els canals de comunicació, però continua sent complicat d'altra banda.

0: Yolanda Bermúdez explica també que s'està centralitzant les ajudes. És important, diu, que qualsevol aportació arribi als afectats a través de vies segures i oficials. Explica com s'està organitzant aquest suport. Per això demana tenir prudència abans de fer recollides de material i esperen conèixer les necessitats concretes sobre el terreny per poder organitzar aquesta ajuda de manera més efectiva.
1: Ho dèiem, una informació que malauradament es va actualitzant. El nombre de víctimes ascendeix, esperem que no sigui així, però sigui com sigui, tindrem un ull posat per si els podem oferir qualsevol última hora. I en poc més de 24 hores arribarà el moment. Catalunya viurà l'esperadíssim eclipsi de sol, que serà total per als qui l'observin des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre o el sud de Ponent. Preveient un volum molt alt de desplaçaments a aquestes zones, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial de mobilitat que busca, sobretot, evitar el col·lapse de l'AP7.
0: Sí, és per això que el director de Trànsit, Ramon Laimiel, insta la ciutadania a agafar vies alternatives sempre que sigui possible i deixar l'autopista lliure per als desplaçaments fins al delta de l'Ebre. Recomana agafar la C25 i la 2 per anar a Ponent, així com l'AP2, que també porta municipis tarragonins com Valls o Prades. Cap al Camp de Tarragona proposa agafar la 7 i la Nacional 340 a partir de Torredembarra i Altafulla, i cap al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Les alternatives són la T11 i la Nacional 420, tot plegat amb un objectiu molt clar, tal com insta Lamiel.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: Els Mossos d'Esquadra participaran també en aquest operatiu especial de trànsit amb 700 agents. Entre les seves funcions principals hi haurà la de vigilar que la gent no s'aturi als vorals de les carreteres per veure l'eclipsi, un risc que existeix en diversos punts. Ho ha explicat la comissària Mònica Lluís.
3: Els agents de seguretat i els agents de trànsit, com deia, s'ubicaran al llarg de l'AP7, de les diverses vies secundàries i també de les vies que condueixen, com dèiem, en aquests punts d'observació, coordinadament amb les policies locals per donar les indicacions perquè els condueixin cap als estacionaments o cap a les zones indicades on està permès l'estacionament. Insistíem que és molt important no estacionar als vorals.
0: D'altra banda, segons el director de trànsit, el dispositiu de demà és un dels més complets que s'ha preparat mai per un esdeveniment especial. Amb tot, Lamiel també ha fet una crida a sortir de casa amb temps, comprovar l'estat del trànsit, tenir el cotxe revisat i amb el dipòsit ple i seguir, diu, totes les recomanacions.
1: Ara, això que deia el Ferran és molt important, eh? La previsió està sent essencial en un esdeveniment que, diguéssim, copsarà l'atenció de pràcticament tothom, de moltíssima gent. Per tant, és important ser previngut a l'hora de mobilitzar-nos i també pel que fa a la salut. Catalunya reforçarà un 15% la plantilla del 112 per respondre a totes les trucades d'emergència amb motiu de l'eclipsi.
0: Sí, es preveu que les hores de més càrrega operativa seran entre les 4 de la tarda i la mitjanit, les 12, amb especial incidència, evidentment, durant la franja d'una hora abans i una hora després del punt àlgid. En concret, hi haurà una mitjana de 52 gestors en el torn de tarda i entre 54 i 59 durant l'hora punta.
1: I atenció a aquesta cara que ens planteja també l'eclipsi. El govern col·labora en dos projectes estatals per analitzar els efectes de l'eclipsi sobre la fauna salvatge. El programa es diu Eco Eclipse, que estudiarà com canvia l'activitat d'aus i ratpenats davant la ràpida caiguda de la llum.
0: Sí, Catalunya hi participa a través de 3 gravadores automàtiques a la Serra de la Llena, a les Garrigues. El govern també col·labora en el projecte de ciència ciutadana Triaclipse per filmar la reacció dels animals durant aquest eclipsi solar i els que succeiran el 2027 i també el 2028, en què participen la Reserva Natural de Mas de Melons i el Centre de Fauna de Baicalén, a la Plana de Lleida.
1: Els de 2027 i 2028, en tot cas, no són totals, són parcials, perquè fins tornar a veure un total aquí, des de Catalunya, 2180. Per tant, demà serà una oportunitat única. Demà culmina la bogeria col·lectiva per l'eclipsi, i que no s'entengui la bogeria com quelcom pejoratiu. Principalment ho dic perquè nosaltres compartirem aquesta bogeria, en serem partícips, ens mobilitzarem fins a l'Observatori Astronòmic de Prades, a Tarragona, un dels millors punts de Catalunya per veure aquest fenomen. Copsarem tot el recorregut que farà la Lluna per davant del Sol i sentirem veus de tota mena. Una d'elles, la de l'astrònom Aleix Roig, un dels guies astrònoms del Parc de Prades, que ens relatarà tots els detalls del fenomen i de la festassa que hi tenen muntada. Pensin que porten de festa per l'eclipsi des de dilluns. Per tant, demà, 12 d'agost, dia gran, especial brúixola d'estiu en motiu de l'eclipsi solar. Més qüestions que ens deixa el dia d'avui. Catalunya se situa entre les comunitats que lideren el rànquing de donants de mèdula òssia.

0: juntament amb la Comunitat de Madrid i Andalusia. Segons dades de la Fundació Josep Carreras, més de 2.400 catalans s'han incorporat al registre de donants durant el primer semestre de l'any.
1: Si ampliem la mirada arreu d'Espanya, des del passat gener més de 14.000 persones han dit que volen ser donants. Això fa que al conjunt de l'Estat n'hi hagi més de 500.000 i d'aquests gairebé el 17% són catalans. Catalunya també és la comunitat, juntament amb Madrid, on més transplantaments s'han fet des de principis d'any, amb gairebé un centenar. El registre de donants de medula òssia també destaca que anualment hi ha unes 25.000 persones que s'hi apunten. Això permet assegurar garantir la sostenibilitat i la renovació dels donants. La Fundació Josep Carreras assegura que aquest creixement sostingut té un valor afegit, perquè a diferència d'altres donacions, la medula òssia implica un compromís a llarg termini, i és que un ciutadà pot inscriure's avui en el registre, però pot passar una dècada fins que el truquin per fer aquesta donació.
0: Important aquest apunt lingüístic, eh? Tu deies correctament, Ferran, medula, i jo al principi ho he dit malament, mèdula, és medula. Ho deia bé el meu company. Més coses. Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres de videovigilància en diferents punts de la ciutat abans que s'acabi l'any. De fet, l'Ajuntament vol introduir 500 càmeres noves el 2027 per suplir la manca de videovigilància de la ciutat.
1: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Valla, ha explicat que instal·laran les noves càmeres en 5 punts estratègics de la ciutat de Barcelona. Es tracta del Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Mercat dels Encants i també el Parc del Pegaso. Jo, com va morir, recordem, tirotejat un menor al mes de juliol. Aquesta mesura s'emmarca en les actuacions previstes al pla de videovigilància per intentar suplir la manca de càmeres de seguretat que l'Ajuntament opina i creu que hi ha a la ciutat. Són declaracions d'Albert Valla en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Barcelona és una ciutat molt poc videovigilada. Per tant, aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat, de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat, i després fins a 1.000 i més si convingués.
0: I serà un salt quantitatiu important, perquè actualment hi ha unes 180 càmeres en funcionament.
1: Sí, l'Ajuntament espera instal·lar aquest centenar abans que acabi l'any i assolir l'objectiu d'arribar a les 500 càmeres noves al 2027. Si això es compleix, Barcelona comptaria amb 600 càmeres en total i es vigilaria el 5,6% de l'espai públic de la ciutat.
0: I encara la capital catalana, el districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa han impulsat la nova oficina tècnica per al turisme responsable. Entre altres coses, la iniciativa pretén aconseguir que el sector hoteler contracti veïns de la zona i que els visitants comprin el comerç local.
1: L'oficina ja treballa amb hotels, equipaments culturals, comerços i entitats sociolaborals per crear noves oportunitats de feina i enfortir l'economia local. També promou que els visitants coneguin i consumeixin els establiments del catàleg anomenat Compra a Ciutat Vella, que agrupa comerços singulars, sostenibles i arrelats al barri. Amb tot, la iniciativa persegueix que el turisme tingui un impacte positiu per al veïnat.
0: Més notícies. Els productors de mol·luscs del delta de l'Ebre alerten que l'augment de les temperatures marines posa en risc el cultiu dels musclos a Catalunya. Gerard Bonet, de la Federació de Productors de Mol·luscos del delta de l'Ebre, alerta la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya que pateixen una davallada de la producció que pot empitjorar els propers anys.
1: Sí, les altes temperatures provoquen que s'hagi d'avançar la recollida dels musclos a finals de juny, gairebé un mes del que és habitual, i també deriven en la pèrdua de part d'aquesta producció, una producció que ha caigut un 20% de mitjana, encara que en algunes explotacions les pèrdues poden arribar fins al 80%. Davant d'aquesta situació, que empitjora durant els propers anys, Gerard Bonet, de Fempro Model, explica a la ciutat d'Onda Cero Catalunya que els queden poques opcions. Una d'elles és comprar les cries de musclo a Grècia o Itàlia, fet que encareix encara més el producte final. O l'altra opció, diu, és canviar el musclo per l'ostre.
3: L'ostre també es fa nostre de molta, moltíssima qualitat, i pareix ser que aquestes altes temperatures de moment no l'afecten. Però clar, augmentar la producció d'ostre també ha d'anar compassat del que és la comercialització de l'ostre.
1: Un canvi en les tendències de consum que pot ser difícil d'aconseguir, perquè els musclos són molt més consumits que les ostres aquí a Catalunya.
0: Passen 17 minuts de les 7 del vespre. Us expliquem que s'ha localitzat un cos sense vida a la zona on es feia la recerca del parapentista belga que es buscava des de dissabte.
1: Segons informen els bombers de la Generalitat, cap a les 12 del migdia, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra que s'havia sumat a l'equip de recerca ha localitzat una vela de parapent a una zona propera al cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià. Una vegada els efectius dels GRAE han arribat a la zona, han localitzat un cos sense vida, encara pendent d'identificar, que podria ser compatible amb el del parapentista independentista que es buscava. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de certificar la seva identitat, de les diligències judicials i també de la investigació.
0: Estarem amatents per si es confirma la identificació, si s'identifica.

0: fica a la persona que han trobat morta. D'altra banda, ja s'ha normalitzat la circulació de l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia un cop s'ha retirat el camió accidentat que ha obligat a aturar la circulació durant el matí.
1: Sí, circulació ja normalitzada, per tant, a l'AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona després de la seva retirada. Segons Trànsit, el vehicle havia sortit de la via i això ha provocat retencions importants durant el matí i també al migdia, que han superat els 10 quilòmetres fins a Martorell. Alhora, hi ha hagut també lentitud i aturades a Martorell i a Castellví de Rosanes en sentit sud.
0: I arriba el moment a la brúixola d'estiu, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, de fer l'entrevista del dia. Em sap greu ser monotemàtics, però avui toca parlar del que passarà demà, de l'eclipsi. Que fa setmanes que ho fem, d'això de parlar d'aquest esdeveniment, d'aquest fenomen històric. Els mitjans en parlen, la gent fa plans i aquí es desplaçarà centenars de quilòmetres per veure'l i molts mirarem el cel durant uns pocs minuts per observar un fenomen que en realitat dura molt poc, menys d'un minut en alguns dels casos i en la millor... en el millor cas, diguéssim, una mica més, uns 1 minut i 30 segons. I això ens ha despertat una pregunta. Per què ens fascinen tant aquests esdeveniments? Per què un eclipsi, un cometa o una pluja d'estels aconsegueixen captar l'atenció de milions de persones al mateix temps? Avui volem analitzar-ho des de la psicologia i el comportament humà amb Urbano Lorenzo. Ell és catedràtic de metodologia de les ciències del comportament de la Universitat Rovira i Virgili. Ja el tenim amb nosaltres. Bona tarda, Urbano, què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Què té un fenomen com un eclipsi perquè desperti tanta expectació social?
2: Doncs l'eclipsi és una situació molt diferent a lo que hem viscut en el nostre dia a dia. Però ha de ser un eclipsi total. Els eclipsis parcials, la veritat, és que no ens interessen molt. L'any passat va haver-hi un dissabte al matí, a les 11 del matí, perfecte per veure'l, i en canvi pràcticament no el va seguir ningú. Perquè després un eclipsi parcial... si no t'ho diuen què està passant, ni te n'adonaries en el teu dia a dia. Ara bé, en un eclipsi total, d'un minut per un altre, el cel s'apaga. No és com cada dia que se fa de nit durant 90 minuts, un procés molt lent, sinó que s'apaga el cel. No és una nit molt, molt tancada, però prou tancada per veure estels. I això, com que no respon a cap de les nostres experiències prèvies, ens genera aquesta sensació de curiositat, per una banda, reestructurar informació, reestructurar coneixement, i està tot el nostre lòbul frontal allà treballant, reestructurant informació, i al mateix temps el nostre cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, se n'adona que això no és normal, que aquí hi ha una situació que podria ser de perill, no?, d'alguna manera. I llavors ens desperta aquestes respostes d'ansietat que el cos ens demanaria més marxar que no altra cosa, no? I se'ns posen els pèls de punta, per exemple, que és una resposta típica d'ansietat.
0: És curiós, però perquè si ho analitzem sobre el paper, són, com dèiem, segons, i al millor dels casos un minut i mig, i la gent es mobilitzarà hores i hores de carretera per veure'l. Diries que hi ha alguna relació amb aquest concepte que està tan de moda ara, que és el FOMO, el por a perdre's alguna cosa? És a dir, que no és pel fenomen, no és per aquesta apagada que explicaves, sinó perquè és un fenomen que no el tornarem a viure.
2: Efectivament, això és així, i l'han fomentat molt els americans amb tres eclipses molt seguits que han hagut, en el que van tenir ells, en molt poc temps. Han fomentat aquesta nova moda, per una manera de no et pots perdre un eclipse, perquè en realitat d'eclipses totals ja n'hi ha, i n'hi ha al llarg de l'any, segur que un o un altre n'hi ha en una part del món o una altra. Ara bé, quan són els que criden molt l'atenció, quan passen en llocs en els que acaba sent fàcil, relativament fàcil, doncs anar-hi. Si l'eclipse total és al Pacífic, al mig del mar...
0: Clar.
2: Resulta molt inconvenient. En canvi, en la península ibèrica, com ens passarà aquí per sobre, doncs resulta molt convenient. I llavors això desperta l'interès local, dels que vivim en el territori, però també aporta molta gent de fora.
0: Serà només per uns instants, Urbano, però veurem milions de persones mirant simultàniament al mateix punt del cel. Et volia preguntar quin efecte té això a nivell psicològic, perquè em sembla que hi ha certa experiència col·lectiva en aquests fenòmens en una època d'individualisme, de xarxes, de mòbils...
2: Doncs sí, la sensació que desperta és la de petitesa, no? Aquests espectacles de la natura tan immensos que ens superen, que ens n'adonem que la natura no la tenim ni molt menys controlada, que és ella la que fa el que vol amb nosaltres, doncs desperta un comportament prosocial i necessita sentir-ne el grup al voltant teu, compartir l'experiència aquesta. I diuen que les persones que viuen en el moment aquell vital d'estar en l'eclipse total, doncs són com a menys egoistes, no? Són persones més disposades a compartir. Per tant, des del punt de vista de com a grup, és una experiència que és molt maca viure-la literalment acompanyat.
0: A veure, més informació sobre això que deies de menys egoista. Et refereixes a les persones en el moment en què estan gaudint de l'eclipsi o a aquestes persones que tenen predisposició per gaudir d'aquests fenòmens naturals?
2: Clar, aquí les persones que tenen predisposició, sens dubte, se senten molt millor, mm-hmm. però per altra banda també desperta aquesta necessitat social en persones que potser doncs, en el seu dia a dia no necessitaria, no senten aquesta necessitat. No? Mm-hmm. I això és el que és molt maco en un eclipse, que es viu de maneres molt diferents. Hi ha persones que viuen més amb una rialla i altres que tenen necessitat d'explicar-ho allà mateix, en aquell moment, a tothom que està allà, que el conegui o no el conegui. No?
0: Mm-hmm. Molt interessant, perquè ara parlaves d'una sensació que és aquesta de petitesa, no? Que sentirem segurament molts demà quan mirem al cel, que pot semblar una emoció negativa, però que en realitat, pel que expliquem, no ho acaba de ser. Ens desperta coses positives. Per exemple, també hi ha molta gent que diu que aquests fenòmens que ens fan ser petits també ens ajuden a relativitzar doncs, els nostres propis problemes i preocupacions quotidianes que puguem tenir.
2: Doncs sí, ens n'adonem que de fet potser estem patint perquè aquell dia hem arribat tard, no sé on, no sé quin compromís tenim el dia següent, i ens n'adonem que en realitat el sobreviure en la mateixa natura, allò que ho tenim tan assumit que és així perquè la natura dels homes, la humanitat la té més que controlada, doncs no és ni molt menys tan obvi. No? I la natura realment és molt capritxosa i pot comportar-se de maneres que nosaltres no podríem arribar a controlar de cap manera. I, de fet, l'eclipse, tot i que hi ha unes certes supersticions al voltant d'ell, no deixa de ser una mera casualitat astronòmica. No té cap sentit astronòmic en si mateix. Pensa que si el Sol fos una pilota de futbol de 22 centímetres de diàmetre, sí. La Terra seria una piloteta de 2 mil·límetres, la Lluna tindria una mica menys de mig mil·límetre, i el que està passant en aquell eclipse, que tanta importància donem a les persones perquè estem allà a la zona d'ombra, se'ns fa de nit, en realitat el que està passant és que aquesta pilota de 22 centímetres té a uns 24 metres lluny aquells 2 mil·límetres que és la Terra, i l'altra piloteta, aquella que no arriba ni a mig mil·límetre, li està fent ombra. Tu creus que a algú li interessa en l'univers això? Probablement és absolutament trivial, no? És una situació trivial. Nosaltres li donem la importància perquè diguem que el tercer actor aquí és la mateixa humanitat, els que estem sota l'ombra i vivim aquella sensació de donar-nos pues, que la natura és diferent de com nosaltres sincerament la percebem. No? Jo percebem el cel que és blau i ens adonem que el cel no és blau. És blau mentre està la llum del sol il·luminant-lo i nosaltres el percebem blau. Però te n'adones de cop i volta que el teu cervell t'està enganyant, que el cel no és blau, que estàs parant, no? I els estels sempre estan allà.
0: És curiós el que explica l'Urbà, no? Perquè ho estem dient molt aquests dies, que és un fenomen que no es produeix de fa molts anys aquí, a Catalunya, i que no podrem veure un eclipsi total d'aquí molts anys. Portem dies i setmanes veient imatges als informatius, tothom sap què passarà a 8:15 i a 9:15, Però tot i així, això no resta interès al fenomen, que sabem què passarà. Perquè el fet de tenir-ho davant dels nostres nassos doncs genera una perspectiva emocional que és difícil d'explicar.
2: Doncs sí, i genera registre que traspassa generacions, perquè jo aquí ara que he estat pel territori explicant-ho, no? L'eclipse que he anat a molts pobles, m'han explicat històries de com el van viure en 1905 els padrins, que tota la vida ho van estar explicant, no? I aquells que estaven allà treballant al camp i de cop i volta al migdia se'ls va fer de nit durant 4 minuts, ho van recollir tot corrents, anant cap al poble, quan ja ho tenien tot recollit, però resulta que torna a sortir el sol i ells no entenien, realment no sabien què havia passat. O l'altre, un noi petit que havia anat amb el seu avi a treballar i al migdia, perquè va ser al migdia, s'hi van posar a fer la migdiada, i llavors arriba l'avi tot neguitós, corre, que ens hem dormit tota la tarda, s'ha fet de nit, no? S'han dormit tant en aquesta mitjana que s'ha fet de nit. O una altra dona que va néixer el dia de l'eclipse i pobre, no? Va tenir una vida, es veu que molt dura, i ella deia que era normal que tingués una vida molt dura perquè

0: que va néixer eclipsada, no? Va néixer el dia de l'eclipse. I bueno, són emocions que ens arriben tant, ens afecten tant, que traspassen, no? Van més allà. I el cas és que hi havia hagut notícies, no? El diari d'Idea, llavors se deia el diari espanyol, va haver-hi un article explicant-ho i avisant-ho, doncs, demà, de fet, per demà. Però tot això, doncs, aquí en la Terra Alta, per exemple, difícilment Clar. Els pallassos sabien llegir o tenien accés a la informació, per tant, es va sorprendre com si fos la cosa més inesperada del món. No?
1: Ara sí que ens faltarà segurament aquest element sorpresa, perquè ja tenim molta més informació i n'hem parlat moltíssim i tothom sabrà què passarà, però ho dèiem, en temps de xarxes, de mòbils, doncs és una experiència col·lectiva que desperta moltes emocions, i per això volíem centrar-nos en aquesta brúixola d'estiu prèvia a l'eclipsi, en aquesta vessant psicològica, i ho hem fet amb el Urbano Lorenzo, catedràtic de metodologia de les ciències del comportament de la Universitat Rovira i Virgili. Urbano, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies, i si vols us dono un últim darrer consell, a veure què us sembla.
1: Vinga.
0: I és que diuen que les persones que s'emocionen davant la natura són persones que són millors companyes de viatge. I això ho deia Einstein mateix, ho deia una persona que s'emociona davant la natura o que no sap emocionar-se davant la natura, és una persona morta. I llavors el consell que us dono és, si resulta que una persona que s'emociona amb un eclipse és més sensible, obert a nous coneixements, menys egoista, etc., i resulta que és un bon company de viatge, ja que aquest eclipse probablement ho veuràs amb la persona, la teva parella al costat, doncs traieu el vostre esperit més científic i fixeu-vos a veure si heu triat bé i realment s'emociona la vostra parella.
1: Amb aquest consell acabem. Urbano, moltes gràcies, un plaer.
0: Molt bé, moltes gràcies, que veieu molt de l'eclipse.
2: ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
3: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
4: Condiciones en Mutua.es.

0: sona aquesta sintonia, però no es precipitin. Encara no arriben els esports. Primer, hem de repassar una notícia amb calma en aquesta tarda de dimarts. I ja saben que això és l'espai que ens porta cada tarda el Pere Parés. Som-hi. I la notícia que avui els destaquem en aquesta secció és que creix el nombre de reclusos per violència masclista que participa en cursos de rehabilitació. La xifra ha passat del 35 al 43% en només un any, segons dades del Departament de Justícia. Aquest increment dels presos que decideixen rehabilitar-se ve acompanyat de l'ús de la realitat virtual perquè l'agressor senti en primera persona el dolor que ha patit la víctima. Ens ho haurà d'explicar millor el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. L'intern es col·loca unes ulleres de realitat virtual i dos comandaments per dirigir l'avatar del personatge. A les sessions experimenta diverses situacions de violència masclista, de manera que el reclús es posa a la pell de la dona. Amb aquesta experiència, el que es busca és afavorir l'empatia de l'agressor i que prengui consciència del mal que la seva conducta violenta provoca sobre la víctima. Justícia remarca que la realitat virtual és una eina complementària i que no substitueix la resta de programes terapèutics per intentar rehabilitar el reclús. De fet, les noves tecnologies s'incorporen a programes de rehabilitació que es venen aplicant des de fa 30 anys. Segons l'últim informe de les institucions penitenciàries estatals, el 95% de les persones que han agredit sexualment que passen voluntàriament pel programa no reincideixen els següents 5 anys.
0: Però exactament com funciona? Per quines situacions fa passar aquest tractament de rehabilitació?
1: Una de les realitats immersives consisteix en que el condemnat per violència masclista experimenti el que sent la dona quan és agredida. Altres situacions que es reprodueixen són una discussió de la parella en públic o una conversa en la qual el punt de vista s'alterna entre l'agressor i la víctima. Cal destacar que el tractament en realitat virtual, però, no s'aplica de manera universal, sinó que s'adapta al nivell de risc de l'intern, a les seves necessitats i al moment de la condemna. Per a que un condemnat per violència masclista faci servir aquestes ulleres, el seu ús ha d'estar prescrit a la planificació terapèutica individual. Segons el Departament de Justícia, les metes s'adapten a la intensitat del tractament, el nivell de risc i les necessitats de cada persona. La participació a aquests programes també s'organitza en funció del moment de compliment de la condemna.
0: Ben curiosa aquesta notícia que els destaquem avui. Gràcies, Pere. I ara sí, com els prometíem, arriben els esports.
2: Si el asesino se le sigue escapando a sus agentes, ¿permitirá que el comisario Grace lo consulte con un médico?

0: serie que atrapó a millones de británicos.
1: Guardo un as en la manga.
2: No me digas que quieres volver a hacerlo.
1: Toda esa gente significa algo para alguien.
3: Deberías quedarte al margen.
1: Soy tu única esperanza.
0: Grace, mañana a las 11 de la noche, estreno en La Sexta. Un pedazo de cadena.
4: Ya disponible en A3Player.
5: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Aquesta sintonia és sinònim d'esports i esports és sinònim de José Agustín Gómez. José, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Joan. Com estàs?
7: Mira, doncs aquí molt bé, amb ganes de repassar l'actualitat esportiva en una setmana que hem dit que és clau perquè es resolguin molts dels colabrots d'aquest estiu. De moment, però estan tímids, eh? Encara no tenim prou informació.
8: No, no hi ha manera que es tanquin operacions que estan obertes. En el cas de Rodri, el Barça de moment no arriba al que des d'Anglaterra es diu que demana al Manchester City, 70 milions d'euros. I el PSG no arriba als 55-60 milions que demana el Barça per Ferran. Per tant, han d'esperar. Demà Ferran està convocat per incorporar-se amb la resta d'internacionals espanyols que encara no han retornat als entrenaments, amb el primer equip barcelonista, i aleshores s'haurà d'esperar. Una situació que no volia el PSG. El PSG volia tancar aquesta operació de demà, però no s'ha pogut produir. El mateix passa amb Rodri. Al Barça li hagués agradat veure Rodri a la tornada de la resta d'internacionals, però no pot ser. A veure si es pot tancar aquesta operació abans que divendres s'incorpori als entrenaments amb el Manchester City. Mm-hmm. Per tant, encara hem d'esperar hores o dies per veure si es poden tancar alguna d'aquestes dues operacions. I ara hem de parlar d'una que sí que es va tancar, que és la de Ronald Araujo, que avui ha enviat un missatge als aficionats del Futbol Club Barcelona, on diu: "Eso de afrontar un nuevo reto, después de 8 años me llevo un montón de recuerdos preciosos. El conocimiento adquirido y sobre todo a mucha gente que me ha acompañado en este camino. Siempre os estaré agradecido, culés." Uh-huh. Araujo, que se han accedit una temporada amb opció de compra de 55 milions pel conjunt del Liverpool. La mala notícia la comentàvem ahir, a la lesió de Ronnie Bargi. Aquesta tarda, a primera hora, hem tingut el comunicat mèdic oficial del Futbol Club Barcelona, que confirma el que ja vam parlar ahir. Uh-huh. Bargi pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, el mateix que es va lesionar un any abans de tornar de venir al Futbol Club Barcelona. En els propers dies serà sotmès a una intervenció quirúrgica i aleshores potser podrem parlar ja, coneixent la base exacta de la lesió, del temps que serà baixa, però als mesos,
7: oi? Uh-huh.
8: difícil que no se'ls tregui ningú. Uh-huh. Més noms propis. Ha tornat Jules Koundé, el primer dia d'entrenament de l'internacional francès, que no va acabar gaire content la passada temporada perquè va perdre protagonisme davant jugadors com Eric Garcia i circumstancialment també amb Xavi Espart. Un Jules Koundé que té un bon cartell a la Premier League i que veurem si continua el dia 1 de setembre vestint la samarreta del Futbol Club Barcelona. No es pot tancar cap possibilitat en el cas del defensa francès. Julián Álvarez, doncs, avui ha anat pel matí a la ciutat esportiva de l'Atlético Madrid i aquesta tarda, a la segona sessió que li tenien marcada, ha tornat a anar. I demà arriba Cholo Simeone i hauran de tenir un cara a cara. Ui. El podrà tenir també a Miguel Ángel Gilmarín? Veurem.
7: Demà és un
8: però
7: dia clau,
8: aquesta història, cada dia té un capítol.
7: Sí, això és veritat. Demà és un dia clau, però potser gira la història i encara tenim
8: dies
7: de
8: color. Serà clau perquè es veuran, no perquè es resolgui la situació.
7: Mm-hmm. Molt bé.
8: Perquè això no es resoldrà.
7: Tenim
8: o bé,
7: més coses.
8: Quan es digui definitivament operació no feta, s'ha acabat, o quan es digui fitxat.
7: Com deia, és un col·laborat.
8: Sí,
7: com dèiem, és un color que s'allarga, això. Vull dir que és d'aquests clàssics que no saps quants capítols tindrà i que hem d'anar esperant a tenir més informació.
8: Com era d'esperar, era el culebrot de l'estiu.
7: Sí.
8: Això ja, des d'un començament, s'ha vist amb tot en

0: recordaràs del Twitch que va fer l'Electric.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Doncs ja està, no hi ha res més a dir. O sigui, l'Atlético Madrid no el vol vendre, sobretot no el vol vendre Miguel Ángel Gilmarín. El jugador està molest perquè havien quedat en parlar ahir, el dia 10, quan tornés als entrenaments. Mm-hmm. Ningú l'esperava i ara ha d'esperar demà per parlar amb el seu entrenador i veurem si ho pot fer amb el Miguel Ángel Gilmarín, que a les darreres hores estava fora de Madrid. Parlem del femení, perquè Vinga. Casualment demà, quan s'estarà produint el famós eclipse, el Barça estarà jugant un amistós al Johan Cruyff davant el Montpellier.
1: No podran mirar amunt, llavors.
0: Els primers aficionats que vagin li donaran unes ulleres per poder veure l'eclipse.
1: Ostres, que bo.
0: A veure com s'ho fan les jugadores per no mirar l'eclipse mentre està jugant, perquè coincideix en temps.
1: Imagino que hauran intentat, no?, que no mirin amunt, que estiguin concentrats en el partit, perquè clar, podria ser fatídic.
0: Clar, però, tu estàs jugant un partit, de sobte veus allò i dius, clar. Què faig?
1: Clar.
0: Bueno, no s'atura, el partit, en principi, però de totes maneres veurem demà quan s'estigui jugant, si l'àrbitre, amb una miqueta de sentit comú i tractant-se d'un amistós, no diu, parem un moment, que no s'acaba el món.
1: Home, la imatge seria curiosa, eh?
0: No perjudiquem a perjudiquem a ningú.
1: La imatge seria curiosa de durant dos minuts tothom que està damunt del camp mirant el cel i mirant l'eclipsi. Seria ben curiós.
0: Home, mirant el cel però amb ulleres.
1: Sí.
0: Que la banqueta tinguin ulleres que les jugadores se les posin.
1: T'imagines? Home, aquesta foto quedaria per la història. Veurem. Potser és aquesta resolució que fan, eh? Però l'eclipsi ens demostra que semblava que només parlaríem del mateix i hi han derivades que encara hem d'abordar. José,
0: demà... Que passi ja l'eclipse.
1: Exacte, i així ens podem concentrar en el que t'interessa. Exacte, en altres temes. José, moltes gràcies, demà tornem.
0: Fins demà.
1: Adéu.
2: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Encetem la plana cultural de l'informatiu de la brúixola d'estiu i ho fem, ja ho saben, cada dia amb l'Eudald Sanz. Com estàs, Eudald? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Vens carregat avui o no?
3: Sí, bé, alguna cosa portem.
1: Sempre vens carregat.
3: Hi ha bastanta música, però bueno, també hem volgut començar una mica diferents.
1: Comencem, crec que, parlant de museus, a la Catalunya Central, concretament.
3: Sí, perquè a Vic, doncs, aquest estiu hi ha un espai museïtzat que recrea diferents comerços de la ciutat dels anys 60.
1: Mira. Uh-huh.
3: Es tracta d'un museu privat impulsat per Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir. I Cuixeres, doncs, com l'ha format, et preguntaràs? Doncs mitjançant peces que ha anat col·leccionant.
1: Explica'ns més, d'on surt aquesta idea de representar com es vivia en el passat?
3: Doncs Cuixeres explica que li va venir la idea després de visitar les botigues Museu de Salàs, al Pallars Jussà, i va pensar que allò podia funcionar a Vic. Creu que és una manera de reivindicar el passat i d'aproximar-lo a petits i a joves. Sentim les seves declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: No sempre ha sigut un apretar una tecla, que no existís sempre l'internet, que la gent comprava granel, que la gent reciclava ja sense tenir la paraula reciclar a la ment. Per què? Perquè com que necessitava estalviar i aprofitar al màxim les coses, comprar només l'imprescindible i necessari, ja era una manera de reutilitzar i estalviar tot el que tenien, ho aprofitaven.
1: Interessant del que parla Cuixeres, la Isabel Cuixeres, perquè com es teixeixen ponts, diguéssim, entre el present i el passat, encara que eren èpoques amb una realitat totalment diferent, eh? A veure, i per ser més precisos, quin tipus de comerços han recreat?
3: Doncs hi ha un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. És un espai molt interessant, eh? Perquè he vist fotos i està molt ben recreat. Sí, eh? De fet, al quiosc hi ha diaris, per exemple, locals, el 9-9 de l'època, amb el disseny doncs, d'aquella època. Uh-huh. Bueno, crec que el 9-9 és de més tard, però, en fi, uh-huh, molt antic. I això és un espai molt interessant perquè ens convida a reflexionar sobre el món d'ahir.
1: Molt ben recreat, per tant, si fem l'exercici ens podrem transportar aquests anys 60 a la Catalunya Central. I ara sí, prometies molta música i passem a la plana musical perquè el festival Sons del Món tanca els concerts de la Ciutadella de Roses, on per segon any consecutiu torna a superar els 30.000 espectadors.
3: Dels concerts a l'escenari principal de la Ciutadella s'han exhaurit les entrades a les actuacions de Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma i el concert conjunt d'Àlex Ambusta i Gossos. El Village ha registrat la millor xifra d'assistents de la seva història amb més

0: de 6.500 persones.
1: Però atenció, perquè el festival encara no ha acabat.
0: I és que fins divendres de la setmana que ve es trasllada a

0: aquests quatre concerts doncs, han exhaurit entrades.
1: Dos èxits, els que ens porta l'Eudald en plana musical, i avui, encara en aquest àmbit, torna a ser una jornada amb un grapat de festivals arreu del territori. Júlia Colom porta la seva proposta de pop, electrònica i folklore. El festival porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, un altre clàssic dels estius. Si
0: la cantant mallorquina presenta Paradís, un treball íntim i evocador que reafirma el seu univers sonor únic i la seva capacitat per transcendir les fronteres entre gèneres, fusionant instruments tradicionals com el llaüt amb bases electròniques que van des del drum bass fins al K-pop, tot fent un viatge íntim per la seva identitat que vincula doncs, a la seva illa natal, Mallorca.
1: No me l'esperava aquesta, eh? He vist que deies que transcendia fronteres entre gèneres, però K-pop?
0: Sí, sí,
1: no? Júlia Colom, que jo l'he escoltat molts cops, però ostres, no sabia que feia K-pop també. Interessant, s'ha d'escoltar això perquè és una proposta sense gaires precedents, en aquest cas, m'atreviria a dir. I continuem amb música catalana perquè Sopa de Cabra porta la gira del seu 40è aniversari al Festival de Terramar de Sitges.
0: El grup de rock gironí repassarà els seus grans èxits amb una posada renovada per celebrar les seves dues dècades d'història davant d'un entorn excepcional al costat del mar. Aquesta nit sonarà himnes i cançons mítiques de la història del rock català davant d'un públic intergeneracional. I el que està molt bé d'aquest concert, doncs, que els seus integrants deien que faran una cosa única per cada concert que faran. Per tant, es pot repetir i val la pena mirar-s'ho bé.
1: Hi ha grups que, diguéssim, fan una setlist, que és aquest llistat de cançons, i la repeteixen a tota la gira, a tots els concerts que fan. En aquest cas, no, eh? Entenc que hi haurà una sorpresa per a cada espectacle.
0: Et veig posat, eh?
1: No. El concepte, diguéssim, el conec, però vull dir que hi ha artistes que aposten per això, perquè cada posada en escena sigui diferent i, per tant, que cada nit sigui única per la gent que els visita. I d'un clàssic passem a un altre, perquè parlem ara de la música de Rosario.
0: La germana petita de la família Flores actua aquesta nit al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Ho fa amb Universo de Ley, una gira concebuda com un recorregut per més de 3 dècades de trajectòria. El concert combina noves versions dels seus primers èxits amb cançons que han marcat diferents generacions.
1: 3 dècades, eh? Estaràs 3 dècades fent ràdio, Eudald?
0: No ho sé, el temps ho dirà. El temps ho dirà.
1: De moment demà en farà ràdio, això no, segur. D'aquí 24 hores tornarem a tenir aquí. Gràcies, Eudald.
0: Vinga, que vagi bé.
2: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. Cuando falta y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: Vinga, i quan falten 14 minuts per arribar a les 8 del vespre, de fet ara ja són 13, arriba la secció més històrica de la brúixola d'estiu, en la que fem un viatge al passat per conèixer persones o invents que han sigut determinants en algun moment i que potser no les coneixíem tant. I aquesta secció ja saben que la porta el Diego Fernández. Diego, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
1: I avui ha entrat abans a l'estudi la Irene Martín. Irene, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Saps per què estàs aquí o t'han entabanat?
4: No, sí que ho sé.
1: Avui m'esteu espantant perquè us heu col·locat els dos a la mateixa zona de l'estudi mirant-me directament i crec que em posareu a prova i no m'agrada. A veure, abans però... recordem que ahir vam parlar del primer algutzir negre dels Estats Units, el Buzz Reeves, un gran nom, si se'm permet l'objecció. I avui, Diego, doncs, de què parlem?
3: Doncs avui, que és dimarts, doncs parlem de la història d'un objecte que segur coneixeu tots, però per començar us demanaré que fem un joc ràpid en el que l'audiència també pot parlar i també pot jugar, vull dir, i la Irene ens ajudarà.
1: Val. És a dir, sí. Un joc, com us agrada posar una prova, heu decidit fer un joc, i a més col·laboratiu, que la Irene ja sap quin és, perquè la veig molt relaxada, vull dir que... Val,
3: sí, ella
1: d'acord.
3: Sap. Doncs mira, us explico. Jo he portat l'objecte del que parlarem avui,
1: sí.
3: Se'l donaré a la Irene, i ella l'haurà d'escriure sense dir 5 paraules que li he prohibit.
1: Vale.
3: Vale? Mentrestant, tu, Joan, no el pots veure, i l'audiència tampoc, intentareu endevinar de quin objecte es tracta, de què parlarem avui, sense poder veure'l.
1: És a dir, qui endevina l'objecte sóc jo, juntament amb l'audiència, que segurament seran més ràpids que jo, perquè jo no sóc molt avispat en aquests jocs. Per tant, comencem ja, no?
3: Comencem.
1: La Irene té el cap... No, té una fotografia,

0: Ara
1: la... No, el tinc a la mà.
0: Ah, tens a la mà una fotografia.
2: Mà,
0: ah, tens un objecte a la mà. Primera pista, eh? Me l'estan tapant amb uns fulls del guió. Ella té una llista amb les paraules que no pot dir i comença a descriure aquest objecte. A veure.
1: Doncs, mira, és un objecte petit. De forma...
0: De moment no puc dir res, Irene. M'has de donar més pistes.
1: De forma rectangular i té una línia lila.
0: Rectangular i una línia lila. On té aquesta línia lila, puc preguntar?
1: Doncs a una part.
0: A quina part del...
1: O sigui, té una part que és com més llarga i l'altra enflanjava un tap. Llavors, a la part llarga és on està la línia. Llavors, com t'acabo de dir, té un tap que fa aquest soroll.
0: A veure, posa'm el micròfon. A veure, vols tornar? Ara mateix? Sí.
1: No saps.
0: Ja està, és això, el que tens per oferir-me?
1: No, i tinc una altra pista.
0: Ara, explica'm més coses. Potser la gent des de casa ja ho sap,
1: que això és clau. Jo crec que això ja et farà saber...
0: És a dir, és un element que has trobat aquí a la redacció d'Onda Cero Catalunya o que l'heu portat a casa?
1: Sí, l'hem trobat aquí.
0: Val.
1: Sí. I guarda informació.
0: Ah!
1: Ara sí.
0: És un pendrive.
2: Efectivament.
0: Però m'has dit triangular o rectangular?
1: Rectangular.
0: Entès triangular. Fixa't com estic. I m'has dit que té una línia lila, com si tots els pendrives tinguessin una línia lila.
2: En concret.
0: Clar, exacte. O sigui, m'estava donant pistes del pendrive. Efectivament, és un dispositiu de memòria. Per tant, entenc que l'invent sobre el qual coneixerem la història avui és un dispositiu de memòria.
2: Doncs sí, avui viatgem al passat per descobrir com es va crear el primer pendrive.
0: Doncs màquina del temps activada. Som-hi. He suat, eh? Us he de ser sincers, que he suat moltíssim amb la descripció de la Irene, no, però al final estava ben descrit i ho he aconseguit desxifrar.
2: Sí, les paraules eren, que no podia dir...
0: A veure, sí, això.
2: Dispositiu, pendrive, disc dur, i USB i gigas.
0: Val, o sigui, l'havies limitat perquè no fos del tot fàcil. A veure, avui que estem als 3 de l'estudi, serà una cosa més interactiva, això, eh? Irene, pots participar quan vulguis, evidentíssimament.
1: Sí, sí.
0: On som? Explica'ns.
2: Som l'any 1995 i fins a aquest moment les dades s'emmagatzemaven en els disquets i els CDs. Mm-hmm. El que passava és que hi havia un problema. Aquestes eines per guardar informació eren fràgils i ocupaven massa. I va ser, doncs, quan es van començar a plantejar els primers prototips de memòries USB.
1: I qui va crear aquest invent?
2: Doncs hi ha una certa lluita perquè per qui va inventar-ho. Si busquem la versió oficial, la primera patent va ser presentada l'abril del 1999 per l'empresa israeliana M-Systems i hauria estat inventada pels enginyers Amirvan, Dov Moran i Oron Ogdan. Tot i això, aquesta primera patent no descrivia la tecnologia com la coneixem avui, sinó que era un cable que connectava una memòria amb el port per connectar l'ordinador. Per una altra banda, al setembre del mateix any, el Shimon Shmueli, un empleat de l'empresa tecnològica IBM, va presentar una divulgació d'un invent en què escrivia el que avui coneixem com a pendrive. Mm-hmm. I a dia d'avui, Shmueli assegura que encara no havem, o sigui, que encara no havem presentat una patent, ell va ser l'inventor de la memòria USB.
0: No haver presentat una patent vol dir que Shmueli, ho he dit bé,
2: Shmueli
0: va quedar-se sense cap mèrit.
2: Doncs, bueno, Shmueli va continuar treballant amb IBM, però precisament aquesta empresa es va acabar associant amb M-Systems per portar al mercat a finals de l'any 2000 un dels primers pendrives que van anomenar Disconkey.
1: Com que un dels primers? Vols dir que llavors era el primer de tots, no?
2: Doncs, curiosament, no ho era. Per principis del mateix any, l'empresa singapuresa Trek 2000 International es va convertir en la primera empresa en comercialitzar una d'aquestes unitats sota el nom de Thumb Drive. I per si us ho pregunteu, aquesta empresa també reclama que va ser la inventoria de la memòria USB.
0: Ja la tenim servida aquí, eh? Hi ha algú més que s'ho atribueix o com va la cosa?
2: Doncs encara que us sorprengui, 4 enginyers de Malàisia també s'atribueixen aquest assoliment. També a l'any 1999 van fundar l'empresa Fison Electronics i segons un dels companys, aquesta empresa va presentar la unitat d'emmagatzematge USB com un únic xip intern, que va anomenar pendrive.
0: Escolta, si hi ha tanta gent que diu jo vaig ser l'inventor, se m'ha d'atribuir a mi aquest mèrit, vol dir que va marcar un gran canvi el pendrive com el coneixem ara, aquest dispositiu de memòria.
2: Doncs sí, va ser tota una revolució que ha marcat la tecnologia i la forma de treballar des dels inicis d'aquest segle. I el Thumb Drive, que va ser el primer comercialitzat, tenia una capacitat de 8 megas, més de 4 vegades els 1,44 que oferien els disquets. I sabeu de quina capacitat té el pendrive que us he ensenyat abans?
0: És a dir, el que coneixem ara?
2: Sí.

0: Endevineu, vinga.
1: Jo diria...
0: Aquest.
1: 8 megas, per cert, és molt poc, eh?
2: Sí.
0: Molt poc.
1: O sigui, sí, ara és un arxiu molt, molt lleuger. No ho sé, jo diria 8 gigas, per exemple, pel tamany que té.
0: Tu què dius, Irene?
2: Jo diria 32 o 64.
1: 32? Tant?
0: Doncs aquest pendrive, que has endevinat abans, sí, té 64 gigas.
1: Què dius, ara?
0: És a dir, pot suportar 8.192 vegades més informació que aquesta primera versió que va presentar el Trek 2000, que eren 8 megas, com t'he dit.
1: I
0: ja dels disquets, sí, molt més petit.
1: Ah, o sigui, això s'ha compactat i és una invenció de no fa tant, perquè parlaves del 95, no? Just abans
0: del 99.
1: Del 99, vull dir, just abans de canviar de mil·lenni, i clar, evidentment, com tota la tecnologia ha avançat molt aquests últims anys. Però tot i això, has dit que és que no ho sé ni dir, quadruplicaven la capacitat dels disquets, no? Això significa que en aquell moment eren cars o exclusius o eren més bé accessibles.
0: Doncs el seu preu de sortida eren de només $28, però tant el preu com la capacitat han anat variant amb el pas dels anys, i com passa amb la majoria d'invents revolucionaris, totes les firmes van començar a crear les seves pròpies versions, consagrant-se com el suport físic d'emmagatzematge de dades de referència a l'actualitat.
1: És veritat que els dispositius de memòria i en general tots aquests aparells que serveixen per tenir una memòria externa on guardar arxius no són gaire barats. És a dir, no, ha evolucionat molt. Evidentment, ara potser valen una mica menys que $28, sobretot amb una capacitat tan escassa, però és una cosa que encara, diguéssim, conserva un preu bastant elevat. Déu meu, jo no sabia que la creació del pendrive donaria per aquesta telenovela de gent, diguéssim, discutint per qui havia sigut el primer. I això, pensar que abans la informació ocupava caixes i calaixos sencers, i ara tenim el mateix en un aparell de la mida d'un clauer, pràcticament.
0: Doncs sí, totalment. I ara, amb els núvols, quasi que no tindrem la informació ni tan sols a les nostres mans, com ara amb el pendrive, sinó que en centres de dades. Jo, la veritat és que cadascú que esculli el que més li agradi, el que més li agrada, però jo ho tinc clar. Estic molt a favor del suport físic en pel·lícules, música,
1: sí, eh?
0: Sèries, vosaltres què?
1: És a dir, a mi, mira, jo a vegades sóc una mica melancòlic i m'agrada escoltar algun vinil d'algun disc que m'agrada molt, però clar, és inevitable que per comoditat, quan vas al metro o viatges, per exemple, a l'avió, doncs portes la teva playlist amb aquells artistes que t'agraden, o també pots portar àlbums descarregats.
0: Sí, però al final és la manera també de tenir en propietat aquesta pel·lícula, aquesta música,
1: sí,
0: és diferent.
1: Això és veritat, i a més a mi el que m'agrada de tenir un vinil és que, diguéssim, l'experiència, no?, de posar-lo, sentir com crepita al principi, me l'he de menjar, diguéssim, de principi a final, no puc saltar, a la meitat l'he de girar, no? També té un punt romàntic, no?
0: Sí.
1: Jo crec que els llibres, en aquest cas, han aguantat més que la resta de formats, perquè l'e-book encara no està prou extès com la música digital. Interessant, eh? 8 megas, has dit que feien els primers.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do com ha anat creixent això. I ara ja vendràs d'un terabyte, moltíssim.
0: Doncs sí.
1: Avui he de donar dos cops les gràcies al Diego, per una banda, i a la Irene també per estar aquesta secció i per jugar amb mi i amb tota l'audiència. Avui no podem fer la teva secció, Irene. Demà
2: sí.
1: Demà farem la teva secció.
2: Sí.
1: On anem? No m'ho dius, eh?
2: No.
1: No m'ho dius, eh?
2: No ho sé ni jo encara.
1: No saps ni tu? Doncs mira, llavors no podem avançar. Gràcies, Diego, Irene. Adéu, adéu.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu.
3: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
3: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur. There's a starman
1: waiting in the sky. He'd like to... Com es veuria, eh? Des de l'espai, aquest eclipsi que demà tindrem, seria una vista privilegiada, però la nostra tampoc estarà gens malament, que anirem a Prades per veure-ho des d'una vista diàfana, aquesta notícia que tenim tantes ganes d'explicar-los de primera mà. Ara ja saben que quan s'acosten les 8 del vespre hem de fer una pausa de mitja hora perquè ens repassin tota l'actualitat del dia en clau nacional els nostres companys d'Onda Cero, segurament parlaran de l'eclipsi. I aquí a Catalunya tenim una informació d'última hora que són les recomanacions que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. L'escoltem.
6: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs,

0: Fa un parell de setmanes parlàvem d'una addicció que conviu amb nosaltres cada dia, la del mòbil. Recordaran que vam descobrir que una addicció no comença necessàriament amb una substància, sinó sovint amb una conducta, Ferran, que ens proporciona plaer, alleujament o simplement evasió.
1: I precisament això ens obria una pregunta interessant. Si el cervell pot acabar enganxant-se a una pantalla, què passa quan allò que consumeix és una substància capaç de modificar directament el seu funcionament, el funcionament, en aquest cas, del cervell?
0: Avui volem entendre què és exactament una addicció, què passa al cervell quan apareix, per què algunes persones desenvolupen una dependència i d'altres no, i sobretot com es pot detectar abans que acabi condicionant completament una vida. Per respondre-ho, ens acompanya en Conrad Sorribes, metge psiquiatre especialista en conductes addictives. Bona tarda, Conrad.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí als micròfons de
2: l'Ús de l'Estiu. Per l'invitació.
0: Fa dues setmanes, com deia, parlàvem de l'addicció al mòbil. Comencem pel principi, si et sembla. Què tenen en comú una addicció a una substància i una addicció conductual?
2: És el mateix. És a dir... És el mateix. Està molt bé l'entrada que heu fet perquè intentar distingir o no el que era una addicció a substàncies o una addicció a una conducta. Al final, la malaltia addictiva és una. Que un sigui addicte a una substància, sigui la cocaïna, la nicotina, pot ser una situació de l'entorn. O a una conducta,

0: diguem, les addiccions a les no substàncies, no? A la feina, la ludopatia, però l'eix biològic, i això és molt important tenir-ho present, és sempre el mateix. Vol dir que hi ha una alteració del sistema nerviós, de la part biològica del sistema nerviós, que això anirem parlant, que dona lloc a un dèficit de control d'impulsos. O sigui, la compulsió és el que, d'alguna manera, com responent al que em comentaves, té que veure amb les dues. La compulsió, que no és el mateix que la impulsió. O sigui, la impulsivitat vol dir que la persona fa alguna cosa, no pensa, i després ja veurem el que passa. No? La compulsió no. La compulsió és allò que sé que no tinc que fer, però sé que acabaré fent i que a la vegada això em reportarà un problema. Però sé que no podré evitar-ho. Això és la compulsió. I darrere d'això sempre hi ha una base biològica. Indistingible, sigui una conducta addictiva a una substància o a una conducta. Addicció a la feina, etc.
1: Va venir un nano fa dues setmanes que ell mateix se t'anomenava exaddicte al mòbil, i jo li deia, ostres, aquest terme igual és una mica dur, no? Perquè algú que pugui tenir algun problema també relacionat amb aquest aparell, ostres, li pot sonar molt, molt greu dir-se addicte al mòbil, que el mòbil en principi no ens fa mal. I ell em deia, a mi sí que em fa mal, perquè quan no l'utilitzo em genera ansietat.
0: És un síndrome d'abstinència.
2: Exacte. Ell ens comentava que el necessitava, diguéssim, per viure, i que inconscientment la mà li tirava cap al telèfon mòbil i al final doncs tenia aquest concepte de dopamina, que al final necessitava constantment la pantalla i sobretot que li alterava el seu sistema, o sigui, les seves conductes quedaven alterades quan no tenia el telèfon a les seves mans.
0: Bueno, i tu ja entres amb un criteri biològic, has utilitzat la paraula dopamina, que ja estem una mica parlant d'això, no? Diguem, l'estructura bàsica de les addiccions sempre és biològica. Aviam, es parla molt de la voluntat. I sempre quan una persona, un pacient, va a la consulta, doncs la voluntat d'anar. I és veritat, o sigui, una persona que no tingui voluntat de fer un tractament, no hi ha per on agafar-ho. Però si ens quedem només amb la voluntat, ens quedem molt curts. No ho arreglem. Hem d'anar una mica enrere. I aquí coses com la dopamina. La dopamina és el neurotransmissor de la recompensa. O sigui, la dopamina busca la recompensa, no? Quan aquesta dopamina, per dir-ho així, biològicament està entrenada, cap problema. La qüestió és quan el sistema nerviós busca d'una manera compulsiva aquesta recompensa. I aquest és una mica el punt, no? Quan aquesta recompensa no ve donada amb el que el sistema nerviós es queda, això, recompensat, llavors es fa una conducta repetitiva, que això al final és el que acaba amb una addicció.
1: És curiós perquè quan parlem de xarxes també utilitzem molt aquesta paraula, la dopamina, pel que en generen, i clar, perquè al final el que creen aquestes grans empreses és una sensació de felicitat que nosaltres no volem que s'esgoti. I al final un laberint dins d'aquestes aplicacions del qual és molt complicat sortir.
0: Bé, per això, si us adoneu, amb el tema dels mòbils, no està tant amb el contingut, sinó amb la reiteració del contingut. O sigui, la dopamina es gasta de seguida. Llavors necessita tenir imatges constants per sentir-se còmode, per sentir-se bé, per sentir-se gratificada. No? Això, el shorts d'Instagram, per exemple.
2: TikTok i de més.
0: Exacte. Vull dir, normalment, o és molt freqüent que el contingut pràcticament arriba a ser una cosa en segon terme.
2: Sí,
0: L'important
2: és
0: el pas ràpid de substància.
2: La sensació d'estar constantment mirant coses que no saps què passarà després.
0: Exactament.
2: I al final això acaba repercutint i t'acabes tenint els ulls, diguéssim, vidriosos, un estat d'ànim més tou. Això és el que genera això, no?
0: Sí.
1: Amb el Conrad parlarem d'addiccions tota l'estona i crec que haurem de detallar molt a quines addiccions ens estem referint. Totes, diguéssim, funcionen de la mateixa manera a nivell biològic, com ara deies, però entenc que cadascuna, diguéssim, té les seves diferències i les seves maneres de tractar-se. Jo et volia preguntar què passa en el cervell d'una persona quan tasta per primer cop la droga, perquè recordo qualsevol tipus de droga, recordo una amic que em deia la primera vegada és la més perillosa, sobretot perquè perds la por. No perquè la substància, diguéssim, et faci una cosa inevitablement dolenta al teu organisme, al teu cervell o al teu cos, sinó perquè psicològicament fas un clic i li perds la por.
0: Sí, i això encara és més greu quan una persona, ara parlarem del que em comentaves, quan una persona que ha estat diagnosticada d'una addicció, una substància, ho fa bé, i llavors, al cap d'un temps, que poden passar anys, recau. Llavors sí que és aquest primer consum és el més greu. És a dir, tornem una altra vegada a aquesta part biològica.
2: El consum de la recaiguda.
0: La recaiguda, exacte. És a dir, nosaltres tenim 10.000 bilions de neurones, val? Cada neurona amb milions i milions de receptors. Receptors...

0: específics per cada substància que ens arriba. I els tenim tots. Mm-hmm. Això què vol dir? Que tots tenim receptors nicotínics, receptors cocaïnics, cannàbics, el que sigui. Mm-hmm. Si la persona no ha provat mai cap substància, aquests receptors no coneixen aquesta substància i estan silents. No tenim demanda, no? Mm-hmm. Si alguna vegada alguna persona consumeix alguna substància i no consumeix més, aquests 10.000 bilions de neurones, amb milions i milions de cada d'aquests receptors en cada neurona, estem parlant de mesures nanomètriques, s'obren, la substància entra, fa el seu efecte, però si no hi ha més consum, això a vegades és molt difícil, per exemple, amb la cocaïna l'addicció s'agafa en els primers consums, però fem una hipòtesi, no? Si aquesta persona no consumeix més, aquests receptors es tanquen, i aquí, en principi, doncs, hi ha hagut un consum i punt. Problema. Quan, d'alguna manera regular, la persona li va arribant aquesta molècula. Clar, tenim 10.000 bilions de neurones, cada una d'elles amb milions i milions de receptors. Si cada vegada que ha de venir aquesta substància, aquests receptors s'han d'obrir, tancar, obrir, tancar, el gas d'energia biològica és tremenda. I la naturalesa és vaga per naturalesa. Llavors, què fa? I els deixa oberts. En el moment en què els deixa oberts...
1: Es crea l'addicció.
0: Exactament. Això ja no ho controla ningú.
2: És en aquest moment, entenc, que es passa de que el consum sigui una decisió i passa a ser una necessitat.
0: Una obligació.
2: Una obligació.
0: O sigui, el sistema nerviós obliga a la substància. Què passa? Una mica enganxant amb el que dèiem, no? Si a partir d'aquí la persona entra en tractament i posem el cas que va bé i porta temps i anys inclús abstinent, clar, aquest criteri de la curació en conducta addictiva no existeix. Hi ha l'abstinència. La persona que fa mesos, anys, perquè no consumeix. Però clar, aquests receptors ja coneixen la substància. Llavors és el que comentaves. En el moment en què es produeix un primer consum, aquest primer consum, que a nivell toxicològic pot ser relatiu, a nivell de lo que és la conducta addictiva en general, és devastador. Perquè, esclar, arriba, tots els receptors ja coneixen la substància, s'obren tots de cop per intentar agafar aquestes poques molècules que s'agafen amb un consum. Però a partir d'aquí, la major part d'aquests receptors de tot el sistema nerviós queden lliures. Llavors, la demanda d'aquesta substància és... el que dèiem, absolutament inevitable, i és qüestió, a vegades no és immediat, però és qüestió de temps en què la persona torni a recaure.
2: Això es diu molts cops, no?, que no es deixa mai de ser addicte, encara que passin els
0: anys. És una malaltia crònica.
1: Clar, i com es pot explicar, aleshores, una persona que potser consumeix cannabis de manera esporàdica un cop cada mes, un cop cada tres setmanes, i no té aquesta necessitat constant, diguéssim. Com s'explica biològicament això?
0: Aquesta pregunta és molt important, perquè hi ha diferents perfils de consum, i això no hi hem de caure amb aquesta trampa. És a dir, el consum controlat no existeix. És a dir, ara contestaré. És a dir, l'addicte, moltes vegades, quan ho porta bé, i a més és una persona implicada, és fàcil que acarici la possibilitat del consum controlat. Però, per el que hem explicat abans dels receptors, aquest consum controlat no existeix. O sigui, l'abstinència ha de ser de per vida. En realitat, s'assembla molt a les altres malalties cròniques que podem tenir, no? O sigui, la persona hipertensa, mentre no prengui sal, vida normal. La persona diabètica, mentre no prengui sucre, doncs el mateix. Hi ha moltes malalties en aquest sentit. En aquest aspecte podem parlar igual de la malaltia addictiva. Què passa? Que una cosa és el consum regular i l'altre és el consum compulsiu. I això és molt important, perquè hi ha moltes persones que pensen que controlen el seu consum, perquè només consumeixen de tant en tant, i en canvi no. És que el seu perfil de consum és compulsiu. Això què vol dir? Que el seu sistema nerviós ha après a consumir d'una manera no regular.
1: Més esporàdica.
0: Més esporàdica. Però és un perfil de consum. No és que controli el consum. I, evidentment, és un factor de risc de primer ordre, perquè un consum compulsiu acabi sent un consum regular.
2: Clar, i realment, diguéssim, no té el control, perquè encara que no vagi a més, si volgués reduir el número de cigarretes que es pren al dia, no podria. Per tant, el consum existeix, no hi ha aquest control.
0: Correcte, és a dir, el consum controlat, per el que dèiem, no existeix. Llavors, aquest mínim consum, el que porta és que aquests receptors no s'acaben de tancar mai. Per tant, sí que es pot reduir el consum, però el risc de recaiguda com a tal és constant.
1: Sí, sí. Sí, sí.

M'ha interessat això que deies, que dius que tots tenim, diguéssim, receptors nicotínics, cocaïnics, però en alguns casos doncs, no s'activen mai i d'altres més. Sí. Tenen alguna interrelació entre ells? Em refereixo a alguna persona que ha provat nicotina, cocaïna...

0: que té a veure amb, no tant amb l'origen, sinó amb les circumstàncies amb les quals viu la persona. Llavors també hem de tenir present que aquestes malalties, jo sempre dic que són malalties intel·ligents. És a dir, com que la malaltia addictiva és una, si una persona, per exemple, li estem controlant l'alcohol, pot passar que, si no tenim present això que estem dient, la malaltia canvia el tòxic. O sigui, que quan una persona sigui consulta per una addicció a una substància, hem de vigilar totes les altres substàncies. Mm-hmm. Perquè en el moment en què la compulsió detecta que hi ha una substància que la tenim controlada, mm-hmm, el sistema nerviós pot canviar la substància.
1: I activar les demés.
0: Perquè la malaltia sempre és la mateixa. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No, digues.
1: Jo no va dir ara que ens ha comentat la importància segurament del context de la persona, doncs quina importància té real el context vital, l'entorn de la persona, sobretot a l'hora en els inicis de l'addicció, de com, quina facilitat té una persona de cert context familiar o entorn d'amistats per caure-hi, i després a l'hora de detectar el problema, diguéssim, quina importància també juga la família o l'entorn?
0: Bé, en conducta, la personalitat, diguem, es basa en dues columnes. Una que és el temperament i l'altra que és el caràcter. El temperament és biològic. O sigui, nosaltres ja naixem amb una tendència a ser d'una manera determinada. Diem que quan som fetus, els cromosomes, ja ordenen en el sistema nerviós que s'està formant amb quina quantitat de serotonina, dopamina, mm-hmm, adrenalina viatjarem durant tota la vida. De tal manera que, si només fossin temperament, diríem que naixem d'una manera i que no canviem mai.
1: I això és hereditari?
0: Aquesta seria la part biològica, mm-hmm, i també, en aquest context, també hereditari. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Però, a partir de que naixem, ens comencen a passar coses. No? O sigui que el conjunt d'experiències que anem tinguent durant tota la vida va conformant el caràcter. O sigui, el caràcter és la part de la personalitat que és l'aprenentatge. Uh-huh. Nosaltres anem aprenent en funció del que ens va passant i en funció del temperament que tenim. Clar, si a nivell biològic tenim uns criteris, diguem, en els quals la part aquesta biològica de neurotransmissors, dopamina, adrenalina, té un comportament especial, podem tenir més o menys possibilitats, en funció, llavors sí, de l'entorn que tenim, de poder caure en una addicció. Mm. No? L'entorn seria el detonant. La causa seria biològica. De fet, aquest és un terme que últimament no s'utilitza molt, que abans es deia que hi havia la personalitat addictiva. I persones que per naturalesa, uh-huh, tenen més tendència a caure en una addicció que altres. Això últimament ha quedat com bastant residual, però jo crec que algo d'això hi és, no? Per aquesta part biològica. Uh-huh. O sigui, hi ha persones que necessiten, requereixen, no? Un estat constant de benestar, una sensació d'experiències positives, no? I aquest estat constant de positivitat és molt difícil. És, per exemple, els provadors de noves sensacions. Persones que constantment necessiten estar actius, no? O molt interessats per algú. Esclar, això és difícil, que hi hagi conductes que mantinguin un estat de...
1: Èxtasi o felicitat extrema.
0: Exacte, i constant, no? Uh-huh. Què ho pot aconseguir una substància?
2: Uh-huh. No? Clar, hi ha molta gent, per exemple, ara em ve el cap, que creuen que estan més predisposades que d'altres, no sé si a nivell biològic o a nivell hereditari, per establir conductes addictives, no? Per exemple, conec gent que li passa amb la xocolata.
0: Sí.
2: D'estar en un dinar familiar i diu, ui no, el pastís no el provaré perquè porta xocolata i em conec i no tinc autocontrol. Si el provo, tindré un problema i aquesta nit hauré de menjar xocolata. Això, diguéssim, també és, diguéssim, ser autoconeixedors d'una persona que té aquesta predisposició i que no sé si dir-li que no té autocontrol, o bàsicament que també ha desenvolupat una addicció cap a, en aquest cas, la xocolata.
0: O el diagnòstic dual, que això és molt important, el que t'estàs posant a sobre la taula. Sí, diagnòstic dual vol dir que moltes vegades hi ha un diagnòstic psiquiàtric, sí, ansietat, depressió, etc., que coexisteix amb una addicció. Llavors, la qüestió és, fins a quin punt la patologia bàsica psiquiàtrica té que veure amb l'addicció, o és l'addicció, uh-huh, que ens està tapant, uh-huh, una conducta, una patologia psiquiàtrica, no? Amb el tema de la xocolata, ara que el posa...
2: És recurrent, no?
0: No, és que és molt interessant, això.
1: Sí, no,
0: perquè
1: no.
0: La xocolata ho té tot. La xocolata porta xantines. Les xantines és un principi biològic que el sistema nerviós transforma en adrenalina.

0: porta glucosa, que és la primera font d'energia que tenim. I això què vol dir? Que hi ha persones, per exemple, que els és impossible dormir a la nit si no prenen una miqueta de xocolata. Cuidado, que és un estimulant, eh? Això què vol dir? Vol dir que el sistema nerviós, ja de dia, els porta uns nivells de desgast d'adrenalina i glucosa, i això té molt a veure amb l'ansietat, que els hi baixa tant aquest rendiment adrenèrgic que llavors necessiten recompensar-lo una mica a la nit per poder-se estabilitzar.
1: Sobretot també hi ha molta gent que l'utilitza a l'hora de berenar, és a dir, quan acaba, diguéssim, la jornada laboral o aquestes coses.
2: Sí.
1: I per tant, que molts nanos, a l'hora de berenar, que comentem això, sí que mengen, diguéssim, entrepans amb nocilla.
0: Sí.
1: O Nutella, o xocolata, o canyes de xocolata.
2: Les persones adultes, el dolç després de sopar. Això és un clàssic. Si no prenc dolç, no em noto saciat.
0: Sí,
2: són connexions que el cervell fa i que al final són difícils d'eliminar.
0: Té que veure amb tot això, eh? O sigui, l'estrès és un accelerament del sistema nerviós. O sigui, nosaltres tenim uns nivells d'adrenalina molt alts, el cortisol primer, diguem, no?, activa l'adrenalina i és tota aquesta branca adrenèrgica, aquesta branca estimulant i que accelera tot l'organisme, no només el sistema nerviós. Per tant, la primera font d'energia que dèiem, no?, que és la glucosa, es gasta més. I llavors el sistema nerviós busca glucosa. I això és aquella compulsió que hi ha cap al dolç.
2: Habitualment, quan parlem d'addiccions, no?, i ara crec, em vull centrar, diguéssim, en el procés pel qual passa el nostre cervell a l'hora de començar a alimentar una possible addicció, no? La gent ho associa molt a grans consums o a situacions extremes, a perfils molt concrets, diguéssim que potser tendeixen a la depressió, però pels casos que també has vist, Conrad, a consulta, és així o normalment és més aviat petits hàbits que es van consolidant fins que acaben una cosa més grossa?
0: Bueno, com dius molt bé, quan s'acaba amb una cosa més grossa. És a dir, el problema està en que, per exemple, l'alcohol. O sigui, la droga més important que tenim en el nostre medi és l'alcohol, no? Justament és una droga legal.
1: Acceptada socialment.
0: Acceptada socialment, etcètera, no? I a més, clar, nosaltres estem dintre de la zona mediterrània, no? La cultura del vi, tot plegat. Esclar, si l'alcohol entra dintre d'un medi gastronòmic, bé, queda circunscrit aquí, diguem, no? El problema és quan de l'alcohol se n'extreu o es busca un ansiolític. O sigui, aquelles persones que amb alcohol el que tenen és un tranquil·litzant, es tranquil·litzen. Jo tinc una pacient que sempre em diu, no, és que jo faig com les pel·lícules americanes, vull dir, és que tot ho arregla amb una copa de vi. Quan arriben a casa, no?, vull dir, mentre fan el dinar, o allò que és un dia molt estressat, i prensen una copa d'alcohol. Clar, què passa amb l'alcohol? L'alcohol és una substància trampa en aquest aspecte. O sigui, tornem a la biologia, quan entra dintre del sistema nerviós, per via sanguínia, arriba al cervell. I el primer que fa és s'enganxa al GABA. El GABA és el nostre neurotransmissor tranquil·litzant. Si una persona pren un tranquil·litzant, el que fa és enganxar-se al GABA i augmenta la potència del GABA, perquè és el nostre tranquil·litzant intern. No? Si es quedés aquí, doncs, potser tindríem altres problemes, però no l'addictiu. El problema quin és? Que quan acaba amb el GABA, llavors se'n va a buscar la serotonina. La serotonina és l'altre neurotransmissor que té a veure amb el nostre estat d'ànim. O sigui, nosaltres entenem que estem bé anímicament quan constantment estem gastant serotonina i constantment l'estem fabricant. Però clar, què passa? La serotonina és una proteïna especialitzada del sistema nerviós. Com tota proteïna, està formada per aminoàcids. N'hi ha molts, però n'hi ha un fonamental que es diu glutamat. I l'alcohol és un tòxic del glutamat. O sigui, elimina el glutamat. És a dir, és com si a la neurona li traguéssim la matèria prima per fabricar serotonina. Clar, què tenim? Que una substància que inicialment es comporta com un tranquil·litzant, i llavors ella mateixa s'ocupa de fer entrar la persona en depressió. Però cuidado, que la serotonina està en relació amb l'adrenalina inversa. O sigui que quan menys serotonina, més adrenalina. O sigui, pitjor estat d'ànim, més ansietat. Clar, llavors què passa? Que el sistema nerviós queda enganxat amb la sensació inicial de tranquil·litat, beu més alcohol per intentar de recuperar aquella sensació, quan constantment està entrant en aquest bucle.
1: És un peix que es mossega la cua.
0: Exactament.
2: I això passa en totes les substàncies i drogues, que cada cop és més difícil arribar a aquesta situació.
0: Aquesta és una constant. O sigui, al final, amb les substàncies toxicoaddictives, s'acaba aconseguint sempre

0: el contrari pel motiu pel qual l'esperen.
1: Mm-hmm. Sí, la... És a dir, obtens els primers minuts, els primers segons, aquesta sensació, i després causa...
0: Exacte. La
1: segona
0: cocaïna,
1: part.
0: Per exemple, primer és un estimulant, etc.
1: Sí, sí.
0: Però acaba sent un depressiu. Mm-hmm. Però això, és, si em perdoneu, és molt curiós això de la cocaïna, perquè està dintre de la classificació de substàncies estimulants. Biològicament parlant, hauríem de posar en entredit això, perquè un estimulant seria un fabricant d'adrenalina. La cocaïna no fa això. La cocaïna el que fa és gastar de cop tota l'adrenalina que tenim. Clar, mentre gastem això, fa tota la pujada, mm-hmm. però és l'antesala, diguem, de la caiguda amb depressió, que mm-hmm. és un dels tipus de síndrome d'abstinència.
1: Seria una muntanya russa amb una pujada sí. molt... una baixada molt directa i després...
2: És un tema molt ric, amb moltes sí, sí. arestes. Se'ns acaba el temps i, per tant, jo també m'agradaria centrar-me una mica en diguéssim, el post de l'addicció.
0: Sí.
2: Deies abans, molt important, ser conscients, no? El que passa és que, clar, estem parlant de molts tipus d'addiccions i sembla que una persona pugui arribar a ser conscient quan toca el fons del pou, no? Quan arriba sí. una situació molt dramàtica, ja sigui familiar, ja sigui personal. Com, què ens ha de fer sospitar, diguéssim, com a persones afectades, però també com a persones de l'entorn d'algú afectat, que allò pot ser una addicció, ja sigui a una substància dura, diguéssim, a la cocaïna, mm-hmm. o a una cosa...
1: El xocolata mateix.
2: Exacte,
1: sí, sí.
2: o a una substància sí, sí. més estandarditzada. Què ens ha de fer sospitar?
0: El canvi conductual. És a dir, persones que comencen, pues, per exemple, a modificar el seu sistema de vida pues, per fer servir una situació, per estar amb l'ordinador, mm-hmm. per estar amb el mòbil, o per prendre una substància, canvis de l'humor. O sigui, hem de tenir en compte que el que diagnostica, diguem, entre un consum patològic i una addicció és el que passa quan es treu la substància, que és el síndrome d'abstinència. Mm. Llavors, canvis d'humor, canvis en la vida quotidiana, la persona pues, que es desperta més d'hora, per exemple, per posar-se a les xarxes, del que li tocaria, mm-hmm. si parlem d'una addicció sí, a les noves substàncies, no? El fet de que la família comença a quedar en un segon terme, comença, per exemple, arribar tard a casa, llavors la persona arriba en un estat que, conductual que ja es comença a entendre que no és el d'ell, o sigui, que arriba intoxicat, diguem, no? Sí, això moltes vegades no és molt evident, però mica en mica sí que es va veient allò que dius, bueno, aquí està passant alguna cosa. Mm-hmm. I al cap d'un temps, quan realment es fa el diagnòstic, llavors es comencen a lligar caps de que ja fa, a vegades inclús anys, de que la persona entrava en unes dinàmiques que no eren les seves.
1: Mm-hmm. Per tant, el fet diferencial seria el canvi de comportament. Sí. És a dir, perquè tu pots voler menjar xocolata, voler fer servir les pantalles, però exacte. Si no tens el canvi de comportament, podríem dir que no ets addicte a aquest element en qüestió.
0: Clar, una cosa és l'ús,
1: clar.
0: L'altra és l'abús, mm-hmm. inclús podríem dir l'abús clínic, i l'altra és l'addicció. Mm. Clar, si entenem que una substància és toxicoaddictiva, ara també d'una manera teòrica, qualsevol ús ja seria un abús clar. Patològic, diguem, no? Mm. Llavors això ho hem d'integrar amb el que dèiem, per exemple, amb l'alcohol, amb el tema gastronòmic, etc. L'abús clínic ja vol dir que aquella persona comença a canviar la seva conducta si no pren aquella substància i, a més, en un moment determinat. O que comença a prendre d'una manera inadequada aquesta substància. L'addicció és el que passa justament quan no l'aprèn, com dèiem, que és el síndrome d'abstinència.
2: I hi ha un cop, per acabar, Conrad, quan tenim un examen, diguéssim, hem fet un examen al pacient, tenim un diagnòstic acurat, hi ha protocols mèdics clars, ho hauríem d'entendre com un procés lineal amb diverses fases, o és molt més complicat aquesta rehabilitació?
0: Aviam, hi ha un protocol, però és complicat. O sigui, el primer punt és la desintoxicació, i l'altre és la deshabituació. O sigui, desintoxicació vol dir que, si estem parlant de substàncies, vol dir que netejar la persona, el sistema nerviós d'aquesta persona, de la substància en estudi, la substància a la qui és addicte. No? Això és la part més biològica. Però, esclar, llavors ve la prevenció de recaigudes. És a dir, totes aquelles estratègies que li han de fer entendre a la persona que sense aquella substància la seva vida no només millorarà, sinó que es recuperarà tot el que segurament molt freqüent
2: per
0: les addiccions ha perdut, des de la feina a la família, diguem, no? Clar, la deshabituació és un procés molt llarg, la persona ha d'entendre molt bé el que li passa i llavors hem de tenir llavors hi ha moltes qüestions que s'han de tenir molt present, no? Per exemple, és molt difícil que una persona que entri en un procés de deshabituació que tot surti bé a la primera. Però també és veritat que una cosa és un consum i l'altre és una

0: Con entrevistas a grandes figuras de la comunicación que crecieron en este medio.
1: Muchísimas gracias por tu invitación, don Diego Fortea.
2: O sea, que tú estés en una emisora como Onda Cero y des esta divulgación a gente de otras emisoras, tío, te felicito.
3: Cuando yo me levantaba para ir al cole, mis hermanos y yo nos levantábamos, sonaba la radio.
0: De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y siempre que quieras, el app y la web de Onda Cero.
4: Unidad móvil, adelante, informativos, por favor.
0: Onda Cero, tu radio.
5: Tarde más con Alicia Eras.
6: Que cada martes viene aquí un montón de personas a pasárselo muy bien. A partir de las 9 de la noche y hasta las 11 estamos en directo en este magazine de verano.
7: ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
8: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Ey, tú, ¿qué haces?
11: ¿Tienes ahí a papá o a mamá?
10: Porque somos Bubus Kiski y os vamos a enseñar a todos a gestionar la información.
11: A usar con cabeza la tablet, los videojuegos o el móvil.
10: Y a estar seguros en Internet. Búscanos en la app AmiBox y en plataformas de vídeo.
12: AmiBox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
13: Encara tinc esgarrifances, Ferran. No sé si recordaràs la setmana... No, la setmana passada no. Ha sigut aquesta mateixa setmana, de fet.
14: Sí, sí,
13: sí. Que, clar, se m'ha fet tan llarg el temps amb aquests relats perquè la gent ho ubiqui. Parlo de la secció del Pau Merino, que parla de llegendes aquest any i... Fa uns dies ens parlava de llegendes urbanes, que tots hem sentit quan érem petits, mm-hmm. I també una que és ben a prop d'aquí, sí. La vampiressa del Raval.
14: Jo no he parat d'escoltar el nom d'Enriqueta, no l'havia escoltat mai.
13: I ara dies,
14: l'escolto per tot arreu, Enriqueta del Raval.
13: Pau Merino, bona tarda, què tal?
15: Què tal, bona tarda, com esteu?
13: A veure, vens més relaxat aquest dia d'avui?
15: Més relaxat, sí. Una mica més serio, però relaxat, sí, més relaxat.
13: Et vam presentar el primer dia, la setmana passada, com una persona que ja havia vingut, que aquest any feia una secció diferent, experimental. Crec que aquesta vessant experimental arriba avui,
15: sí,
13: a l'última entrega.
15: Al seu pic, sí, sí, sí, totalment. Avui us porto una llegenda, però és una llegenda una mica diferent. Confieu en mi, ja sé que ho feu, els oients també. Però ja em faràs, sisplau, el favor, Joan, de llegir
13: veu.
15: Aquesta llegenda que he escrit.
13: I poso veu, va, som-hi. Temps era temps, hi havia un home que avançava aparentment sol, creuant muntanyes. Però ell sabia que no era així. Feia dies que notava com una figura famolenca el perseguia com la lluna al sol. Mai es presentava, però notava l'alè i les passes darrere seu. Xiu-xiuejava paraules al buit. Corria esparverat de banda a banda i de tant en tant s'escoltaven unes ales enormes com batien l'aire sec de l'hivern. No era humà, però estava ben viu. L'home sabia perfectament que era una bèstia. Una bèstia en forma de gall negre, alt com una casa, ràpid com l'aigua del riu i negre com una nit sense lluna. A vegades se l'escoltava cridar en patiment i ràbia, en un udol infrahumà. Tenia les plomes tacades de sang d'altres fugitius, d'on s'alimentava de la seva desesperació. A l'home li havien dit que aquell monstre no havia nascut, sinó que havia estat forjat, creat pels malsons de la guerra i pels crits dels vençuts, i que l'esperava a la frontera per impedir que ningú passés, i si et capturava... t'enduia a un lloc on ni la llum ni el sol hi podien entrar. Però l'home no es va aturar. Va seguir caminant, amb la maleta a la mà i la por a l'esquena. El gall negre, des de la penombra, va obrir el bec i el seu crit va travessar la vall. On vas, fugitiu? No saps que aquesta terra és meva? Que el teu destí ja està escrit? El cel semblava que la lluna i el sol s'estaven a punt de tocar. Però l'home, amb la veu trencada pel fred i la por, li va respondre: no fujo, camino. Just en aquell moment, abans de creuar la frontera, no va poder evitar d'alçar la mirada enrere, i el gall negre, amb un xiscle esfereïdor que va fer tremolar els arbres, va desplegar les ales i es va llançar a atrapar-lo. Darrere seu, a la seva terra, la lluna quedava paralitzada al cel. Per davant, un sol enterbolit pels núvols no acabava de fer de dia.
15: Què us ha semblat? Us recorda alguna tradició...

0: o alguna cosa coneguda?
1: Jo estava molt concentrat. Per tant, no em pregunteu. Això és un relat teu,
0: Pau? Això és un relat teu, sí. Sí. Però està basat... no us sona de res?
1: No, a mi no.
2: No, a mi tampoc.
0: Mira, doncs això. Hem sentit la història d'un home que creuava la muntanya de nit, perseguit per un monstre en forma de gall negre. Mm-hmm. Podria ser perfectament una llegenda, però no ho és. I les seves paraules encara es conserven. Aquest home existeix, es diu Ramon Boix Marsellès, i la seva història no està escrita en un llibre de contes. Els seus dietaris, que ell mateix va escriure durant aquells anys de guerra i exili, es guarden avui al Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera.
1: Per la gent que hagi quedat enrere, que ho entenguem. És a dir, tu has parlat d'un relat que semblava totalment una llegenda.
0: Sí.
1: I ens estàs explicant que no, que aquesta és la història d'una persona i que aquesta història està recollida en dietaris.
0: Exacte. Uh-huh. Clar, aquí ho he ficat una mica de fantasia i
1: home,
0: de
1: i tant,
0: tal,
1: i tant, i tant.
0: Però sí. El recorregut, diguem-ne, la situació sí que està basada en una persona, això que té els seus dietaris al Museu Memorial de l'Exili, que és a la Jonquera, i gràcies a ells podem seguir el seu rastre que va recórrer el segle passat. Aquell lloc, com bé us he dit, és el Museu Memorial de l'Exili, i per entendre què s'hi amaga i per què la història d'en Ramon és tan important, hem parlat amb qui en sap més, amb un dels seus historiadors i conservadors i director del museu, en Miquel Serrano.
3: És un dels primers testimonis que vam recollir, primerament a través de la seva filla, perquè ja era un moment que ell havia mort, i la seva filla doncs va omplir una de les fitxes d'informació de persones exiliades que tenim al museu, i va ser anys més tard, a partir del 2018, que vam saber doncs que existien aquests dietaris. Són uns dietaris testimonials de tota la Guerra Civil, el front d'Aragó, després aquí els fronts de Catalunya, i després a l'exili a França.
0: Així doncs, com hem dit, es deia Ramon Boix Marsellès, va néixer el 9 d'agost de 1916 a Torres del Segre, que és a Lleida. Era mestre i professor de català i periodista. I de la guerra de la que parlem, evidentment, és la Guerra Civil Espanyola. I a part de tot això, va ser tinent d'intendència a diferents hospitals de Solsona, Barcelona i Manresa. Ara, si us sembla, escoltarem una part del seu dietari que ens explica una mica més com va ser la seva travessia fins a França.
4: Dimecres, 23 de febrer de 1939. Escric ja des de França. Ja fa 12 dies que hi som. Acampem en una tenda de campanya, en les immediacions d'un poble de la Catalunya francesa, Prats de Molló. Des del darrer comentari que resta escrit, només vaig dormir 5 dies en llit i ja no l'he vist més. De Puigalt de Ter, on vam restar fins al dia 7 o 8 d'aquest mes, marxarem a Campredó, on s'hi munta encara hospital. Dos dies després partirem vers el poble català de la frontera amb la veïna República de França, anomenat Molló. I d'allí, el dia següent, a la mateixa línia fronterera, on acamparem al ras 2 o 3 dies, i al cap d'aquests, com a cap de les forces d'intendència de l'hospital, vaig passar la frontera per entrar a refugiar-me en territori francès. En les immediacions ja dites, estem fent vida de concentrats.
0: Aquestes paraules les va escriure, com bé deia, al febrer de 1939. Ell tenia 23 anys. Després va passar per diferents camps de concentració a França, però no s'hi va quedar. L'estiu de 1940, amb l'arribada dels alemanys, es va escapar en bicicleta i va recórrer 500 quilòmetres fins a l'Herault, on va treballar en una vinya. No va deixar de lluitar, va formar part de la resistència francesa amb un carnet fals a nom de Raimon Pujol, es va unir a l'Agrupació de Guerrilleros Espanyoles i va participar en l'intent fallit d'invasió de la Vall d'Aran el 1944, que tenia la intenció de forçar la implicació de les democràcies occidentals en la derrota de la dictadura franquista.
1: Hem passat per alt 500 quilòmetres en bicicleta.
2: En bicicleta,
0: Sí, amb una bicicleta que segurament es devia trobar per allà, sí, tampoc. Sí. No sé si coneixeu a més aquest esdeveniment del 44 de la Vall d'Aran.
2: Jo no, desconeixia.
0: És una cosa que sempre ha passat una mica desapercebuda,
2: sí.
0: I justament aquest pas per la frontera i aquest succés de la Vall d'Aran del 44 són els dos moments claus que el Miquel Serrano, el conservador del museu, destaca de la vida del Ramon Boix.
3: Si haguéssim de seleccionar dos moments així rellevants, doncs, per exemple, podríem fixar-nos en el pas de frontera, és a dir, en el moment concret en què comença l'exili. I llavors, doncs, un altre dels episodis també molt, molt interessants de la seva participació després de la Segona Guerra Mundial, doncs, és aquest intent, no?, que el 1944, doncs, molts excombatents de la Guerra Civil que van participar a la resistència, com és el seu cas, doncs tenen moltes ganes, no, de finalitzar

0: organitzar per a la via militar el franquisme, i llavors s'organitza doncs, aquest intent d'invasió a la Vall d'Aran.
1: Diran els seus diaris que va ser una mala decisió, doncs no esperaven una militarització tan forta de la zona per part de l'exèrcit franquista, i malgrat que van resistir uns dies ocupant un espai de la Vall d'Aran, van haver de tornar a França amb moltes morts a les seves files. Però abans de seguir avançant, escoltem la continuació del dietari que hem escoltat abans, del 23 de febrer de 1939.
2: Quan arribàrem a Molló, l'espectacle fou emocionant. Tota la carretera estava plena de camions, cotxes, soldats a cavall i els més a peu. Al cap de la carretera de Molló hi havia una sèrie de caps i oficials que amb molta energia feien baixar els ocupants dels cotxes i camions i immediatament els incendiaven, fent-los despenyar al fons del barranc. Aquest espectacle trist i emocionant. Uns vehicles de foc es tiraven amb violència al profund desnivell, fent un soroll formidable, acompanyat moltes vegades a més de l'esclat de bombes i granades de mà. I quan a la nit aparegué, més que una vall de destrucció i de ruïna, semblava un camp immens on es rendia cult al foc. O bé, les tradicionals fogueres de Sant Joan, en plena i compacta efervescència. Més amunt, al capdamunt del Pirineu, es veia un espectacle semblant, produït pels fugitius que marxaven i que acampaven a la mateixa ratlla fronterera.
1: Doncs sí, aquí escoltem, hem escoltat el segon fragment d'aquest dietari. Acabada la guerra, va viure a Montpellier, a Verziers i finalment a Perpinyà, on es va nacionalitzar francès, va fundar la revista Terres Catalanes i va ser membre del Casal Català. Més tard va tornar a Catalunya alguns anys després, però finalment va retornar a Perpinyà, on va morir el 2009, als 93 anys. Segons ens explicava el Miquel Serrano, conservador del MUME, del museu, en Ramon Boix va tornar l'any 1977, va anar al seu poble amb la seva dona francesa i fins i tot va tenir un pis a Barcelona com a segona residència. Però no s'hi va quedar, l'any 1992 va vendre aquell pis i va tornar definitivament a Perpinyà. Per què? Perquè, com molts exiliats, tornar a Espanya o a Catalunya era tornar a un país diferent i ell ho va viure, diguem-ne, amb una mica de desil·lusió, no? Veure que després de 40 anys de dictadura la democràcia no complia el que ell esperava, i de fet ho va expressar en unes cartes al diari Avui l'any 1984, quan es debatia si els oficials republicans havien de rebre o no una pensió després de la transició.
3: Sí.
1: Hi havia diputats en contra i ell ho va veure molt malament i, de fet, ho va fer notar. I ara, si voleu, també aprofito una mica per parlar del museu. Com deia, es situa a la Jonquera, es va obrir el 2008 i en Miquel ens segueix explicant què ofereix des d'aquest centre d'interpretació històric.
0: El que s'ofereix en el públic és una introducció, un context general d'una de les conseqüències de la Guerra Civil, que és el fet d'haver-se d'exiliar, és a dir, aquesta obligatorietat a marxar per evitar la repressió política, que en molts casos hagués significat perdre la vida. És a dir, la gent que marxava, en molts casos, li anava la vida. És a dir, passar la frontera en aquell moment era la diferència entre viure i morir.
4: I interessant el que comentaves, Pau, de les expectatives, no? La gent que ha patit tant els efectes d'una guerra i del franquisme, quan finalment s'acaba ja aquesta anomenada transició, la decepció que s'emporten perquè alguns no compleixen les seves expectatives i tornen a marxar
1: 100%.
4: Quan la situació, diguéssim, és molt, molt millor, evidentment.
1: Sí, ell va preferir quedar-se a França perquè no suposo que no notava o no sentia el país com a seu, i a més hi va haver aquestes desavinences amb els diputats de la transició. Sí.
4: Que important la feina que fan aquests museus, siguin grans, siguin petits, no? Perquè a vegades la guerra jo crec que acumula moltes històries, en molts casos individualitzades, perquè són fugides, on estàs tu sol amb tu mateix fent 500 quilòmetres en bicicleta i muntant-te la vida. Llavors, fins que no arriba aquest dietari o fins que aquesta història no s'explica d'alguna manera, no es recull i no es recorda la història de tantes persones que van patir i que en aquest cas va acabar bé, diguéssim, va poder morir als 93 anys, que crec que és una edat que tots firmàvem, no?
3: Sí, una bona edat.
4: Però d'altres que no, d'altres que van morir pel camí i que se'l recorda com xifres i no pas com noms i històries.
1: Exactament, i ho he dit abans, però és que es va obrir el 2008 aquest museu, eh? Molts anys després.
4: Sí.
1: Doncs aquí és on entra, com comentava el Miquel al tall, és on entra la feina del Museu Memorial de l'Exili, perquè la història del Ramon Boix no és un cas aïllat. El MUME, juntament amb la Universitat de Girona, està treballant per recuperar totes aquestes històries. Fan tres coses, que són catalogar els més de 3.000 llibres del museu sobre l'exili, digitalitzar cartes i fotografies de les famílies dels exiliats i també organitzar activitats acadèmiques. Com diu Miquel Serrano, al llarg dels anys han rebut molts fons personals, no de grans polítics o intel·lectuals, sinó de persones anònimes, diguem-ne.
4: Ah, sí, cap institució gran.

0: n'ha posat diners.
1: No, no, no, em refereixo a que no diguem-ne que no parlen o no relaten o no recuperen cartes de grans polítics de l'època o intel·lectuals.
2: Sinó de gent que podríem dir denominar anònima.
1: Exacte, de gent de normal i corrent, de la gent del comú, diguem-ne, les formigues que treballaven i que es van veure abocades a aquesta situació. De fet, sí que hi ha finançament públic, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de la Jonquera, que és qui va obrir el museu. I després, bueno, seguint, amb aquesta gent, amb les seves cartes i els seus records, ens donen una visió molt més rica i diversa de l'exili, que en el cas de la Guerra Civil Espanyola es calcula que va afectar a 500.000 de persones, aproximadament. De com es va viure dins de com es va viure dins per dins les famílies, com ho van viure per dins les famílies, perquè l'exili no va ser només de grans noms, com bé deia, sinó també va ser de centenars de milers de persones normals i tot tenen dret a ser recordades i a més perquè donen altres perspectives, no? A la història. Ens explicava més sobre el format de conservació dels testimonis el Miquel Serrano.
3: El museu és important la presentació de testimonis, ja siguin els propis testimonis que han viscut la guerra i l'exili, i després pues, també amb testimonis documentals, no, de diferents casos de persones exiliades. El que s'intenta és també donar una perspectiva crítica en el sentit de que es pugui veure la diversitat de tipus d'exilis i la diversitat de col·lectius socials, polítics, culturals, científics, no?, que va afectar aquesta repressió franquista de la Guerra Civil Espanyola i de quina manera tot aquest capital humà veure's obligat a sobreviure en tercers països.
0: Sí, és posar la lupa, no?, a un conflicte que al final va dividir d'una manera claríssima amb moltes esquerdes una societat, no? I llavors buscant en el testimoni les persones úniques el relat comú, és a dir, buscar històries per crear una imatge més general, no al revés.
4: Històries interpersonals que al final tothom coneix que aquesta situació va dividir moltes famílies, va provocar que moltes famílies s'enfadessin, sobretot també que marxessin, que fugissin, per les dues parts, parlo, i al final doncs això deixa esquerdes i deixa records i memòries, evidentment.
0: També important aquests museus per...
4: Exacte, conservar i recordar la memòria, la història i explicar-la a les noves generacions això que va passar.
0: Sí, no dic res, això anava a dir, a les noves generacions.
1: Sí, perquè a més ens explicava el Miquel que el públic més recurrent al museu són els alumnes de secundària que venen a conèixer una història que malgrat va succeir, evidentment, fa molts anys, va marcar una generació que ho va patir i justament per això també ha marcat a les següents, no? Parlàvem al principi de llegendes i em dóna la sensació que els pocs cops que pensem en els successos d'aquella època ho tractem com històries llunyanes, no?, que configuren en època en poca o en cap mesura la identitat del nostre país. Però la realitat és que, per lluny que quedi, van haver-hi milers o fins i tot milions d'històries que van calar en el devenir de les vides de moltes d'aquestes persones i que van condicionar la dels seus fills, la dels seus nets i bisnets, com podem ser nosaltres mateixos. I més parlant d'una cosa amb tanta vigència i que seguirà agafant importància, com és l'exili, que és com el motiu del museu.
4: Sí.
1: Ja sigui l'exili per guerres o l'exili econòmic com a conseqüència de les males condicions de treball dels seus països d'origen, o fins i tot es comença a parlar ara d'exili climàtic per les condicions climàtiques.
4: I exili és un concepte, un fet que mai deixarà de passar. Vull dir, a dia d'avui també hi ha
0: motius,
4: milers d'exilis a nivell mundial, diferents conflictes, com comentes, econòmics, però sobretot militars, bèl·lics, esperem que deixin de passar, però no es preveu que passi.
0: I aquest últim d'exili climàtic, que potser fa 10 anys o 20 no existia, cada cop serà més present.
4: Agafarà més força, exacte.
1: Sí. On oblidem que abans que hi havia immigrants o estrangers, o com li vulgueu dir, al final són persones, no? I així ens comentava el Miquel sobre la vigència i la importància dels problemes derivats dels exilis.
3: Sí, sobretot el vincle, que de fet és de les primeres imatges que es veuen a l'exposició permanent del museu, és la idea, no, de l'exili com a fet actual. És a dir, el museu parteix d'un episodi històric de la història contemporània de Catalunya i d'Espanya per fer una translació o una reflexió cap a l'actualitat més del dia a dia actual.
1: Bé, avui ha sigut una secció una mica més sèria, però espero que us hagi interessat. Us animo ferventment a visitar el museu, que és xulíssim, la zona és molt maca i s'hi menja també de 10. Us recomano, a part de l'exposició permanent, dos espais que valen molt la pena. El primer és una exposició temporal sobre el camp de concentració d'Agde, a prop de Montpellier, que era conegut com el camp dels catalans per la gran quantitat de refugiats catalans que hi van passar després de la Guerra Civil. I l'exposició explica una mica com van viure allà. I el segon és un espai d'art contemporani amb obres de l'artista argentina Diana Dowek, que reinterpreta amb la pintura La Desbandà, que va ser la fugida de milers de persones per la carretera de Màlaga a Almeria durant l'ocupació franquista, que van ser massacrades per l'aviació i els

0: vaixells de guerra. És una exposició per entendre la història i una altra per sentir-la a través de l'art. Totes dues són recomanables i aquesta última està fins a mitjans de setembre, ui, així que aprofiteu perquè val molt la pena. Jo l'he pogut visitar aquest estiu i val molt la pena, de veritat.
1: Encara queden setmanes, per tant, sí, animem a la gent que hi vagi. No?
2: Molt interessant. A la Jonquera, som-hi.
0: Sí, a la Jonquera.
1: I només per resoldre el que dèiem abans de les noves generacions, clar, estem davant d'unes generacions que ja no tenen potser avis que hagin viscut la Guerra Civil. Nosaltres encara teníem, no? Avis, sí, que ens ho explicàvem de primera mà, els nostres pares, els seus pares, ara ja no existeixen. O sigui, evidentment, t'ho pot explicar el pare perquè...
2: Sí, però al final el paper del museu, com comentem, és importantíssim. Exacte. Per traslladar aquest missatge, sobretot conservar la memòria d'aquestes formigues que ens comentava el Pau.
0: Sí, sí.
2: I sobretot per traslladar aquest missatge a les noves generacions, perquè, com dius, potser ja no tenen, sí, un familiar directe que visqués aquesta situació.
1: I perquè el relat i el missatge, quan t'arriba d'una primera persona que ha patit els
2: molt
1: fets, és molt més potent. No, no és el mateix.
0: Sí, i a més parlava que les exposicions aquestes temporals parlen de la Guerra Civil, però molts cops també fan activitats que parlen d'altres exilis que estan passant ara o que van passar, mm-hmm, a principis del segle XXI, mm-hmm, o sigui, de coses més d'actualitat, no?
1: Molt, sí, interessant, sí, molt interessant, Pau. Sí, sí, sí. Tres seccions molt diverses, t'he de dir.
0: Molt diverses.
1: Sota la crossa dèbil, diguéssim, de les llegendes, perquè són de totes maneres, de tots els tipus, ens ha portat, i aquesta segurament la més real de totes.
2: Amb quina et quedaria, Joan, de les tres?
1: Home, què vols dir?
2: Bueno, de les tres seccions que el Pau Merino ens ha portat a l'estudi,
1: em posa sempre quedaries, amb compromisos,
2: Jo ho tinc claríssim.
1: A mi em va agradar molt a nivell de forma la primera.
2: Ja s'està enrotllant,
1: Sí. No, però...
2: Que és d'un, dos o tres...
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una, potser em quedaria amb aquesta.
2: Jo
1: potser és la que tinc més recent.
2: Jo amb aquesta.
1: Però crec que és la més important i que, a més, combinava molts tipus. No? Teníem dietari, tenim una narració...
2: Sí.
1: Amateur, de Joan Valentín.
2: Sí, potser l'únic paró, no? De la secció.
1: Exacte.
0: Sí, si us sembla bé,
1: sí,
0: acabem amb l'última narració del dietari del Ramon Boix per acabar la secció.
1: Amb això acabem?
0: Amb això acabem, però també vull agrair, evidentment, a l'Òscar López, que ha donat veu a Ramon Boix en aquests talls de veu.
1: I abans de sentir-lo, jo vull agrair a Pau Merino per fer una secció aquest estiu. La veritat és que molt treball documental,
2: Tres vegades aquí ha vingut.
1: I molt treball documental, amb molts talls. Per tant, Pau, la porta està oberta per la brúixola d'estiu i per la brúixola i per tot l'any i per Onda Cero Catalunya. Vull dir que aquí estem, Pau. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Anem amb l'últim dietari.
3: Vaig formar les forces en fons d'A2 i el comissari Aracil els dirigí uns mots que foren escoltats amb molta emoció. A la fi es victorejà a Espanya, a l'Exèrcit Popular i a França acollidora. Jo, veritablement descentrat per l'emoció, vaig evolucionar senzillament el grup i emprengué la marxa, no sense abans haver estranyut ells personalment les mans d'alguns amics i caps. Jo, motivat per l'emoció al·ludida, no em recordava d'acomiadar-me de ningú i el bon amic i cap de sanitat, Vilà, m'ho feu notar. Llavors, ens abraçàrem fortament i ens comunicàrem el nostre desig de lluitar per l'antifeixisme allí on sigui. Seguidament, n'abrací d'altres i, empès per les llàgrimes i el dolor, tot embarbussat a la gorja, vaig adreçar per última vegada la mirada a Catalunya i emprengui el meu camí de migrant.
4: Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
5: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: Si es que con una aseguradora así todo es buena onda.
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Dècades enrere, l'educació era a l'abast de només uns privilegiats. D'entre aquells que no hi podien accedir, els més afortunats comptaven amb un negoci familiar que els posava un plat a taula des de ben petits i quan superaven els 14 anys es posaven darrere el mostrador. Una tradició que passava de generació en generació com una font de riquesa, podríem dir, construïda amb les mans de molts. Ara la cosa ha canviat. L'educació s'ha democratitzat, per sort, i molta gent més pot optar a estudiar allò que li agrada. Però què passa amb els negocis tradicionals familiars? On queden aquelles feines antigues, potser, però també necessàries? Volem analitzar tot plegat amb la Marina Larrégola, una jove de 24 anys, que és propietària de la fruiteria més emblemàtica del mercat de Sant Antoni, la fruiteria Giró. Marina, bona tarda, com estàs?
6: Hola, què tal?
1: Propietària, ho he dit bé,
6: Copropietària.
1: Copropietària.
6: Amb ma mare, encara.
1: Amb ta mare.
6: Que... queda recorregut.
1: Exacte, que encara
6: no... No la puc jubilar, encara.
1: No té pensat jubilar-se.
6: Que va, que va.
1: Però té clar, diguéssim, que quan ho faci, tu estaràs allà,
6: sí,
1: darrere.
6: Sí, claríssimament.
1: Vull dir que és una decisió que has pres, que no és temporal, com algú podria pensar,
6: no,
1: per estar uns anys. Vull dir, tu et veus al llarg termini.
6: Sí, al final som quatre germans i els quatre hem triat vies molt diferents. I jo, pues, no sé si des de sempre vaig estar més a la fruiteria, que vaig voler, pues, agafar-ho.

0: va sortir natural. No hubo ningú m'ho va forçar, encara que sempre estiguis treballant allà. Va ser que jo vaig fer el meu propi camí i després vaig triar jo tornar a la fruiteria.
1: És a dir, que tu t'has criat, diguéssim, ja a la fruiteria. És a dir, quan eres petita, ja amb 5 anys, 6, 7 anys, a l'estiu...
0: Quan vaig néixer, rotllo, primer que em van portar a la fruiteria, rotllo, com un niño recién nacido, i em ficaven allà a l'obrador, amb un walkie-talkie, i quan plorava, doncs venien. Sí, estava com mig vigilada, però des de sempre. Sempre em baixa també tots els joguets, les joguines a la fruiteria, tota la meva infància.
1: Per tant, eres la nena més famosa del mercat de Sant Antoni.
0: Bueno, o la més molestora, també et dic, perquè sempre estava amb el patinet molestant.
2: I et creava l'atenció?
0: Sí, sempre.
2: Clar, això suposo que també crea vincles amb aquesta professió i amb l'espai, perquè al final sempre ho ha estat al mercat de Sant Antoni, en aquest sentit.
0: Sí, sí, sí. A veure, quan ets filla d'autònoms i de gent que té un ofici, de pares amb ofici, pues, hi ha un vincle molt, molt directe que... una persona que no ha tingut aquesta relació, pues, probablement no tindrà mai aquest sentiment de pertenència d'un lloc.
2: Ara deies que els teus pares mai t'ho havien imposat. Tu vas estudiar una cosa, diguéssim, totalment diferent. Mai va haver una conversa a casa, sopant o el que sigui, de dir, escolta, aquesta fruiteria algun dia, jo em jubilaré, ta mare, qui se la quedarà? Vosaltres us fa gràcia la idea? No va haver
0: mai. No, ma mare sempre estava com molt despreocupada, rotllo, mira... Al final li quedava molt de recorregut i si un dels seus quatre fills volia, pues, sense res. Sempre havia sigut com la via per treure diners fàcils els caps de setmana, pues, si vols sortir de festa...
2: En el teu cas, vols dir,
0: sí. En el meu cas. I res, mai m'ho van imposar, però jo crec que al final treballar a la fruiteria és molt un tipus de caràcter molt de cara al públic, que no tothom ho té i potser dintre d'aquests quatre germans pues, sóc la que més encaixa.
2: Clar, tu vas estudiar una altra cosa totalment diferent, per tant...
0: Política, sí.
2: Hi ha un moment on tu dius, escolta, jo vull estudiar això per veure quines sortides té, però en algun moment acabes els estudis, en aquest cas?
0: No sé, aixecava.
2: En algun moment d'aquest procés, clar, fas un clic i dius, escolta, no, és que a mi el que m'omple realment és el mercat, és la vida de mercat.
0: Però diré una cosa, la fruiteria és molt política, rotllo constantment...
2: M'encanta aquest titular.
0: No, és que tot és política.
2: A veure?
0: Tot és política, o sigui, al final, anar a triar un lloc o un altre, estàs fent un acte polític, o agafant un producte o un altre, també tot és política.
1: I què decideixes quan vas a triar... Quins criteris imparteixes en el sentit d'anar a triar la fruita a un lloc o a l'altre?
0: Bueno, al meu cas, jo que al final visc i treballo en un mercat, pues, que sigui pues, comerç local i de proximitat, més enllà dels supermercats, que, bueno, que al final no és per demonitzar ningú, però pues, si tens l'oportunitat, triar més, cuidar el teu barri, que al final són els negocis que construeixen.
2: Clar, porteu ja 140 anys. És,
0: de locos, eh?
2: Rabasàvia, tu ets la cinquena generació, són molts anys. No poden dir moltes parades.
0: No.
2: Del mercat de Sant Antoni potser cap, no?
0: Crec que no.
2: 140 anys?
0: Crec que no. Sí, 140 anys. Abans de que el Barça s'inaugurés. Es fundés, perdó.
2: És boníssim, això.
0: Sí.
2: Sou més antics que el Barça.
1: I catalans, el Barça suís.
2: Sí, això és veritat.
0: Sí.
2: Clar, això imagino que costa de trobar perquè, principalment perquè costa trobar un relleu, perquè hi ha moltes famílies que ara veuen com els seus fills van cap a una altra direcció i tampoc segurament és dolent, i per altres que potser els posen una oferta sobre la taula que és molt llaminera i diuen, escolta, doncs em venc això.
0: Sí.
2: I potser el problema és que qui ho agafa darrere meu és una empresa que no té tant en compte el que deies, el producte.
0: Exacte. Bueno, al final... Si ho fas amb el cor, al final hem sigut totes dones, rotllo, la meva rebesàvia, la meva besàvia, la meva àvia, ma mare i jo. I no sé, jo crec que si ho portes a dintre, ho faràs de per vida, saps?
2: Clar, molta gent pot dir, i faig d'advocat del diable, eh? No, clar,
0: sí, tira.
2: Anar al mercat és molt car, jo vaig al supermercat.
0: Mentida.
2: Perquè no em puc permetre. Mentida.
0: Mentida
2: no,
0: podrida.
2: No és car, eh?
0: No és car.
2: Sí, però tu parles en el teu àmbit, en les fruites o en general?
0: No, jo compro al mercat. Tot, I al final tot, has de fer com una mica com la puta vuelta, saps, rotllo? Anar com a les botigues, rotllo, que vegis, primer, comparar els preus i, sobretot, abans de tot, perdre la por al mercat. Un cop estàs allà, anar a mirar les botigues, quins són els preus més cars, més barats, però sempre trobaràs molta millor qualitat a un mercat que a un supermercat. I això és veritat, perquè al final la gent, quan va al mercat és quan té el dinar de Nadal, el que sigui, és on de veritat saben que hi ha bon producte. Pues, dintre d'allà, pues, perdre la por, anar a veure les botigues, quin té, pues... preus que t'encaixin a tu i allà fer la compra.
1: Clar, I al final entenc que també acabes creant una relació amb el client molt més directa, que
0: clar,
1: al final
0: és
1: el client pot donar gràcies a que, diguéssim, tu en aquest cas donis la fruita o guardis la fruita, fas un truc, dius guarda'm la fruita que vindré d'aquí mitja hora.
0: Clar, és que al final el que dèiem tot és política, saps? És cuidar el teu barri, fer teixit de, bueno, pues, de comunitat, cosa que s'està perdent molt ara mateix a la ciutat.
2: Clar, dius, no, els mercats no són més cars. Llavors, per què la gent va al supermercat? És una qüestió de proximitat?
0: No, jo crec que és una qüestió de que la gent s'està tornant més individualista que més de pensar en un col·lectiu. Al final, la gent, primer de tot, el capitalisme ens treu el temps

0: temps, anem molt apressurats de temps, i a un supermercat al final no interactues amb ningú, no fas cap tipus de vincle, i vas a la teva, pim, pim, pam, pam, i ja està. Que no estic per culpar ningú, saps? Però és una manera de comprar, pues, que ens han posat...
1: Evites el contacte humà.
0: Clar, i més amb les caixes d'aquestes de self-service, aquests.
1: Que ho fas tu mateix. Que
0: fas tu mateix.
1: Ja no cal ni que parles
0: qui
1: amb ningú.
0: Qui et diu, carinyo? Carinyete, no et diu això la màquina.
2: I en aquest sentit, quin perfil de client és el que a tu t'arriba a la parada? O quin perfil de client va al mercat?
0: Depèn de la franja horària. Rotllo, a les 8 del matí, que és quan obre el mercat, sempre tinc els jubilats, que és com que fots aquí, saps? O sigui, aquí no t'aixeques i no tens res més que fer, saps? Durant tot el dia. I després, pues, sí, la gent gran sí que ve més pel matí, i a la tarda, que també obrim a la tarda, al mercat de Sant Antoni, ve més les famílies amb els crios i els nens petits, amb els cotxets.
1: I joves? Joves que vinguin a comprar el mercat?
0: També.
1: És més difícil o també n'hi ha?
0: No, al final és com el que jo intento, pues, promoure, però sí, cada cop hi ha més, almenys ho veig jo.
1: Perquè també hi ha com la idea de... Ara deies els jubilats, no? La gent gran, que quan eren joves, diguéssim, hi havia menys supermercats i més mercats.
0: No hi havia.
1: Clar, exacte. Llavors, tenien aquesta tradició dins seu i l'han anat passant. Clar, els joves igual ja l'han trencat i ara, com veuen que els seus pares van al supermercat, doncs ells seguiran fent el mateix. Per això és una mica política, també, en aquest sentit.
0: Exacte.
1: Voto el mateix que votava el meu pare, no?
0: Literal. No, l'han trencada, però jo crec que hi ha una corrent, rotllo d'això, de reapropiar-se de la ciutat, que ara s'està perdent, l'estan veient perdre, i això és, doncs, passar per comprar els negocis que estan perdent. I també la gent es vol cuidar més, rotllo... Potser gent jove, rotllo universitària, no em ve a comprar perquè al final no tenen un duro, però rotllo gent així com de 30 anys, amb el primer fill i tal, qual, rotllo, valoren molt més el menjar i saben que el menjar al mercat és molt millor.
1: Clar, hi ha gent, a vegades, abans ho parlàvem a la redacció, no?, i deia, és que ara la gent valora més que el menjar aguanti, inclús no els importa comprar congelats, que sigui de quilòmetre zero. Això és una cosa com que els és més igual. Tu tens aquesta percepció que generalment la gent no ho valora prou, perquè si ho valorés sap que el quilòmetre zero està al mercat.
0: Sí, a veure, jo crec que depèn de la necessitat de cadascú. L'ideal seria un producte que aguantés ecològic i de quilòmetre zero. Però la veritat és que els productes ecològics no tenen tanta durada de vida. Però bueno, el mercat hi ha de tot. I al final és el que som professionals, t'aconsellem, saps? Una cosa que en un supermercat, pues, no pots, perquè les persones no estan qualificades.
1: Clar.
0: I això, pues, te dona un plus a la compra.
2: I per competir des del mercat, per competir, diguéssim, entre cometes, amb els supermercats, tu a la teva parada t'has hagut de reinventar d'alguna manera? És a dir, has hagut de fer alguna cosa diferent al que feia la teva mare, la teva àvia, la teva besàvia, o no?
0: Sí, a veure, al final ma mare sempre em diu, rotllo, hem de ser com els supermercats, però millor, saps? Rotllo, a l'horari, hem de fer horari de súper. I sobretot, pues, una cosa que potser no tenen els supermercats és, bueno, el contingut de xarxes que he fet jo a partir de reapropiar-me a la botiga. Que potser sí, no vull dir cap marca de supermercat, tenen un influencer contractat, però mai veuràs com el dia a dia del propietari que t'ho està ensenyant com la meva fruiteria, saps? Que és com molt més proper i et creus més el missatge, saps?
1: Heu tingut molt bona rebuda, per tant, hi ha interès en conèixer aquesta...
0: Sí, sí, ve gent de... inclús de tot Espanya. Els vídeos en català arriben. O sigui, en l'altre lado del charco.
1: Clar, vull dir, això que diuen de no, és que ho he de fer en castellà perquè arribaré més gent. Es demostra que no.
0: No,
1: vull dir,
0: va,
1: que
0: va.
1: Amb el català també arribo a altres parts.
0: Sí, gent de Zaragoza que em diu que rotllo, que no entén una merda, però que com són supervisuals els vídeos, pues que venen.
1: Això és veritat.
0: I han vingut, em fa molta il·lusió.
1: Això és brutal, no? Quan la gent et ve i et diu, escolta, és que t'he vist a través de xarxes, són clients que no hauries tingut si no tinguessis aquest canal.
0: Clar, i al final això la meva àvia, pues, no ho ha tingut perquè és que no s'ho ni podria imaginar, saps? És un escaparate, pues, que dona tot el món.
1: Parlaves abans d'una cosa que m'agrada molt dels mercats, que és aquest teixir barri, no? Aquesta relació amb les persones, amb clients que hi venen cada dia religiosament. La xarxa és una mica també és això? Has trobat com aquesta manera de crear xarxa i compartir coses, curiositats, et pregunten, suposo, mites de la fruita, que ara també et preguntarem alguns si tenim temps. Això també és maco, no?, de la xarxa, aquesta vessant de
2: la comunitat, la comunitat.
0: Sí, sí, al final, com m'agrada molt, sobretot desvirtualitzar la gent, rotllo que ve, que em segueix i em ve físicament, i és com, buah, jo sé quin usuari ets, saps? I és molt maco, és molt maco. Sobretot, pues, això, gent que t'anima, que et dona ànims i... és molt maco.
1: Clar, abans dèiem, hi ha molts negocis familiars que a vegades tanquen perquè no troben un relleu, perquè els nens estan a altres coses, estudiant altres coses. Entenc que també ensenyar la teva feina a través de xarxes i veure que algú de 24 anys està al capdavant, copropietària, no propietària, però copropietària,
0: sí,
1: algun dia propietària. No, ho sé, i és totalment normal.
2: també la, això... la tens ara a la botiga, no?
0: Sí, sí.
1: Clar, també hi ha joves que deuen pensar, escolta, doncs igual no m'havia plantejat, però ara que veig aquest contingut, em pot interessar fer un treball com aquest, més antic, com deien, però que és necessari.
0: Clar, és que a mi, ja m'ho diu la meva àvia sempre, al final la gent ha de menjar, sigui ric o sigui clar. Pobre, la gent et vindrà a comprar. I sempre em deia, rotllo, si hi ha una guerra, tranquil·la, que la roba, bueno, però el menjar és que la gent ha de menjar. Mm-hmm. I jo sempre pues, animo la gent jove que treballi dintre d'un mercat. Perquè sí que potser s'estan perdent, rotllo, al final, no hi ha relleu generacional, sí. I que la gent tingui ganes de comprar botigues dintre del mercat i repoblar els mercats, saps? Perquè hi ha molts mercats, el del Sant Antoni és una locura, és supermaco, però sí que hi ha mercats de barri pues, que estan molt foscos, més buits, i és una pena.
2: Bueno, ara el de Sant Antoni, els últims anys, veu canviar d'ubicació per les obres del mercat. Com va ser aquest procés? És a dir... per tu.
0: Buah, és que les obres van començar quan jo feia segon de primària i van acabar quan jo m'estava graduant de batxillerat. O sigui, va ser mare tota la meva vida allà a la carpa, però bueno, va ser amb molta il·lusió. Tothom tenia moltíssima il·lusió de tornar-hi.
1: Clar, jo entenc que també és important aquesta feina que fas per xarxes perquè també generes referents. És a dir, potser els nanos abans pensaven que algú de 24 anys no podia estar al capdavant d'una fruiteria. I ara veuen un referent i potser doncs, els hi surt el coquet per ser-ho ells també algun dia. Sí, això també és important, entenc, no?
0: I sobretot rotllo de posar en primer lloc rotllo les feines de feines de servei. I que al final no són tots treballs d'oficina, saps que tu pots gaudir igualment fent treballs d'aquests, sempre que estiguin ben pagats i tal.
1: I tu has pensat al llarg termini o això encara no hi penses? És a dir, si algun dia et pots cansar d'aquesta feina i vols anar a una altra cosa...
0: No em cansaré.
1: No, mai, ho tens clar.
0: Però que no. No, també sempre hi ha alguna que fer, sempre.
2: Aixecar-te d'hora, creus que no et cansaràs tampoc?
0: No, no em cansa. No em cansa. Dormo molt poc.
1: Al matí t'activa, sí, sí.
0: Sí, no, ja m'activo a les 6.
1: Escolta, crec que és molt interessant el que ens està explicant la Marina la Règola. Sé que és un clàssic i un tòpic, però em fa molta il·lusió també fer-te algunes preguntes de mites, perquè ara la fruita... Tu i jo som molt fruitaires. No sé com es diu, fruitaires?
2: Jo li dic fruitaires, no sé com se li diu, jo li dic fruitaires.
1: Sí, sí. Si ens agrada la fruita, però...
2: Home, plàtans, cireres, aquí a la redacció sempre hi ha... Sempre
1: ui, les cireres, tu amb les cireres tens un problema.
0: Ja se n'acaba la temporada.
2: No fotis. Sí. Ja, al mercat de Sant Antoni no em trobaré.
0: Venen però d'importació, però bueno.
1: I què fem amb això?
0: Re, te la gozes igual.
1: Sí?
0: O sigui... Ara, al final la fruita d'importació no és per cada dia, saps? És un capritx, però bueno, pues, com pots tindre amb la roba o el que sigui, la gent que li ha de menjar, pues, al final és... El menjar és vida, no?
1: Uh-huh. I menjar-les tot l'any han de ser d'importació.
0: Sempre està molt millor i sempre són més bones menjar-les en el temps de temporada.
2: Per exemple, el Joan sempre ve amb un plàtan que a vegades ve negre.
0: És molt bàsic, no?
2: Què fem amb el plàtan negre?
1: Encara es pot menjar. Que és còmode, imagina, el plàtan.
0: Un banana bread d'aquests.
2: Sí, encara es pot menjar.
0: Passis de plàtan.
2: Que sigui negre no implica que sigui dolent.
0: No implica.
1: I la nevera?
0: És més dolç.
1: I la nevera què?
0: La nevera no te'l fiquis dintre de la nevera.
1: Mai, però quan ja està...
0: Perquè es fica negre.
1: Clar, però a vegades el tinc negre i dic, escolta, no me'l menjaré avui, el posaré dos dies més i així m'aguanta més, això funciona.
0: A veure, si tu te'l menges i t'agrada, guai, hi ha gent que no hi ha la textura. Si no, pues ja congela'l i ja faràs un batidito quan tinguis temps.
2: Plàtan congelat?
0: Sí, plàtan congelat amb... Totes les fruites es poden congelar, però el plàtan és... És molt bona fruita per congelar.
1: Clar, el que passa és que això també és una altra mida que es diu molt, que és compra la fruita verda, encara que no t'agradi així, perquè així et dura més temps. Això és recomanable.
0: Jo això animo sobretot a la gent jove, rotllo, és que al final si saps que no passaràs per casa o no saps si el que faràs a mà o si et liaràs de cervesa el pròxim dia, pues, compra la fruita verda que al final la tindràs sempre llesta quan vulguis.
1: Guarda més, no? I quan estigui al punt...
0: Però mai a la nevera, eh?
1: Mai, eh?
0: No, perquè si no se't fica tova per fora i dura per dintre... I és quan l'has cagat.
1: Però Cíndia, Maloix, tot això sí,
0: això
1: eh?
0: Sí, sisplau. Ah. O sigui, un cop tallat, sempre a la nevera.
1: Sí que hi ha fruites que sí que requereixen
2: la nevera. Sí. L'altre, el suc de taronja. Un suc de taronja cada matí, és positiu o és negatiu?
0: Te lo gozes.
2: Sí?
0: Home, millor això que...
2: Nutricional?
0: Nutricional, a veure, molt millor una fruita sencera per mastegar més la fibra i que no sigui un xute de sucre. Oc.
2: Exacte.
0: Però bueno, millor això que no...
2: Colacao.
0: No un calagau, però bueno, tampoc vull demonitzar el menjar.
1: I on guarda la fruita, també tens algun remei sobre això? Perquè hi ha gent que ho posa a la sortida de la cuina, no? I d'altres que ho posen...
0: És com els...
1: A la taula del menjador.
0: Les vibres, no?, de casa que tinguis.
1: Clar,
2: el feng shui.
0: El feng shui.
1: Hi ha gent que ho fa com un element decoratiu i ho posa a la taula del menjador, que a mi sembla
0: sí,
1: bastant estrany, no?
0: Sí, jo dono les
1: iaies,
0: sobretot, dono un munt de julivert i li dic per decorar la cocina.
1: Clar. I això no hi ha cap problema, és a dir, això, la ubicació de la casa
0: final,
1: és igual, no?
0: Sobretot ara és una mica complicat perquè dic, bueno, tens aire condicionat, a què orientació està ubicada a tu cocina, rotllo... No és el mateix la teva cuina al sur que al nord, perquè al sur sempre et donarà molt més la llum directa, que al final fa pujar la temperatura. Ostres. De la cuina i, clar, potser una fruita et madura diferent, saps? Depèn de cada cuina.
1: Sud o nord, tu? La tens.
2: Nord-oest, m'ha dit.
1: Nord-oest, per aquella zona. Digues, digues, Ferran, digues.
2: Un últim, a mi m'agradaria un altre, a veure si ens desmunta o no. La fruita es menja

0: Amb pell o sense pell? Préssecs,
1: peres, pomes...
2: Jo me la menjo amb pell i sense rentar, la veritat.
1: Sense rentar?
2: Sí.
0: Jo amb pell, jo també amb pell.
2: No, bueno, perquè al final no em moriré d'això.

0: del consumidor.
1: Ja que busques molt, ja mira això. L'última, ara sí, el plat en troll i els palets aquells que s'obren.
0: No. Això depèn de lo tiquismiquis que siguis.
2: Acabem amb sabent que en Joan és una persona bàsica i tiquismiquis. Sí.
1: Com diria la Marina, la Regola, te lo gozas. I ja està, amb tot el que et doni la mare natura, te lo gozas, amb pell o el que sigui. Marina, un plaer, et deixo tornar al teu lloc, al mercat, i gràcies per atendre'ns aquí els micròfons de la brúixola.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Esperem que la teva mare no l'hagi liat, sense tu.
0: Ara torno.
2: Vinga.
3: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
1: En les dues setmanes que portem de brúixola d'estiu, artistes contemporanis i artistes musicals ens han deixat clar que el món de l'art és un món certament complicat. Complicat, precari i que sovint no et permet dedicar-li tota la teva energia. Avui parlarem amb un artista que ja està jubilat i que ha dedicat tota la seva vida a l'art. Una persona que ha fet fins a 5 obres per la Basílica de la Sagrada Família, també per l'Església de Santa Maria del Mar, entre d'altres, però que en cap moment de la seva vida s'ha pogut dedicar íntegrament a la seva passió. Ara parlarem amb ell sobre aquesta circumstància, si realment és així, i volem conèixer la seva història. El teníem nosaltres a l'estudi, és el Lau Feliu. Bona tarda, Lau, com estàs?
6: Bona tarda. Bé.
1: És cert el que hem dit? En cap moment t'has pogut...
6: És cert.
1: T'has pogut o has volgut dedicar-te?
6: No he pogut dedicar-me exclusivament a l'escultura. Uh-huh. Hi ha hagut èpoques que m'hi he dedicat més, perquè tenia galeries, un parell de galeries a Suïssa i un altre a Bèlgica, i bueno, en aquella època s'anaven venent escultures. Mm-hmm. Però bueno, de cop i volta em va arribar una de les famoses crisis i encara l'arrosseguem. Mm-hmm.
1: Sí. Per tant, entenc que pel que dius sí que arriba un moment on decideixes que l'art, en aquest sentit, l'escultura, és un punt central en la teva vida i que, per tant, t'hi agradaria dedicar-t'hi. Mai ho has tingut com una afició molt maca.
6: No. O sigui, des del començament jo m'he volgut dedicar a l'art. I he estat molts anys amb feines amb mitges jornades o jornades d'un 75%, combinant com he pogut per seguir fent art. Uh-huh. I treballant dissabtes, diumenges, per vacances me n'anava amb una fusta cap a passar les vacances...
1: Clar,
6: aprofitant el temps.
1: Entenc que si no et deixen o no pots, no, diguéssim, perquè ho hem dit, és un món precari, ens ho han explicat molts artistes, ho has de combinar amb altres feines. Entenc que en aquest punt on estàs ara, en la jubilació, hi trobes una cosa molt maca que no havies trobat fins ara, que és que l'única preocupació que pots tenir és dedicar-li el temps que vulguis a la teva principal passió, que és l'art.
6: Sí, sí. O sigui, jo ara a les 8 del matí baixo cap al taller. I el que passa és que sí que pensava, quan m'havia de jubilar, dic, a partir d'ara podré fer escultura, allò que em vingui de gust, però resulta que des que estic jubilat, que em van caient feines, comandes, coses que em demanen, i segueixo treballant, doncs, per encàrrec.
2: En aquest punt, on trobes l'equilibri entre els encàrrecs i, diguéssim, les escultures o la pintura que tu de manera, diguéssim, individual vols fer? On està aquest equilibri?
6: A veure, els encàrrecs, normalment acabo fent el que jo vull. Si no, hi ha encàrrecs que ja no els agafaria. I treballo molt, o sigui, arriba un moment que tens un llenguatge molt propi i tampoc te'l saps saltar, o sigui que... Quan em demanen alguna cosa, surten coses meves.
1: Sí. Clar, després de tants anys a la professió, i ara ho deies, que mai has acabat de poder-t'hi dedicar, parlaves d'una crisi, imagino que han hagut moments de tot, de felicitat, però també moments on dius, escolta, això que al final no m'hi puc dedicar perquè no té un rèdit econòmic suficient, però m'està portant molt temps, imagino que també diners i inversions en algun moment, has dit, escolta, deixem-ho estar perquè això és massa complicat.
6: No. O sigui, és difícil, econòmicament és tu de mantenir, però jo també tinc molt clar que si no m'hi hagués dedicat, no sé si m'hauria aguantat la família, per exemple. No? Vull dir que ho necessitava, és una necessitat que tens. Mm-hmm. I quan ho faig jo no he patit fent escultura. O sigui, jo,

0: Tu de vegades artistes que t'expliquen el drama que és treballar i no sé què, jo m'ho he passat teta sempre. Vull dir, no ho he passat mai malament, tot i que hagi, bueno, arrossegat tendinitis i mals d'esquena i mals de no sé què, però jo he disfrutat fent escultura i segueixo disfrutant.
1: Escolta, parlem dels inicis. M'agradaria preguntar-te en quin moment neix la teva passió per l'art i per l'escultura, perquè hem parlat amb molts artistes que els hi ve de família, diguéssim, que els hi és fàcil perquè de petits ja estaven en aquest entorn. En el teu cas, és així o neix en algun punt concret de la teva vida?
0: No, el meu pare era un home molt interessat en l'art i anàvem sovint a veure exposicions i d'això. Però a part d'això, jo de molt petit anava amb una bola de cera a les mans, agafava la cera dels ciris de les esglésies i la tenia estovada i em passava el dia fent figuretes amb, amb aquella cera que tenia a les mans. En aquella època no hi havia pastelina, jo ja sóc d'una generació una mica arcaica, i anava, bueno, la cera feia coses de nen petit, vull dir, que si elefants, que si cargols i micos, no? I tota la vida, i no recordo, és que les edats, no controlo massa allò de les edats, però a preparatòria, que era el que hi havia abans del sistema educatiu, allà vam tenir una professora que ens va fer conèixer el fang. I a partir d'aleshores, o sigui, això devia tenir ja uns 9 anys, 8 anys, sempre he tingut fang entre mans.
2: I pel que fa al missatge que vols transmetre amb el teu art, les teves obres sempre han tingut una correlació? És a dir, sempre has volgut intentar transmetre el mateix amb les diferents obres que has anat elaborant al llarg de la teva vida? O cada obra has intentat, diguéssim, que tingués la seva pròpia explicació, la seva pròpia, diguéssim, visió?
0: A veure, jo gairebé diria que m'he obsessionat, o em vaig obsessionar molt, perquè la meva obra s'expliqués sola. O sigui, que fos prou expressiva perquè la gent, a la gent li transmetés alguna cosa. Aleshores, jo crec que en cada moment transmets coses diferents. O sigui, si dius una època, o si el tema que has de fer o que et demanen és un tema que t'hi sents molt implicat i molt d'això, doncs transmet. Però cada... Vull dir, poques vegades em sentiràs explicar el que ha de transmetre una escultura meva. De vegades m'ho demanen, i acabo dient que si està fet amb bronze i que no sé què, i quatre tonteries, que si posa la mà així perquè vol representar. Però em molesta moltíssim el llibre d'instruccions amb l'obra d'art.
2: Al final, una bona obra al final és la que transmet per si sola.
0: Bueno, per mi sí, però el que està clar és que actualment la majoria d'artistes entreguen un llibre d'instruccions que explica tot el que vol representar, que sí que... I el que ho llegeix ha de entendre que allò que està dient és allò que veu.
2: I si el receptor al final no entén això, vol dir que la culpa és del receptor. Sí, si l'obra ja ve amb un manual d'instruccions...
0: Exacte, i si el pobre receptor agafa el manual d'instruccions, que acostumen a ser complexes, i no l'entén, doncs se'n va dir, ostres, és que sóc tonto. I l'art contemporani no s'entén. És per gent molt intel·ligent.
1: De fet, els mateixos museus tenen aquest manual d'instruccions perquè tots els quadres, siguin contemporanis o no, tenen una petita llegenda, no? Al final, que diu, l'autor, el 1952, va intentar transmetre la mort de la... Ja ens estan donant molt mastegat, i aquí perds molt de la bellesa, no?
0: Sí, jo sóc partidari de que, d'entrada, normalment, quan vaig a veure art a algun museu, a algun lloc, miro l'obra. Després vaig a buscar el nom. Però si l'obra no em fa ni fred ni calor... Ja no busco ni el nom, és que no m'interessa.
2: Diguéssim, com a artista, com a escultor, com evoluciones a nivell professional fins al punt d'arribar a tenir l'oportunitat de tenir una escultura, fins a 5 escultures a la Basílica Sagrada Família? És a dir, com t'arriba aquesta oportunitat i com et fa evolucionar tu com a artista?
0: A mi això em va arribar... Jo, sí, feia un temps que... havia fet una exposició al Museu Diocesà que feia un recull d'obra

0: religiosa, contemporània, i tenia unes peces. I em vaig saber que havia passat per allà l'arquitecte de la Sagrada Família, en Jordi Faulí. Uh-huh. Aleshores, també sé que va fer uns comentaris que amb qui l'acompanyava i d'això, que li havia interessat, que li agradava, i aleshores vaig pensar, doncs ara és el moment d'intentar localitzar el Jordi Faulí, parlar amb ell i a veure si hi ha aquesta possibilitat. O sigui, la cosa va anar així. Bueno, vam començar amb el Lleó, que havia tingut tenir un historial molt polèmic, perquè se'n va col·locar un que es va treure perquè no agradava, i aquest Lleó, doncs, després de fer molt... Això va ser pesat, en el fons, perquè havíem d'anar fent diferents propostes buscant que la proposta final, doncs, convencés a un patronat. A la que es treballa per un grup de gent és molt difícil convèncer-los a tots, clar, perquè sempre n'hi ha un que vol destacar més que els altres. Si tots diuen que és blanc, aquell ha de dir negre i aquest et fot la feina en l'aire, no?
1: Clar, ara parlaves de l'any passat d'aquest Lleó que va ser molt, molt criticat. També aquest caldo de cultiu se li suma, que és una obra, ho dèiem abans, que permaneixerà durant molt temps, no? I que molta gent, milions de persones estem parlant, el visitarà. Aquí no sents també la pressió de que aquesta cultura romandrà en el temps i que en tots els moments ha de ser prou rellevant?
0: No. No, i et diré per què. Perquè la gent passa per Sagrada Família i no sap qui ha fet aquell Lleó ni què ha fet el Xai.
1: No va signat,
0: i
1: no?
0: I fins... Què?
1: No va signat,
0: està signat, però... Puja allà dalt a llegir-ho, no?
1: Exacte.
0: Sí, o sigui que no... Has d'estar content amb el que has fet, amb l'obra, i ja està. No? Mm-hmm. I pensar, bueno, sí, és clar, és un problema. Hi ha escultures per Barcelona que en el moment les van col·locar i seguiran aguantant molts anys. No?
1: Mm-hmm. Clar, en aquest cas...
0: Ara no em facis dir quina, eh?
1: No. Clar, aquest Lleó del que parlem és el Lleó de Judà de la Façana de la Passió,
0: sí.
1: Una façana molt marcada pel llenguatge de Subirachs. Com s'integra, diguéssim, la mirada artística pròpia, que hem dit que és tan rellevant als teus projectes, en un espai que té una personalitat tan definida?
0: Clar. En part, si em van escollir a mi, és perquè l'obra meva té una proximitat amb l'obra d'en Subirachs. Jo crec que per això, per mi, en Subirachs és un mestre, té obres extraordinàries. I, bueno, jo crec que per això em van escollir, també.
1: Hem parlat amb l'escultor Lau Feliu. Estic content també que hagi arribat a aquest punt en la teva vida on diguéssim, facis encàrrecs i encara puguis viure de l'escultura. Encara que mai t'ho hagi permès.
0: No visc, de l'escultura.
1: Bueno,
0: visc fent escultura.
1: Exacte.
0: O sigui, de l'escultura és difícil jubilar-se, suposo que... Bueno,
1: sí, sí.
0: Hi arribarà el dia, però de moment puc seguir treballant.
2: Però ara
0: treballant.
2: Tens la plenitud del teu temps, sí. La pots dedicar a l'escultura.
0: Sí.
1: He utilitzat el verb viure, desmarcat, diguéssim, de l'economia, sinó del que et fa feliç i del que omple el teu temps.
0: Sí.
1: La Feliu, un plaer que hagis parlat amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, doncs, parlant d'escultura amb l'artista Lau Feliu, acabem aquesta brúixola de dimarts, l'avançala de la notícia que ha ocupat, diguéssim, bona part dels informatius aquests dies i que demà, els asseguro, que encara ho farà amb més mesura en aquest eclipsi. Recordem un cop més quin serà el menú de la brúixola d'aquest dimecres tan especial, d'aquest 12 d'agost. Viatjarem a Prades, iniciarem el programa des d'allà, tindrem una programació especial, parlarem amb un dels astrònoms del Parc Astronòmic de Prades, des d'on seguirem aquest eclipsi. I és que ens agafa el vell mig del programa. A 8:15 començarà a posar-se la lluna per davant del sol i a 9:15 calculen que l'eclipsi serà total. Per tant, tot això ho relatarem, parlarem també amb curiosos que s'hi acostaran i tot això ho podran seguir aquí, a Onda Cero Catalunya i a partir de les 7 a la brúixola d'estiu. Doncs ja saben, facin bondat, perquè demà ve un dia intens, interessant i intrigant, però sobretot amb l'adjectiu que començàvem, intens. Per tant, bona nit, descansin molt. Vinga, fins demà!
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.

0: tarde más con Alicia Eras. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Noms propis de l'esport català.
1: La Pili Porta és una obrera del futbol. Nascuda a Linyola i amb una carrera sempre lligada a la de la seva germana Andrea, ha disputat 12 cursos al Club Esportiu Europa. S'ha retirat a final d'aquesta temporada i abans ha ascendit l'equip escapulat a la primera federació, la segona divisió femenina. Ha hagut de picar molta pedra lluitant pels seus drets i és conscient que encara les noves generacions tenen un llarg camí per recórrer.
2: Mai m'hagués imaginat poder viure tot el que he viscut amb aquest club. Sí que és veritat que des del primer moment és un lloc on me'l sento a casa, és un lloc que me'l sento meu. Les meves companyes es converteixen en la meva família perquè jo al final estava lluny de casa, però és veritat que tots els èxits esportius que ha aconseguit aquí, vamos, ni en els meus millors somnis. Hem hagut de lluitar que ens rentin la roba, que tinguéssim prioritat d'entrenaments, de que poguéssim tenir gimnàs, vull dir, coses que ara actualment, per sort, són coses habituals en els equips femenins, almenys aquí a l'Europa. Sí que és veritat que les noves generacions ara s'ho troben molt mastegadet, però clar, nosaltres en aquell moment no. De fet, jo a les companyes que tenim jovenetes, jo quan em vaig despedir els hi vaig dir no us conformeu, sigueu ambicioses i si les coses no funcionen com han de funcionar, no ho deixeu passar, perquè clar, deixant passar, s'acaben perdent moltes coses.
1: La Pili Porta és un dels noms propis de l'esport català.
0: Onda Cero Tarragona.

0: cualquiera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
2: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Noms propis de l'esport català.
4: L'Arnau Pérez és patinador artístic sobre rodes. Amb només 18 anys ja ha estat campió del món júnior. Aquest usonenc que va canviar l'hoquei però no va haver de llançar els patins, és present i futur del patinatge artístic. Explica els seus inicis i també que l'aspecte mental és primordial.
5: Bueno, jo sempre he estat una persona que ha mirat molt a la seva germana i la tinc molt com una referent. I mira, quan era petit pues, era encara més fort això. I bueno, jo estava fent hockey un dia en un partit i el partit no anava gaire bé i em estava jo a fora assegut al banc i no entrava. I el meu pare em va dir, què, marxem? I jo, vale. I vam marxar i vaig dir, bueno, pues vaig començar a fer patinatge amb la meva germana a Vic i l'he seguit com ella i fins ara hem anat els dos junts. Quan tu ja saps fer un salt i una pirueta, el moment de fer-lo en un disco i el moment de fer-lo bé en un disco en competició, el que més et falla no és el salt, perquè tu el saps fer. Et falla el cap en moltes vegades perquè has de saber, ho has de tenir clar. No pots dubtar, no pots tenir que si ara faig això, què passarà, que si no anirà bé, no, ho has de tenir clar i ho has de fer.
4: L'Arnau Pérez és un dels noms propis de l'esport català.
1: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6, comencem.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?

0: Celebrities.
1: I és que sabeu que ens agrada la ràdio, ens agrada compartir aquests moments amb tots vosaltres perquè som com una gran família que ens expliquem les històries. Igual que moltes de vosaltres esteu, doncs quedeu els dimarts al vespre a fer un cafè amb la fulaneta o anar a fer un croissant amb el que sigui, o anar a veure les obres, o qualsevol cosa d'aquestes, o esteu treballant ara en aquests moments, i sabeu que teniu una cita. Jo us imagino a casa treballant amb el camión, qualsevol cosa, amb un termo, amb un te, amb alguna cosa dient: ara és l'hora del Robert Calvo! Sí, senyor! Quina il·lusió, tu!
2: Quina alegria, tu! Mira, aquí una setmana més, aquesta hora, que és una hora tan, tan maca, sí, per estar despert.
1: Sí, sí.
2: Jo no sé què està fent la gent dormint. Jo tinc uns horaris tan esbojarrants, bueno, que el diumenge em llevo a les 4, el sí, dimecres a la 1, sí, em torno a dormir. Bueno, fins una pujada.
1: De fet, jo et pregunto, perquè tu, jo perquè tinc, ja, jo m'he donat per impossible, però tu que tens horaris canviants, el mm-hmm. teu cos ja es desperta 2 minuts abans de l'alarma que has posat?
2: No, jo ara he arribat un punt d'un trimestre cap aquí,
1: sí, sí,
2: un trimestre trafegat, el de la tardor,
1: sí,
2: que m'estic tornant a dormir una mica els caps de setmana, eh? Vull
1: molt
2: dir que
1: bé.
2: Per Nadal m'he llevat cada dia a les 11, a les 11:30.
1: Sí, home, clar, normal. I és allò que quan et sona el despertador hi ha 5 minuts més i després, ai, què de córrer, eh?
2: Això m'estava fins fa un temps. No sé què m'ha passat, que d'un temps cap aquí he millorat en aquest sentit. Però ja milloraré, ja el meu bioritme tornarà a adaptar-se, perquè a més porto unes setmanes, diguéssim, de poc exercici físic, això es nota.
1: Bueno, en fi. El bioritmo de la noche, que és el que tenim.
2: De, que s'ha de tornar al gimnàs. Jo hi tornaré quan marxin els que hi han anat l'1 de gener.
1: Sí,
2: vull
1: senyor.
2: Dir.
1: Sí, home, hi ha molts que hi han caigut, eh? Ja t'aviso. Sí, molta gent de l'1 de gener ja no hi va, eh?
2: Diumenge passat ens deien al programa En Bones Mans que la gent, si ho té bé, pot escoltar els diumenges de 6 a 8 del matí aquí, a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i a través del nostre web. Doncs ens deia el Pitu Sitges, que és el nostre entrenador personal, que tots aquells que hi van el 2 de gener a apuntar-se i que van com locos, eh?
1: Vull sí.
2: dir, tot, pam, pam, pam.
1: Sí.
2: Van 3 vegades al dia, si cal.
1: Val.
2: El 2 de febrer, per la Candelera, ja no hi són.
1: Val.
2: El 80% no hi són.
1: Això quan repassem tots els dies quin dia internacional és i tot això, sí. Perquè Candelera, doncs, ja és el dia del no gimnàs, eh? O sigui, podem oficialitzar, doncs, que és ja quan...
2: Però de Nadal, diuen, per la Candelera, es treu el pessebre
1: sí.
2: i es treu també la quota del gimnàs.
1: La quota del gimnàs. Està molt bé. Està molt bé perquè, bueno, és això, la gent hi posa ganes, però pensa, ah, ja ho faré l'any que ve, eh? Ja ho faré l'any que ve o ja... Però, bueno, en fi, qualsevol cosa... Mira, avui el nostre coach, en Jordi González Guillem, ens vol parlar d'això, d'aquests reptes que volem fer i, pel que m'ha dit, em sembla que ens explicarà que qualsevol dia és un bon dia per iniciar alguna història, algun repte.
2: És això, eh? Que qualsevol dia és
1: sí.
2: un bon moment per dir, ah, avui començo. Mira,
1: sí, sí.
2: Jo li deia a una persona fa uns dies que és el típic que volia deixar de fumar, de avui me'n fumo 3, demà me'n fumo 2, i vaig dir, no, això ho has de deixar en sec.
1: Ja.
2: T'has de comprar un paquet sí. de tabac, deixar-te-lo al calaix,
1: sí.
2: i no tocar-lo.
1: Sí, sí, sí, escolta, i l'endemà dir, mira, ja porto un dia. Al cap de dos, dius, mira, ja porto 2 dies.
2: A mi em sembla meravellós que els fumadors posin a les seves xarxes socials, ja porto 5 dies sense fumar.
1: I tant, em sembla bé.
2: És un majúscul, això, eh?
1: Sembla bé. Jo no he pogut mai deixar de fumar perquè no he fumat mai, però vull dir que si em passés, jo crec que ho faria així, aniria comptant. Home, jo he de portar uns quants dies sense fumar.
2: Sí, clar, si et passessis... M'ho has posat a huevo, David.
1: Vinga.
2: Abans.
1: A veure.
2: Parlat. Avui, senyores, senyors, les persones que escolten aquest programa de ràdio, jo cada setmana parlo amb en David i dic, aquesta setmana podríem parlar d'això.
1: Anirem per aquí, anirem per allà, sí.
2: He decidit que aquesta setmana no li diria res.
1: És cert.
2: Ja s'ho trobarà, tu. Com que té aquest talent natural per parlar de qualsevol cosa, perquè té un bagatge i una experiència que l'avalen, sabrà parlar d'això perquè, a més, s'ho ha mamat. Com deies això? Sense passar-se, no?
1: Sí.
2: Sense passar-se, no?
1: Sí.
2: Passar-se...
1: Oh, no!
2: I és que avui, David, amic David, la celebrity convidada al Nits de Ràdio és un home que tu coneixes bé.
1: Home.
2: Tan bé que t'has treballat una imitació que té a veure amb ell. No és ell, té a veure amb ell. Perquè avui també volem destacar la persona que l'ha acompanyat a la nostra

0: celebrity i que en el fons també és una celebrity. Per tant, avui és doble celebrity.
1: Wow!
0: A veure, la gent escolta aquesta sintonia, que ara sí. Tornarem a escoltar d'aquí un moment.
1: Sí.
0: I es transporta a una època daurada de la televisió, que són els anys 90, del segle passat, quan a la tele hi havia un concurs que es deia, com es deia, David?
1: El precio justo!
0: I és que aquesta veu que ens fa el David, amb el seu talent, que s'ha treballat aquesta imitació al llarg de la seva carrera, i amb el seu talent i amb la seva meravella radiofònica que sap fer qualsevol imitació quan li demanes. En fi, doncs aquest home, el que imita el David és en Primitivo Rojas,
1: sí, senyor.
0: Que potser molta gent no l'ubica, però és la icònica veu del concurs del qual estem escoltant la sintonia, que és El Precio Justo, que va tenir unes etapes meravelloses a Televisió Espanyola i que ara desgranarem. Però avui, evidentment, la nostra celebrity convidada és el presentador d'aquell programa del qual encara no havíem parlat en aquesta secció.
1: És veritat.
0: De televisió, David? Jo ho he pensat i dic, escolta'm, em va venir el cap l'altre dia, no sé per què em va venir el Joaquim Prat, i dic, no n'hem parlat mai amb en David Cervelló.
1: Sí, senyor.
0: Joaquim Prat, que és una institució a la televisió d'aquest país.
1: Era, bueno, va fer mítica la seva frase dins del concurs, però les generacions més antigues el recorden precisament junta a Laurita Valenzuela.
0: Ai, si ara parlarem d'això.
1: Meravellós, sí. O sigui, una trajectòria molt extensa, de diverses generacions.
0: Sí, i va néixer, sí, perquè té els fills col·locats a la tele. Joaquim Prat va néixer a Xàtiva, a València, el 27 d'abril del 1927. Es va llicenciar en dret, no va fer res de comunicació ni d'actor.
1: Mira, l'any que ve farà 100 anys, doncs, del seu naixement.
0: Sí, és veritat.
1: Sí.
0: I abans de fer-se famós, va treballar com a administratiu.
1: Què em dius? Això no ho sabia.
0: Sí, aquest home no va arribar a la televisió així de primeres, diguéssim, no? El 1959 va arribar a Ràdio Nacional d'Espanya i després va fer molts programes de ràdio i després se'n va anar a la cadena SER. Jo això ho sabia abans d'investigar la seva figura per aquesta secció, perquè fa un temps vaig fer un reportatge de la història de la ràdio i vaig fer un tall d'ell a Carrusel Deportivo.
1: Sí, totalment.
0: I que Joaquim Prat ha fet també retransmissió esportiva, va estar a la cadena COPE, i allà també va fer moltes coses per tornar després a Tiempo de Juego a Ràdio Nacional d'Espanya. Però Joaquim Prat el recordem sobretot per la televisió, on va debutar l'any 1968. Jo no hi era, tu tampoc, no. Som massa joves, però potser ara hi ha algú a l'altra banda de la ràdio que, si li diem el nom de Joaquim Prat, recorda que ell entregava cada setmana un millón para el mejor.
2: Televisión Española presenta...
3: El mejor hasta ahora es don Rafael Canalejo Cantero, alcalde y jefe local del movimiento de Belmez.
4: ¿Preparado? ¿Animado? ¿Cree usted que se va a llevar una buena cantidad?
5: Espero que sí.
4: Espero que aprovechemos el tiempo porque va a ser un programa muy difícil para todos y deseamos que lo corone el éxito para usted.
6: No hay una sola prueba concluyente que nos diga que han venido...
0: Se feia una mica de showman,
1: Sí.
0: Un millón para el mejor. Feia moltes coses, a part de presentar, feia de showman i cantava, i era un programa meravellós. I a més m'he fixat en una cosa, veient vídeos del programa, que és que els decorats que es feien abans no tenien res a veure, no tenen res a veure amb els que es fan ara, que són tot pantalletes de LED, un terra brillant, i ja en tenien prou.
1: Allà hi havia molts fusters, treballant.
0: Molts fusters, evidentment, sí. I també em recordaven aquests escenaris, els d'aquest programa de Joaquim Prat, Un Millón para el Mejor, em recordaven els primers escenaris de l'1-2-3, amb el Chicho Ibáñez Serrador.
1: Absolutament,
0: que també...
1: sí.
0: Tenien una superproducció cada setmana.
1: Sí, bueno, i que o sigui, no paraven de treballar, els fusters, la gent de Trezzo, tot això, no paraven de tota la setmana,
0: Sí. Aquest home, Joaquim Prat Carreras, va ser un dels presentadors més icònics de la televisió en aquest país, sobretot a la segona meitat del segle passat, principalment en aquella segona meitat. El vam conèixer, com et deia, a finals dels anys 60, en aquest programa Un Millón para el Mejor. Un home que portava a gala, per cert, la seva terra.
7: ¿En València?
8: ¿En València?
7: Sí, parido por una señora que es una maravilla, que todavía a lo mejor me está viendo, que es mi madre.
8: Un abrazo muy fuerte, señora.
7: A mi padre, que era un hombre encantador. Los dos me hicieron, pues soy el mayor de cuatro hermanos. Somos yo, mi hermano Enrique, perdona que me llamamos, es que vamos por orden.
8: Sí, por orden, por orden.
7: Enrique, Maruja y Raúl. Cuatro hermanos, educados en los mejores colegios. No, como ven ustedes, no han sacado mucho a punta de mí, pero vamos, tengo unos recuerdos inolvidables del colegio mío, de los jesuitas. Y no me arrepiento nunca de decirlo. lo pasaban grande. Mira, mira, mira.

0: Tenía mi ciudad.
1: Ahí tienes tu ciudad, en
0: tengo
1: homenaje.
0: Tengo el Mediterráneo, tengo la playa, tengo el puerto. Me iba con mi abuelo a pasear por el puerto. Era un ya está la Torre de Santa Catalina. No es en Micalet. Santa Catalina es esta.
1: Santa Catalina.
0: Cerca de la plaça del... Ui, esto es antiguo ya.
2: Estava repassant imatges de la seva ciutat, de València. Bé, ell és de Xàtiva, però de València, i portava gala sempre la seva terra. Tot i que va viure la major part de la seva vida a Madrid i va treballar allà. De fet, va morir a Madrid, està enterrat al cementeri de l'Almudena. Un home que als anys 60... És que jo estava pensant en això, David.
3: Sí.
2: Ostres, és que en aquella època... Ara ens ho diran els de l'altra banda de la ràdio, i algú que estava aquí en aquella època, i dirà, sí, sí, jo me'n recordo. Als anys 60, David, 1 milió de peles...
3: Sí, sí, era molt...
2: Molts diners, eh?
3: Sí, sí,
2: molts
3: sí.
2: Diners.
3: Jo, clar, jo no el vaig veure aquest programa, però sí que recordo dels meus pares i dels meus germans que parlaven d'això, de l'1 milió per al millor, que era com volent dir, bueno, és que si deies un milió, ja et retiraves, perquè llavors existia el concepte de ser milionari, que amb 1 milió ja eres ric. És a dir, hi havia aquesta associació entre ser milionari i ser ric, però de pessetes. Ara torna a ser el mateix, però amb 1 milió d'euros, no? Més
2: o menys. En aquella època, als anys 60, 1 milió de pessetes era moltíssim.
3: Sí.
2: A l'any 2002, quan vam fer el canvi amb l'euro,
3: sí, sí.
2: Eren 100.000 pessetes.
3: Sí, sí, sí. Bueno, més o menys, sí, sí. Bueno, un milió eren 6.000 euros, eh? 6.000 euros.
2: 6.000 euros, volia dir.
3: Sí, sí, sí, 6.000 euros. Sí.
2: Era un premi molt gran pels anys 60, molt minso, seria digna de la ruleta de la suerte, aquest premi, a dia d'avui,
3: Sí, sí. Allò, ha caído en la casilla de ser... Oh, saps?
2: Aquest home va ser un emblema, com et deia, de la televisió, i es va guanyar, diguéssim, l'efecte de tot el país, sí, abans que arribés el precio justo,
3: sí,
2: fent de partener, de parella. Jo crec que és la parella més mítica de la, sí, televisió de l'època, sí, sobretot, sí, i que crec que ha deixat empremta després, i que no hi ha hagut cap parella de la televisió que els hagi pogut superar.
3: Mm-hmm.
2: I és que Laurita Valenzuela, de la qual ja hem parlat aquí en alguna ocasió,
3: i
2: Joaquim Prat van ser els encarregats d'animar el dissabte a la nit amb Gales del Sábado.

0: aquelles sintonies dels anys 60.
1: Unos minutos a... Pero, Joaquín, explícanos aquí, por favor.
2: Bueno, hoy es el primer programa de galas del sábado. El caso es que, respetando la festividad tan importante para toda América y España como es el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, vamos a dedicar nuestro programa a un recorrido por toda Hispanoamérica.
1: Exactamente, y por un trocito pequeño de España también. Así ¿adelante?
2: Que, si están dispuestos...
1: Vamos.
2: Pasen.
0: I així començaven les gales del sábado, una sobrietat, una cosa.
3: Sí, sí.
0: Molt sòbria. En altres presentacions se'ls pot veure doncs, fent, diguéssim, el relat de tot allò que passarà en el programa, els convidats que hi haurà,
3: les
0: estrelles que els visitaran.
3: Aquell parlar cantar, que feien una mica.
0: Sí, ara que dius això de cantar, ara els escoltaràs cantar i t'he portat aquest fragment perquè avui en dia això no passa a la televisió. Quin presentador d'entreteniment, diguéssim, s'atreveix a cantar en directe en el seu programa, després segueix presentant, de cop i volta fa una entrevista més o menys seriosa, torna a cantar, fa un número de màgia. Això no passa avui en dia a la televisió. No hi ha figures com la de Joaquim Prat, jo les trobo a faltar. En fi, és una altra història, han passat molts anys. Sí. En Joaquim Prat, que s'atrevia, com et deia, amb tot, fins i tot amb la música, cantant així.

0: I a més a més estava veient aquest número, David,
1: sí,
0: i pensava el mateix de... el mateix que penso del seu fill, més o menys.
1: Mm-hmm.
0: El fill presenta ara un programa a Telecinco, fa molts anys que és allà, i penso el mateix. Tenen aquesta bellesa com picassiana, tios guapos, però tenen una cosa que no saps el que és.
1: Sí. Però, jo saps que amb qui el compararia ara? Aviam si em compres el paral·lelisme. Per la Terra

0: d'on són i perquè cauen bé i perquè presenten bé concursos i programes, jo el veig una mica Arturo Valls.
1: Ah, sí, sí, és veritat, eh?
0: Que hi ha aquesta... És com... Sí, o sigui, Joaquim Prat seria l'Arturo Valls d'ara, o sigui, per popularitat, perquè cau bé a tothom, perquè és simpàtic, perquè és atractiu, perquè serveix, o sigui, pot fer qualsevol cosa i... Sí, mira, me l'ha recordat, sí.
1: I a més m'agrada aquesta figura del presentador d'abans,
0: sí,
1: que va fer-te gairebé qualsevol cosa. Era un presentador de varietats i, per tant, varietats volia dir de tot. Mm. Des de xerrades amb artistes fins a fer-los cantar o cantar tu amb ells o tocar la guitarra. En fi, abans els presentadors de televisió eren això, presentadors. Recordo aquí aquella frase que sempre que hem parlat de Laura Valenzuela, de Laurita Valenzuela, va explicar en una entrevista que ella, quan va arribar a Televisió Espanyola, li van dir que feien unes proves.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Presentadora. I ella va dir, presentadora què és?
0: És que és meravellós.
1: No hi havia televisió en aquest país. La van obrir ells, com aquell que diu, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs Laurita Valenzuela va fer la prova a Televisió Espanyola sense saber per què feia una prova.
0: És fantàstic.
1: I van dir, la presentadora és una senyorita que sale per la pantalla i cuenta les coses que passen en el programa.
0: Clar.
1: En fi, Gales del Sábado, que va ser un programa... pel que m'expliquen a casa, una sensació de programa, eh? Perquè
0: bueno, clar, és que ho veia tothom. És que hem d'entendre. No és que diguis, ah, és que només hi havia una cadena a la tele. No, no, és que no hi havia res més que la tele. O sigui, hi havia la tele, la ràdio, el cinema, evidentment, però el teatre, però clar, la televisió ocupava el... Bé, era l'entreteniment amb número 1, no? Per tant, era tota la família veient allò, no?
1: Sí, sí, i va aconseguir això, reunir tota la família de totes les edats, de tots els gustos, ho havia fet abans amb Un Millón para el Mejor, i després us oferia amb el concurs de concursos, que a més ha marcat la seva carrera. Però és que aquest home, Joaquim Prat, a la tele va fer moltes coses. Mira, l'any 1971 va presentar un programa titulat A la Española.
0: Uh-huh.
1: Després va fer Siempre en Domingo, l'any 1971. Canvia su suerte, que aquest també em sonava a mi, de Canvia su suerte, que és del mateix director o de la mateixa, el mateix creador d'Un Millón para el Mejor.
0: Uh-huh.
1: Després va fer un programa de Destino Argentina, un concurs sobre la Copa Mundial, el Mundial del 1978. Després va presentar Coses amb la Mònica Randall i Marisa Abad. I després va fer Otras Coses amb la Lola Martínez, amb Elena Escobar i Isabel Bauzà. I després ja, als 90, va fer Noches de Gala amb Miriam Díaz Aroca i va acabar fent un concurs que es deia Como lo ves.
0: Uh-huh.
1: Era l'edició espanyola de Family Fot.
0: Ah.
1: Però entre tot això, el 1988 va arribar amb un concurs que faria història a la televisió, que mai no es passava, o a vegades es passaven els concursants, de El Precio Justo. Que a mi no surt com tu, David, a mi no surt com tu.
0: És que a mi se'm posa la pell de gallina quan escoltes aquesta sintonia.
1: És una sintonia d'aquelles que tampoc ja no es fa, eh?
0: No, és que això era... Bueno, pero ojo, y adelante porque va a tener. Tienen que acertar el precio de una casa con jardín, con una piscina municipal, con un edificio entero, pero ojo, sin pasarse, del precio justo.
1: Aquesta veu, la de Primitivo Rojas, va ser la icònica veu d'aquell famós concurs d'El Precio Justo, i va estar amb Joaquim Prat als anys 80 i 90 immortalitzant aquestes frases com «Pero ojo, sin pasarse, del precio justo», i també el «A jugar».
0: Totalment. Que de fet, t'he de dir una anècdota, que és que en veritat el Primitivo Rojas no ho deia sobre aquesta sintonia. Jo ho he hagut de fer tota la vida, perquè la sintonia de veritat de la subhasta, bueno, de l'escaparate final, era una altra. Era com una música ten, de ten, de ten, de ten. Pues sí.
1: A veure si és aquesta. Escoltem el fragment de «A jugar».
0: A veure.
2: María Aurelia Gallardo Javier, ¡a jugar!
3: Estas zapatillas conducirán al escaparate final.
0: Ahí está.
3: Aquel de nuestros concursantes que sin pasarse más se aproxime a su precio justo.
1: Aquesta és la veu de Primitivo Rojas, la que escoltàvem ara fa un moment, i acompanyava Joaquim Prat en aquest programa, que era un programa que era... La mecànica és molt senzilla. És, et posen objectes al davant i has de dir quin preu tenen, no?
0: Mm-hmm.
1: Hi havia un escaparate final que et podies emportar un cotxe, una barca de rems, no?
0: Sí,
1: hi havia de tot allà. Era com com una subhasta, com una... Com
0: sí,
1: una,
0: la mecànica no? Estava molt bé, perquè sortien com molts productes, és a dir, doncs, per exemple, un menjador,

0: ¿no? Amb tot, amb, con la televisió, con el no sé què, con el sofà, i després, i este cotxe, con tal, no sé què. Llavors, clar, tu havies de dir el preu total de tot, i em feia gràcia perquè tots es posaven a sumar el candelabro, el no sé què, i deien 15.622.342 pessetes. Escolti, això no ho ha pogut sumar en un minut. Llavors, clar, si s'hi acostaven sense passar-se, però molt poc marge, no sé si eren 100.000 pessetes, una cosa així, s'enduien tot l'escapament. I si no, qui guanyava s'enduia, crec recordar, un només dels productes. Però clar, molts pocs cops van encertar l'escaparate sencer, clar.
1: Aquest programa, El Precio Justo, que no és original d'Espanya, és un format que arriba dels Estats Units, un concurs que allà es deia, no sé si es segueix emetent el dia d'avui, es deia The Price is Right, i que es va emetre a la primera etapa de l'any 72 a l'any 73, i després va seguir moltes temporades més. Mira, veig que la darrera... No, segueix ara mateix, perquè està fins a la present temporada a la televisió nord-americana. El presenta Adam Sandler.
0: Ostres!
1: The Price is Right. Sí.
0: Imagina't. Allà, als Estats Units, són molt de mantenir els programes. És a dir, que les tradicions es mantenen molt, de programes que segueixin, etc. O la tradició. És a dir, no, aquí anem molt més per modes. Ara anem a fer un late night, ara el traiem. Ara ja no està passat de moda, ara fem stand-up comedy. No, allà les coses es fan sempre o no es fan. I em sembla interessant determinar les coses.
1: Crec que tu, Cervelló, i jo, Calvo, algun dia haurem de fer... Mira, ara que fem aquí a la ràdio Video Podcast...
0: Sí.
1: La direcció de l'empresa que ens deixi fer un videopodcast.
0: Sí, senyor.
1: Fem numerets com si féssim El Precio Justo.
0: Oh. Ah,
1: mira.
2: Señoras y señores, una semana más aquí comienza El Precio Justo.
0: Efectivamente, con Robert Calvo, con David Cervelló y con este maravilloso público que nos acompaña.
2: Joaquín Prat.
0: Va, Joaquín Prat també, va.
1: Quina meravella, David. Quina meravella que ens quedi aquest record de la televisió que vam viure, tu i
0: sí,
1: jo,
0: senyor.
1: I tants altres, però que tenim en aquesta memòria sentimental. Tu deies, escolto aquesta sintonia i se'm posa la pell de gallina. A mi també, David.
0: Total. Tu recordes quin dia de la setmana era? És que ara no sé si dimarts o dijous. Ves que et dic que el feien.
1: Pues no recordo el dia de la setmana, però jo sí que tinc gravada la imatge d'estar amb el meu pare al sofà veient-ho.
0: Sí, sí.
1: Per tant,
0: sí, l'he
1: vist al sofà amb el meu pare. Aquest,
0: sí, sí. Jo era allò del límit de que ja t'has d'anar a dormir, però sí, que allò, va, vull quedar fins al... fins a l'escaparate, i allò una mica ja quasi abandonant el menjador, saps? Allò de dir, bueno, quasi m'estic anant, doncs intentar veure'l, perquè em tenia fascinat. I tenien molta gràcia, recordo, els jocs, és a dir, quan feien encertar el preu d'un producte per, com si diguéssim, classificar-te. I llavors, havies de fer com unes proves que eren curioses, major a menor, recordo una de major a menor, ordenar els preus de diverses coses. Eren molt... És a dir, era entretingut pel que, com a espectacle, però perquè des de casa podia jugar també una mica. A dir, a veure si aquest serà més alt o més baix. Una mica enfadar-te amb els concursants. A dir, que no ho veus, que és això. Vull dir que...
1: A casa tot és molt fàcil, ja.
0: Home,
1: jo,
0: i tant.
1: Jo li dic al meu pare que ell fa passapalabra, fa el rosco cada dia. Bé, bueno, sencer no, eh? Però la meva mare li diu, però si haces el rosco, vete a la tele. I dic, no, la tele todo es muy distinto.
0: Eh? Bueno, tot i així l'animem, tu. Escolta,
1: sí,
0: que... Eh?
1: Que vagi a la ruleta, que és més fàcil.
0: Val, doncs bueno, també.
1: Concursos. Bueno, és que ell posa Antena 3 a les 6 del matí.
0: Se la sap de memòria.
1: I ja no treu Antena 3 fins a les 10 de la nit o les 11.
0: Pot fer d'apuntador, no? Si algun cop s'equivoquen allò que no saben què va.
1: Fins que arriba l'intermedi del Wyoming que se'n va a la Sexta.
0: Ah, molt bé.
1: Ell és la seva programació diària.
0: Escolta, les rutines de la vida, que cosa més fantàstica no pot haver. Com la gent que ens escolta a aquestes hores o que t'escolta amb bones mans els diumenges de 6 a 8.
1: Perquè sense ells i elles no seríem res i aquesta feina no tindria sentit.
0: Totalment. Ho fem per la nostra gent que podem acompanyar i crec que per això ens agrada tant recordar aquí a les Celebrities amb en Robert Calvo aquells programes que ens han fet a nosaltres la funció que intentem nosaltres plasmar com a professionals, eh? Seguir aquest llegat, si ens permeten l'orgull i l'honor, no?, de seguir aquest llegat d'aquests grans professionals que ens van alegrar la vida i que nosaltres intentem

0: Doncs seguir-ho fent de la millor manera que podem.
1: Tu deies abans que fa això 100 anys, farà 100 anys l'any que ve, sí, l'any que ve que va néixer Joaquim Prat, aquest any, el 25 que hem deixat enrere, n'ha fet 30 de la seva mort.
0: Imagina't, doncs fixa't, eh? I d'aquestes persones que, com dèiem, quan et queda un bon record i veus que no hi ha ningú que hagi de parlar malament, perquè bona senyal, eh? I al final jo crec que és de les coses que hem d'intentar, no? Que el record en la gent doncs sigui el millor possible, com és el que ens deixes totes les setmanes, Robert, quan passes pel programa, que jo em poso el pitet, els oients no ho veuen perquè no hacemos televisión, hacemos radio.
1: Perquè no, aquesta hora no puc fer altra cosa que prendre'm un cafè.
0: Però ens posem el pitet per escoltar el Robert Calvo. T'escoltem a En Bones Mans i a la ciutat. Que vagi molt bé, Robert.
1: Ciència. I per tu.
2: ¿De qué manera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
3: Disfruta con un consumo responsable.

0: Una setmana més tenim ganes de fer tertúlia, d'analitzar molts temes, moltes situacions que ens anem trobant en el nostre dia a dia i que volem reflexionar, perquè són temes que cal anar comentant a la tertúlia dels Dimecaus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Clar que sí, home!
1: Oh! Bona matinada,
0: sí.
1: Tothom!
0: Clar que sí! Home, com esteu? Com va això, Marta?
1: Amb una mica de fred, però bueno, bé.
0: És que el fred té aquestes coses, que sí, vull dir que...
1: Sí,
0: sí, no t'ho vas fent fins que...
1: A més, ens queixem de tot. Quan fa fred, perquè fa fred. I quan fa calor, perquè fa calor.
0: Sí, sí. Som...
1: No és
0: quejiques, Sí, sí. No, el que passa és que ens hauríem de gravar, no? I posar-nos a... No d'una altra persona, perquè a una altra persona sempre li pots tenir ganes, o li pots tenir segons què, no? Sinó un mateix de dir... doncs escolta, que tu mateix deies que preferies la calor a l'hivern i prefereixes el fred a l'estiu. Això va una miqueta
2: així. A veure, jo de tota manera he de dir que jo em quedo amb el fred,
0: Jo
2: sempre.
0: Si
2: he de triar, perquè mira, el fred m'abrigo una mica més i ja està.
0: Que sí.
2: Però la calor no me la trec de sobre.
0: No, hi ha un moment que no...
1: Però el fred és horrible, aquest fred tan intens.
0: Bueno, el problema és que anem massa d'un extrem a l'altre i que possiblement com a espècie pues tenim un marge de temperatures quasi et diria de 10 graus en el que estem bé, no? És a dir, entre el que estem suficientment fresquets com per no suar, per exemple, però suficientment calòrics, no? I que hi ha aquesta temperatura que ens permet, doncs, no patir, no? No està tremolant, no? Perquè la que tens molt de fred, evidentment, doncs t'impossibilita també, cert? Però és que quan fa quanta calor, és que treballar... El problema de la calor és que molta gent, i això és una teoria meva, molta gent quan s'imagina amb calor... És perquè s'està imaginant de vacances, és perquè s'està imaginant a la platja, perquè s'està imaginant doncs, fent la cerveseta i tot això, però clar, en el fons el que t'agrada no és l'estiu, en el fons el que t'agrada és fer vacances, que això passa una mica bastant. I a l'hivern, clar, com que ens toca treballar i ara no, doncs això, no tindrem un dia festiu fins a 2032, més o menys, si havia, perquè clar, això passa molt, no?, quan estàs fent la cuesta d'enero, de seguida no hi ha un dia festivo hasta la quarta setmana després de Pentecostés i quan la luna sale por el hemisferio, i tu dius, mare meva, serà el fin de totes les plagues. No les criatures, perquè les criatures van tenint dies de festa al col·legi pràcticament sempre, que si libre disposició, que si és la prèvia de

0: Carnestoltes, de no sé què... Bueno, van fent, tu, escolta, i els pares vinc a conciliar, que és una cosa... És una cosa complicada. Jo us volia plantejar un tema de partida, aviam com el veieu, precisament perquè... Bueno, no, anava... Tenim un tema d'adolescència, que ara us el trauré, a partir d'un llibre que vam entrevistar...
1: Home, no sé, però a mi ja em queda una mica llunyana.
0: Sí, sí, sí, no. Pares, però, tiets, escolta, avis amb adolescència.
2: És adolescent fins als 80
0: sí,
2: anys, eh?
0: Sí, també ho vam comentar, també. Amb el llibre...
2: Jo coneixo algú que tu també el coneixes.
0: Sí.
2: David Cervelló.
0: Sí.
2: Que és adolescent i té ja vora de 60 anys.
0: Bueno, l'adolescència, exactament. L'adolescència cadascú la porta com pot, però ara de seguida hi anirem. Però abans hi havia un d'aquells documents que circulen per internet, que crec que és molt d'aquest programa, i crec que necessitem, doncs, escoltar-lo per agafar... Fa un moment en David Morales deia si érem del team, no?, diguem, team fred o team calor,
2: sí.
0: I de l'equip, no?, de... Tu de què ets, de fred o de calor? Doncs hi ha una altra classificació que també hauríem de saber de quins som. Escoltem-ho.
3: Según cómo cagas, ¿eres depredador o eres presa? Me explico. Los animales que son presa, como las ovejas, las cabras, las gacelas, esos cagan en movimiento. Porque si se paran a cagar, les cae el depredador. En cambio, los perros, los lobos, esos se sientan tranquilos y se toman su tiempo. Así que acuérdate, mientras más tiempo tardes cagando, más cazador eres. Y si tienes un hombre que se tarda mucho en el baño, déjalo tranquilo. Tienes un depredador en casa.
0: Bueno, pues ara ja sabeu que podeu ser depredadores o preses, depenent de això, si t'entren preses. Ves que no es digui així, ves que el tema no vingui d'aquí, de que si tens preses, diguem, a l'hora d'anar, que vas ràpid,
2: doncs... Però el més sa és anar de pressa,
0: bueno,
2: és a dir... No,
0: per sobreviure, no... sí, clar, sí.
2: No.
0: Si ets una gacela, sí, sí,
2: sí.
0: Clar. Home, no ha de ser fàcil, allò. Aquest ha de ser un tema crític, no?, quan estàs a la sabana o estàs a la selva. Però nosaltres, que estem més o menys treballant, doncs, a les cases, a les oficines, allò... Sí que hi ha gent que la feina, possiblement, sigui bastant depredador, no? Allò que dius, mira... Porta una hora depredando, saps què vull dir? Porta una hora cazando, eh? Bueno, també pot ser una nova forma de definir, no? Quan dius, voy a cazar unas gaceles, no? A partir d'ara podem dir si necessites, pues, soltar a Willy o que entri en erupció el Krakatoa. Vull dir, és el que té, no? En canvi, si és això que creus que podràs anar ràpid, doncs dius, bueno, voy a correr per la sabana, ràpidament. Bueno, està bé. Vosaltres sou depredadores o sou gaceles? A veure, David, què ets?
1: Jo sóc molt gacela.
0: Tu ets gacela, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que a lavabo poca estona estic. Sí, sí, sí,
2: jo...
1: Jo sempre vaig per feina.
0: Aneu, allò i pot solucionar ràpid, eh?
1: Sí.
0: Pim-pam, això és molt bo, això és molt bo, perquè això va molt associat, diguem-ne, a que quan no ho has de forçar, com si diguéssim, no? És a dir, que a mida allò el dipòsit es va omplint, pues es va buidant, no?
1: Però també hi ha una qüestió, aquí, que de vegades hi ha gent que es converteix en caçadora.
0: Sí.
1: Però perquè s'entreté, a la meva parella
0: sí,
1: li passa.
0: Val.
1: Va al lavabo amb el mòbil.
0: Ah, amigo.
1: I llavors, bueno...
2: Per la noció del temps.
1: Sí, sí, sí. I jo de vegades dic, on està? Bueno, ja penso que al lavabo.
0: Està cazando gaceles.
1: Està cazando gaceles.
0: Clar. No, home, ara ja sabem. Però és interessant això que apunta el David, no? Que possiblement el problema és que hi ha gent que... És a dir, jo també sóc bastant gacela, en això rap de que... Bueno, quan vaig, pim-pam. I suposo que el problema és... Si tu saps el que vas perquè ja t'entra la preton o l'urgència o el que sigui, llavors no et despistes, no? Però si dius, buf, hauria de, no? Perquè fa temps que no d'això, o sembla que sí, però no acaba de fer... Clar, el cos està... Jo crec que està dissenyat perquè la cosa surti ràpid, no? Clar, quan costa, perquè a vegades hi ha dificultats, perquè hi ha restrenyiment, perquè hi ha el que sigui, no? Restrenyiment, doncs...

0: Bueno, això pot passar. Però sí, és veritat que en la història evolutiva no teníem mòbils i distraccions mentre estàvem fent allò al popó des de fa 4 dies. Sí, és veritat que abans es llegia, doncs, el prospecte de... quan no hi havia mòbils, es llegien els prospectes del xampú, si se't quedava per allà, no? O les instruccions dels medicaments, aquesta de que van les caixes, i clar, bueno, però clar, la que tu ja estàs fent una altra activitat, vulguis o no, conscient o inconscientment, és com si no estàs pel que estàs, no? Això també pot ser, no, Marta?
1: Sí, clar, però, per exemple, és que s'ha d'anar molt ràpid, eh? El lavabo s'ha d'anar molt ràpid, això ho diuen...
0: En plan correcaminos, eh? Ha de ser allò...
1: Sí, en plan correcaminos, encara que estiguis amenaçat o no.
0: Sí, sí. Igualment tanqueu la porta, vull dir, tot això, però sí, sí, s'ha d'anar per feina.
1: Home, la porta s'ha de tancar.
0: Sí, sí.
1: Per una qüestió de, no sé, penso que és una qüestió de respectar els altres o tu mateix, vull dir, el costum de tancar la porta quan es fan coses, segons quines coses...
0: Sí, sí.
1: Com més agradable, no? Penso
0: sí.
1: Jo, vaja.
0: Sí. Ara, jo tinc una pregunta. Clar, a vegades pot ser, pregunto, perquè si us heu trobat en una situació d'aquestes en algun moment, que igual ets team gacela, o sigui, que ets team d'anar molt de pressa, però sí. Te n'adones que deixant anar l'estròmboli, veure, que la cosa ha deixat pozo, vull dir... Que ha deixat una mica... Ha impregnat la sala, anem a dir-ho així, no? Perquè hi ha una mica d'això. Llavors, trucs que podem fer servir com portar llumins, per exemple, que allò crema una mica el d'això, a no ser que hi hagi detectors antiincendi, que llavors encara ho pots complicar una mica. Més et pot complicar la tarda, molt, si de cop i volta doncs acabes... no, ja no fa olor, però acabes, surts dutxat i dius, si vols t'ho explico, però és igual. Però si no, sí que és veritat que... Hi ha com un temps d'obrir la finestra una mica. Almenys això, jo visc perquè visc sol a casa, però igualment ho faig, no? Jo de dir, ostres, obres una mica la finestra perquè circule l'aire, perquè puguis recuperar una mica la d'això. I clar, potser trigues més en sortir, però no pel fet en si, diguem, sinó per acabar de condicionar la zona, no?
1: Clar, això sí, això també és veritat, sí, sí, perquè home, has de deixar... almenys en el mateix estat que t'has trobat el... Home, si està fet una porqueria...
0: L'hàbitat ha d'estar una mica com estava
1: abans. Suposa que a casa teva ho tens més o menys potable.
0: Sí, sí. Sí, sí, perquè clar, si no allò es va acumulant, no? S'ha de poder fer neteja.
1: I això de la finestra està molt bé, però hi ha llocs que no tenen finestra.
0: Correcte. Aquest és un tema,
1: O sigui... És una mica, a mi em fa una mica de cosa, t'ho dic en sèrio, perquè... Sí. Pensa, ui, aquí estarà acumulat aquí una quantitat de bitxos que...
0: Sí, sí. És que és cert, que, o per exemple, que hi ha, o sigui, primer punt 1, això que dius, no? Alguns lavabos que no tinguin una sortida, anem a dir, de fums, per fer una mica, aquest punt 1, i a vegades punt 2, és a zones, no?, internes dels edificis que són realment molt petites, no? O sigui, molt... pràcticament xumanelles, no? Podríem dir.
2: Cada vegada és pitjor.
0: Això t'anava a dir.
2: Obrir aquella finestra que no pas deixar tancat.
0: Just t'anava a dir. Perquè, clar, jo, per exemple, la meva dona... Bueno, doncs, quasi a la muntanya, podríem dir. Però perquè no tinc edificis davant on ho tinc. I, però clar...
1: I tens allà a 4 vents, no?
0: A 4 vents, sí, sí, sí. Sí. A 4 vents.
1: Sí,
0: es veu el Krakatoa des d'aquí. Però vull dir que quan tens aquestes tan estretes, és veritat que allò de deixen salir antes d'entrar, no? que diem tant en el transport públic, doncs a vegades dius, no saps si és pitjor el remei que l'enfermetat, no? Perquè a vegades, clar, vulguis o no, si per aquella, anem a dir, aquell petit cubicle, no? Doncs puja de molt d'un edifici molts aires, allò es va complicant, no? Tu, David, ho has notat, també, en alguns jocs?
2: Bueno, és que de vegades ja és en si el propi pati, amb la connexió amb les clavegueres que té,
0: clar.
2: Que ja fa de ressonador, d'una manera.
0: De potenciador,
2: per
0: de tot
2: sí,
0: això.
2: Perquè jo recordo tant la casa, el pis on jo vivia quan era petit, com el dels meus avis, era això, era un lavabo que tenia una minifinestra que donava... A

0: a un... És que no era ni un pati, era això, era com una mena de sortida de xamaneia.
1: Sí, sí.
0: Que allò devia fer 30 centímetres d'ample per 40.
1: Imagina't.

0: I mira, aquests són els que caguen tot el dia, eh? Clar, clar, sí, ja m'imagino.
1: Però mira, els lavabos tenen una... O sigui, els cubículs aquests dels inodors tenen un problema. Vosaltres potser us donem menys compte perquè teniu els de la paret i, bueno, pues, podeu utilitzar els dos, no? Però nosaltres tenim que entrar moltes vegades amb uns quartos que has de tocar amb la cama, quasi, a l'inodor, perquè si no pots entrar, perquè la porta no et permet entrar bé. Això no hauria de... Això hauria d'estar prohibit, ho sento, perquè, clar, al final neteges quasi l'inodor, o sigui, tu, amb la cama, amb el pantaló, l'inodor, perquè vés a saber el que ha passat per allà.
0: Ja t'entenc. O sigui, quan entres ja contactes amb l'inodor. Això en el que són pues, de molts llocs, que pot ser, pues, per exemple, un restaurant o de qualsevol lloc públic, no? O d'alguna empresa, d'alguna...
1: Exacte. D'alguna, i després hi ha una altra cosa. No tens un ganxo per penjar el bolso, per penjar...
0: El tema del ganxo és veritat, eh? És veritat.
1: El ganxo hauria d'estar per llei.
0: Sí, sí.
1: En sèrio, perquè... No saps on deixar les coses. Jo el terra no ho deixo. Llavors, és tan complicat. Jo porto una bossa per ficar dintre les coses i aguantar-ho a la maneta de la porta.
0: Sí, sí.
1: Clar, però no és correcte, perquè moltes vegades pesa i la maneta es pot trencar o es pot desnivellar, no? També ho penso. O sigui,
0: sí, sí, sí.
1: Ho penso tot.
0: Sí, sí, sí. Perquè però, tu clar, el que vols és que, com si haguéssim... Hauria d'haver una bossa del vacío, eh? Sí. On tu, pues, per exemple, la jaqueta o el bolso o el que sigui, doncs clar, es pugui mantenir en l'aire, no? Com si fos un... Estigues quasi flotant, quasi en gravetat zero, eh?
1: Efectivament, perquè, a més, quan aquests bosses que tenen les portes que tenen com 20 centímetres o una mica més per sota, que es veuen els peus,
2: ui,
1: jo veig moltes vegades com deixa la gent... El primer que fa és deixar el bolso i l'abric al terra. Vamos, jo és que no faig pipí, us ho dic en sèrio.
0: No, no. Bueno, i que hi ha autèntics contorsionistes, eh? Gent que intenta, pues, això, no? Estar quasi en equilibri, com sí, l'evitar, eh? Precisament això, per l'evitar el contacte amb tot... Amb
1: efectivament.
0: Tot,
1: eh? Que, entre que has d'estar dreta, perquè jo ho faig pràcticament dreta.
0: Sí, sí,
1: has d'enrotllar, us ho dic tal qual, eh? A l'abric. Perquè no et toqui cap... És horrible. O sigui,
0: bé, si en lloc de dir de plantar un pino, serà plantar el pino puente, perquè, clar, sí, hauràs d'estar fent uns equilibris allà per aconseguir... No, és un tema aquest, eh? És un tema perquè es complica molt.
1: I això, si no et trobes algun xarquet...
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
1: sí,
0: sí, sí, sí. Allà hi ha sediments, ja. Ni homes
1: ni dones, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que no apunta mai.
0: No, no. És que, clar, sempre s'ha fet molt allò de dir la goteta, no? Els sí, homes tenim un problema amb la goteta final, no? Però, clar, goteta, goteta, vés a saber, saps? Vull dir, hi ha pantans que han començat així. Vull dir que, clar, va plovent i alguna goteta i tot això. Home, és complicat, és complicat, perquè sí, sí, realment... Doncs això, mira, jo us volia treure un tema també, però és que ens quedarà l'adolescència per després, però bueno, ja que va associat aquest, clar, algun cop hem comentat aquí que, clar, històricament els que ja tenim una edat recordem que hi havia molt els banys públics, no?, com a tal, i amb el que suposava, que era, a nivell d'higiene, era molt complicat, no?, i quan es va fer aquest canvi, que jo el segueixo aplaudint, de que tot, anem a dir, establiment, pues, que sigui de consumició, no?, com pot ser, pues, això, no?, cafeteries, restaurants, etc., doncs que tinguin serveis, eh?, que tinguin serveis i que es preocupin de tenir-los, doncs, el millor possible, no?, amb la conseqüent i part lògica, absolutament lògica, de dir que està reservat als clients, cosa que entenc perfectament. Però llavors la meva pregunta és, clar, hi ha gent que decideix, d'allò, diu, bueno, té una urgència, no? Quan tens una urgència, hauries de tenir, o sigui, sempre preferiries, no?, doncs poder anar, doncs mira, prendre't un cafè ni que sigui i fer servir uns lavabos. Però hauria d'haver almenys alguns jocs, no? És un debat interessant, jo crec, no? Segur que bueno, trobem arguments a favor i en contra, no? De que
2: això,
0: hi hagi
2: per exemple,
0: jocs.
2: A França està molt ben solucionat. Aquells lavabos que trobàvem fa uns anys a Barcelona, que eren amb una monedeta,
0: val,
2: que tu entraves, que sí, estaven a tot Barcelona,

0: no? Distribuïts.
1: Sí, és veritat, és veritat, és veritat.
0: I que
1: s'autonetegen. 25 pessetes, no era això?
0: Una cosa així, i que s'autonetegen. A França, els trobes a qualsevol ciutat i són gratuïts.
1: Fixa't.
0: I tenen el sistema d'autoneteja.
1: Fixa't.
0: Per tant... Fixa't,
1: perquè anava a dir que, mira, l'única pega que li podria trobar és que en un moment donat, doncs, no portessis monedes. És veritat que avui en dia amb les targetes de crèdit, vamos, fas una... ni que fos una càrrega, jo què sé, de 5 cèntims, no? Una cosa simbòlica, si tu vols, no? Per la despesa que comporta de neteja i tot això, i perquè no se'n faci un mal ús, estaria bé.
0: És que, sí, comporten una despesa de neteja, etc. Però quina despesa de neteja implica que la gent pixi al carrer?
1: És que això és el que us anava a dir. És que el tema el treia precisament per això, perquè m'hi he fixat, a vegades m'hi trobo entre contenidors, doncs això, no? Segons quins jocs, allò entre cotxes, no? Escolti, de veritat, no?
2: I no solament pipí, sinó també...
0: Sí, sí, de tot, de tot.
1: Val, doncs aquests que faci, aquests que siguin 10 cèntims, no?
0: Clar, sí, jo, per exemple, quan trec a la meva gossa a passejar, sí? Jo me'n cuido de recollir el pop
1: sí, senyor.
0: I de tirar aigua en el pipí.
1: Sí, senyor.
0: Però els humans que ho fan no se'n cuiden ni de recollir ni de tirar aigua.
1: Doncs, clar, és fort això, eh? Sí, sí, doncs caldria segurament, jo aquesta mesura, no sé per què es van treure, és veritat, perquè jo entenc que igual seria més o menys a la mateixa època, no?, que es va començar a ficar per normativa que tot establiment havia de tenir.
0: No sé si serien potser concessions d'una empresa privada i devia acabar el contracte de concessió, potser, o alguna cosa d'aquestes.
1: Sí, sí.
2: Però és una qüestió d'higiene, eh?
1: Sí, sí. Home, la Barcelona Olímpica això ho tenia, eh? Aquests, o més o menys per aquelles dates, una mica abans, no? Això seria 80 segurs, no? Finals dels 80 segurs, principis dels 90, aquests lavabos i eren, sí, sí, els recordo perfectament, que eren, semblaven molt futuristes en aquella època, eh? Doncs mira...
0: Jo sempre patia, quan havia entrat,
1: sí,
0: que allò no es posés en marxa, estant allò dintre, perquè, clar, allò tancava la porta,
1: sí,
0: un cop tu tancaves, tancava hermèticament perquè no poguessis obrir des de fora,
1: sí,
0: fer-se l'autoneteja,
1: sí,
0: i sempre quan havia entrat patia per dir... Aviam que no es en marxa amb mi dintre.
1: Sí, a veure si et fulminen, no? Aviam si tiren una espècie d'àcid sulfúric o alguna cosa que acaba amb totes les... amb tot, una mica com la màquina... Sí.
0: I no, he de dir que aquesta por, quan he anat a un lavabo d'aquests públics a França...
1: Que, la segueixes tenint,
0: que són gratuïts, la segueixo tenint.
1: Imagina't. No, és que és una mica... per entendre'ns, és el mateix sistema quasi que els lavabos dels avions, quasi, no? Com si diguéssim, en el sentit que et sents allà, clar, una mica claustrofòbic, perquè són espais petits... Però aquesta sensació que diu el David és totalment lògica, perquè, clar, allò pensaves, bueno, aquí si es tanca i tiren com uns rajos làser que eliminen tot i tal, a veure com els he dit que estic a dins, que encara estic a dins.
2: Clar,
1: espereu. Clar, clar, no pots ficar solucions, doncs. No, que hi hagi una càmera com en els ascensors, per si però un telèfon d'assistència sí, no? Igual.
2: Un telèfon, una alarma.
1: Una alarma, un botó de...
2: d'aquestes.
1: Un botó del pànico, no?
2: Una balissa quan entres.
1: Exactament, una balissa, sí, sí, sí, sí. Doncs això... Que...
0: El botó de soy depredador.
1: El botó depredador, clar. Això quan entris, sí, ets... exacte, apretes el botó verd si vas gacela, és a dir, si la cosa sí. va ràpida i bé...
2: Com però... els semàfors.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però està molt bé, perquè, saps, és allò que dius... Ai, aviam si se't passarà... És que tens raó, David, és com si allò se't passarà el temps i de cop i volta això xuclarà cap a dins, eh?
2: Sí, xuclarà i...
1: Buf! I te'n vas tu sencer i mira, una mica com la pel·lícula La cabina, del Mercero, aquell curtmetratge, no? Aquell mediometraje, doncs una mica seria això, no? Que de cop i volta succioni i clar, després, ostres, la família explicant, no? Sempre, recordes l'avi? Sí, l'avi el va succionar un lavabo. I mira, l'altre dia el recordàvem. Ostres, t'ho imagina't.
2: Estaria bé que fos amb un vidre, d'aquests vidres que no es veu de fora.
1: Uf, a mi m'ho compliques molt, eh? Si jo veig el que hi ha a fora, és a dir, i em dóna la sensació, encara que no sigui veritat, que em poden estar mirant, passaré a ser team depredador, perquè allò no sortirà.
2: No, perquè sempre et dona més la sensació de que no estàs tan tancat, no?
1: Però t'ho imagina't que algú es queda...
2: No
1: és bona idea, Marta, perquè algú per fer broma es pot quedar mirant a l'interior a veure si d'això... I aquesta sensació que deia el David del pànic a cada cop i volta, doncs, et xucli, no? A
2: mi, jo tindria... un altre pànic.
1: Sí, tindria pànic a cada cop i volta el sistema deixés de funcionar. I em trobés allà en una situació... Perquè vulguis o no... Ja sé que és natural, però la situació aquesta d'estar assegut amb els pantalons o les faldilles, el que sigui, cadascú, doncs, i la roba interior baixada, allò amb els genolls allà, és com una mica... No ho he de denigrant, perquè no ho és, però sí, no és...
2: Però és una estampa una mica...
0: És una mica la situació aquella com quan els gossos estan allà fent la seva caqueta.
1: Sí, senyor.
0: Que tenen aquella cara de...
1: Sí.
0: Sisplau, que no vingui ningú
1: sí,
0: en aquest moment.
1: Sí, ara és un moment dramàtic, aquest. Sí, sí, sí. A més, és curiós, no? Els gossos miren molt, no? Intenten transmetre aquesta situació de vulnerabilitat una mica, no?, també. Just en aquest moment...
2: El pudor, no?, perquè és una situació...
1: Sí.
2: M'agradaria estar sol.
1: Sí. No, hi ha alguns gossos que sí que és pudor.
2: I el meu
1: pudor,
2: amo
1: sí.
2: Em mirés, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però sí, sí, és de pudor, però, i alguns de pudor, sí, perquè
0: sí.
1: Alguns
0: sí,
1: són, com diu, mare meva, però que menjar, quin pinso li doneu a aquest gos. Bueno, en fi, escolta, fem una petita pausa, però de seguida tornem, tornem, que tenim el tema aquest que volia treure i encara no l'he pogut fer. De seguida tornem aquí amb més nits de ràdio, fins ara mateix. Anem a fer un gacela i tornem.
2: Molt bé, un gacela.
1: Sí, perquè si és depredador no us dona temps, a les notícies.

0: Onda Cero Catalunya, Lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de Lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la 7a temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver.
2: Bueno, yo siempre pienso...
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Serrano.

Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb la tertúlia del Dima Creus i seguim amb Marta González Peláez i David Morales. Estaven comentant situacions, no? De clar, quan entren les ganes, allò que t'entra l'apretón, que es diu, no? I dèiem que bé, que abans teníem doncs, aquestes possibilitats de tenir doncs, serveis públics que poden portar complicacions, no? Perquè sempre hi ha qui en fa mal ús, no? Això crec que només és viable, no sé com ho veieu, si es contracta molt personal que constantment estigui vigilant barra neteja, no? Com ho veieu, això? Sí. O sigui, els grans, no? Diguem, llocs públics, perquè si no, allò era com una mica... Jo recordo, clar, era molt petit, però recordo com pànic de dir, ostres, a veure si et trobaràs aquí algú amb males intencions, no? Vull dir que la seguretat allà és important, no? I si no, doncs el que dèiem, no? Càpsules del futur, no? Que et solucionin el problema. Però com molt bé deia el David Morales, és millor aquesta situació que no el que ja es quedin els tronxo di cani, que clar, el donomar és una cosa molt important. I més entenent que, escolta, que